0: vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012, la millor resposta.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Una gran nación como es España, 3.000 años de historia, eso es lo que tienen que saber los niños.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM. Here we go.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
5: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
6: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
7: Realment és que fumar és una merda.
8: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
4: Tinc clar que vull deixar de fumar i jo estic segura que ho aconseguiré.
2: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
3: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
4: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
2: Al carrer,
1: al comerç,
3: al lleure,
1: a les oficines,
2: als patis de les escoles,
3: als bars,
1: als hospitals.
3: Si vols que el català se senti,
1: parla'l.
4: Tria'l.
3: Reclama'l.
4: Activa't per la llengua.
1: És urgent. Fes-ho ara.
4: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
3: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugues.fm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
8: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
9: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més, que si t'ho he de prometre et prometo que t'ho prometré.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Cua de Cuc, espai de cinema a Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: que era boter, que feia botes de vi, doncs totes les eines, i en fi, per mi, a veure, és un orgull, i a la vegada, doncs, si ve algú, poder-ho explicar i una mica tota la història, perquè doncs tot això també es va perdent.
1: Home, això també és una mica patrimoni històric, eh? Aquí estem parlant d'una altra cosa, eh? Si el seu avi era boter, si aquí ja estem parlant d'eines que podrien estar realment en un museu.
2: Clar, no són objectes que estorben el dia a dia, clar, a la teva feina diària. És una ressignificació de tot això.
3: Sí, però mira, per exemple, jo tenia molts documents antics de la família, hi havia papers del 1600, i tot això ho vaig agafar, em vaig fer fotografies i les vaig donar al centre històric perquè ho estudiessin.
1: Josep de Font-rubí, gràcies per la teva trucada. Una abraçada, bonic.
0: No, bueno, no, només volia afegir que, bueno, aquí al Penedès tenim un grup de WhatsApp de donar coses, i realment també funciona fantàstic. Vull dir, el fet de una cosa que no fas, no li dona servei, posar-ho allà i immediatament, doncs, alguna altra persona fa un ús.
1: Ja triguem amb els grups de WhatsApp, que veig que són a cada població, n'hi ha un. M'ho apunto a veure si vaig a Molins de Rei. Una abraçada, Josep, fins ara.
0: Molt bé,
1: al 677-38-77-19.
4: He de dir que la Teresa ens ha enviat l'enllaç.
1: Ai, passa mal.
4: Si et vols, ja te l'he passat, ja. Si et vols afegir. Hi ha oients que també l'han demanat, que per ser hi ha oients també que ens diuen que a Dosrius hi ha un grup de WhatsApp també, a la Garrotxa, al barri del poble sec de la ciutat de Barcelona, existeixen aquests grups de WhatsApps. Potser n'hauríem de crear un de Catalunya Ràdio.
1: Ai, per favor.
4: Hi hagués un intercanvi de... Mira, escolta,
1: el
4: Francesc Garriga té una torradora que ens pot interessar. Doncs mira, jo li deixo la meva PlayStation 3.
1: Per cert, que si entreu al WhatsApp i us esteu comunicant amb nosaltres, veureu que la foto de perfil és la Marta Bonnou amb el seu looket, com diu ella, joies incloses.
4: Mira, la Sandra, perdona, et diu que ella és de l'equip de guardar i que si no guardéssim no existirien els museus.
1: Ai, tant d'acord, és que jo soc molt de guarda. Per exemple, també. De la meva àvia només li he dit, mira, si mai faltes, 96 anys,
2: Déu no ho vulgui,
1: les fotos són per mi. I la família ho ha respectat. Va, anirem a la publicitat i a la tornada, el 21 d'octubre.
4: Ui!
1: Que anem d'excursió, ara us ho explico, va.
5: La solució, amb Elisenda Carot.
1: 12 minutets i seran les 2 del migdia, posarem punt i final a la solució d'avui, però us he de dir que d'aquí menys d'una setmana, el 21 d'octubre, la solució marxa d'excursió!
2: Oh! Cau el divendres o no?
1: Dimecres, nena, dimecres.
2: Doncs què? No
4: ens fan res. Malament.
2: Pues tant home,
1: mira,
2: ens
1: fa. Perdona, podeu venir, com a públic?
4: Primer de tot, Marta, costa't el micròfon per parlar de la ràdio.
1: El micròfon, per
2: primer
1: favor,
2: dia de ràdio, és el meu primer dia de ràdio.
1: Per favor, per cert, m'està dient la Lívia, ara us explico això de l'excursió, que diu, si els oients ens envien els enllaços dels grups que fan intercanvis, nosaltres ho recollirem tot i ho enviarem al Club de la Solució. Per exemple, posarem Vallirana i l'enllaç del grup, Molins de Rei i l'enllaç del grup, Sant Joan de les Abadesses i l'enllaç del grup. Per tant, si formeu part d'aquests grups d'intercanvi de coses, envieu-nos-ho al WhatsApp i nosaltres ho farem un recull i el tindreu al Club de la Solució.
4: Sí, perquè hi ha molts oients que ens estan demanant. Per exemple, a Granollers hi ha un grup de WhatsApp, a Lleida hi ha grup de WhatsApp, investigarem.
1: Investigarem molt fort. El 677-38-77-19 si voleu formar part d'aquest Club de la Solució. Jo us estava explicant la sortida. El 21 d'octubre, la solució se'n va d'excursió. On anem? Doncs a la UPC. Estarem a la Biblioteca Gabriel Ferreter de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona. Podeu venir. Ara bé, hi ha poques localitats. Apunta, Marta, no whatsappegis amb mi ara.
2: No, que estava mirant la meva foto.
1: Ah,
2: mirant la meva foto. Però perquè m'ho has dit, que miréssim el grup.
6: 72, perquè va dir que se suïcidaria abans de fer 50 anys.
1: De veritat?
6: I es va matar abans dels 50.
1: Abans dels 50, Gabriel Ferreter?
6: Sí. Ah. L'any 72, em sembla 71.
1: L'altre dia vaig recomanar un dels seus poemes.
6: Sí, és increïble.
1: Oh, Kensington, es diu el poema. És que la flor era groga. Busqueu-lo, que és preciós aquest poema. A tot això, que us deia que anem a la Biblioteca Gabriel Ferreter, que voleu venir, no voleu venir. Voleu venir, oi? Doncs us explico com.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Envia un WhatsApp també al nostre número de WhatsApp, al 677-38-77-19. Vull venir el dia 21 d'octubre a conèixer tot l'equip de la solució. Ho farem en directe a la una del migdia. Evidentment que ho farem a la una del migdia en directe. Voleu formar part d'aquesta solució en directe? Hi haurà regal. Hi ha un regal?
4: Ui!
1: Ai! Mira, altres al guió. Hi ha 25 unitats d'un regal molt xulo.
4: Exclusiu.
1: Exclusiu.
4: Únic.
1: No ho hem fet mai.
4: Genuí.
1: Sempre
4: no té la tienda,
1: tu i jo, ara.
4: Bueno, ja va una mica d'això.
1: Us hem de dir, Víctor, prepara'm un aplaudiment molt fort, perquè entre tots els que vingueu, sortejarem un nou model, la nova

0: creació.
1: El nou model es presenta en societat.
0: De la tassa de la solució!
2: Oh! Avui que parlem d'endreçar i d'acumular coses, us posem un onco.
0: Però escolta, un onco no, aquesta no, llenceu les que teniu, que no feu servir per res.
1: Clar.
0: I love Albacete, m'entens? I que entri la solució.
1: Allò que ha dit la Montse, us separem, ja està.
0: Voleu venir a veure'ns en directe, conèixer-nos, estarem en la prèvia, sí. En la post, ens posarem cara, podrem estar a prop vostre, ens podreu explicar el que us doni la santa gana i estareu amb tots els altres oients de la solució. Per tant, voleu formar part d'aquest dia en exclusiva, 21 d'octubre, ara mateix un WhatsApp. Vull venir el 21 d'octubre. Recordeu, només 60 places i ara obrim 10 places més. Som. A tot això el Nil em diu, escolta, com que en Gabriel Ferreter...
1: Ai.
0: No és el poeta. La biblioteca de l'UPC és el nom d'un ex-rector de la universitat.
3: Això és un ex-teu.
1: Deia igual. Moltes gràcies.
0: Deia igual. Potser també escrivia poesia, saps? Sí, i potser Kensington segur. És aquest Gabriel Ferreter i no pas del poeta.
1: Aquest no es va matar, segurament.
0: No, no, esperem que no. El 677-3877-19, que ens diu en Fran.
1: Doncs mira, acabo de rebre un missatge de la Carme, que diu, moltes gràcies, estic molt contenta. Per això que haguem decidit agrupar tots els grups de WhatsApp.
0: Acumular.
1: Agrupar, sí, acumular.
0: Ai, gràcies, que bé.
1: Perquè Esplugues, hi ha sastrinyols on es recullen tot tipus de coses i després les acaben venent a altres llocs. La Montse guarda peluixos i joguines dels seus fills.
0: Ullo.
1: I ara hi juguen els nets.
0: Mira, per exemple, ma mare va guardar un peluix meu, de quan jo era petita, que em va fer una il·lusió tan tremenda que me'l donés quan va néixer el meu fill, i també un parell de mantetes. Home, clar, si no ho guardes, això no ho pots donar mai.
1: Ja et dic una cosa.
0: La Marta, no facis cara de fàstic.
3: I quin és el problema?
1: La Cristina ha guardat roba de quan ella era jove, quan ella diu que era jove, i ara la seva filla de 19 anys se la posa. No em diguis que això no és pràctic i útil.
0: Veus? La Montse se l'ha sentit de fons, que diu, està molt bé.
1: Està molt
3: bé,
1: clar.
3: Ja va bé, doncs ja està bé, al final, no? És com...
0: També és veritat que potser no cal que deixem un llegat de tota la roba i tots els texans. Podem deixar una peça, la que li tinguem a pressa, i de dir, aquelles sabates, aquella bossa de mà, aquella jaqueta, alguna cosa que signifiqui alguna cosa.
3: Mira,
0: no?
3: Una de les coses per les quals no m'he casat, també, penso sempre, hosti, compres un vestit per no posar-te'l mai més. I llavors la gent que... Després hi ha les dones aquelles que el treuen un dia perquè se'l provin les joves.
0: Jo me'l vaig emprovar, el de la meva iaia.
3: Bueno, però n'hi ha que ho fan perquè ho provis i vegis que tu no t'entra.
0: Ah,
3: és que jo estava molt prima.
0: Oh, quina mandra,
3: jo quan
0: per
3: em vaig
0: favor.
3: Casar pesava 57 quilos. Llavors hi ha mares que per ridiculitzen favor. Perquè t'emprovis el vestit de sogra.
0: Ai, per favor, espero que no sigueu d'aquestes i que les vostres sogres tampoc ho siguin. El 93-201-7474, última trucada, si és que hi ha algú que ens vulgui dir alguna cosa excepcional del seu ordre, de la seva neteja, de com treu coses de casa per alleugerir aquest pes de les coses que remuguen, com ens deia la Clara Massons.
1: El Francesco de Cerdanyola té una pregunta. És col·leccionista d'ampolles de cervesa, en tinc més de 500. Quina és la posició sobre això de les especialitats llistes sobre la gent que tenim col·leccions i que ocupen molt espai.
0: Va, Clara, comences tu. Col·leccions.
4: Si la col·lecció dona plaer fer-la i tenir-la i observar-la, endavant. Si és acumulació, no. La diferència entre col·lecció i acumulació és que la col·lecció sabem el que tenim i el que ens falta.
0: Mm.
4: I acumulació, no. És un caos que acumula pols.
0: Per tant, recomanes tenir-ho tot amb un Excel, o un Access?
4: Sí, cadascú sap com gestiona la seva col·lecció.
0: No.
4: Però si tenim clar que és col·lecció i no acumulació, endavant. Si són caixes i caixes apilades de
0: coses... D'acord, entenc.
4: Aleshores no. És la diferència entre un museu i un magatzem.
0: Mm. Oh, que és dura, la Clara. Clar. Vols dir què en penses?
3: Sí, mateix. Vull dir que cadascú, que sempre dic, ha de saber per què guarda una cosa i si li dona plaer o no li dona plaer i si se sent bé. Ningú ha de preguntar, no? Si jo guardo una capsa de record petita, no? Al final és, jo no li tinc de preguntar a ningú si està bé o està malament. És la capsa que jo tinc. Clar, en el moment en què potser tu sí que tens 3 habitacions i no saps què fer, o estàs preguntant per què tens un problema. Si no, és que no ho preguntes. No?
0: L'altre també us demanaré. Sempre hi ha un calaix a casa o una cistella sobre la cuina que s'acumulen merdetes.
1: Sí.
0: Que és una mica, si ho tenim tot superordenat i tot classificat i hem pres decisions, hi ha d'haver-hi com un calaixet desastre. Esteu a favor o en contra d'aquest calaixet desastre?
4: Si és només calaixet, cosa que dubto, Sí, però és que a vosaltres que us agraden les dues Catalunyes, hi ha dues Catalunyes, les que tenen una cosa per cada lloc i les que no. Si tu saps el que deia la Montse de l'organització, si tu saps on va cada cosa,
0: ma mare,
4: això és una cistelleta només amb un parell de medicaments i alguna i el carregador.
0: Taps de boli, un clip.
4: Aquí. Aquí.
5: Una moneda, que és un detector.
4: Sí, sí, sí.
0: Una goma de pollastre
4: i una pinça de la roba.
1: Sempre.
4: Allà va parar el que no té lloc.
3: És absolutament cert, sí, sí. Els nens.
0: Jo besuro a les cases de les persones amb el que tenen a la fruitera de la cuina. Si a la fruitera de la cuina no hi ha fruita, hi ha una pinça de cent de la roba, una moneda, un boli,
4: un
0: llapis i una goma de pollastre
4: i la targeta de la deixalleria.
1: Sí, més paquet de Kleenex.
0: I un clip. El que passa és que vaig fent fruitera, aleshores quan ja acumulo molt de merda poso una altra i aleshores tinc 18 fruiteres i 47 cistelles. Deixeu-me rebre una trucada, que demanaré que sigui exacte podrida. El més ràpid possible, perquè crec que és una dada que ha d'entrar. Joaquim, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: Acabo amb tu?
6: Molt bon dia. A veure, jo soc de guardar i la meva filla també és de guardar.
0: D'acord.
6: Però el bo del cas és que ella, que tot el que guarda no vol res a casa seu. M'ho porta a casa perquè li guardi jo.
0: Sí, clar, toca't els nens. Un aplaudiment per la filla d'en Joaquim. Bravo. Clar que sí. És un win. Jo també soc d'aquestes. Ho vull guardar, però que ho guardin els meus pares. No, si ella ens ha de tenir un lloc. Escolta'm, teniu un lloc. Joaquim, gràcies per aquest matís, perquè no havia sortit i crec que era important.
6: Quan estava a la Marina, de que mandava la meva nòvia.
0: El què? Quan estaves a la Marina, què?
6: Quan estava a la Marina jo escrivia a la meva xicota, li escrivia cada dia.
0: Sí, que maca.
6: I encara tinc les cartes de com escrivia.
0: Ostres!
6: I 79 anys.
0: Oi, ho has de digitalitzar i compartir això.
4: I buscar la Marina.
0: Una abraçada, Joaquim, fins ara.
6: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia, adéu. Déu-n'hi-do, per gustos colors, crec que guanya la Catalunya que guarda,
1: Sí, la guarda, com que el Jordi diu, té 45 anys i vaig guardar totes les meves joguines i ara el meu fill de 7 anys hi juga. Em fa molta il·lusió veure quan hi juga, però de tant en tant veig que no les tracta igual que jo i m'agafa un cobriment. Això també passa.
5: Que no li donarà al seu fill. Però una cosa seriosa, Elisenda Carot, directora de La Solució. Avui és dimecres 14.
0: Sí. Sí.
5: La setmana que ve és dimecres 21.
0: Sí. Sí.
5: Pues ja anem a la UPC.
0: Ah, però si no vols venir, si no em passes factura, estàs més que convidat.
1: Has d'enviar nom, cognoms i DNI, també.
0: Ai, senyor, avui hem parlat d'aquelles coses que generen un pes a la nostra vida. Sou de deixar, de llançar o de guardar. Doncs Catalunya ha quedat dividida. Jo crec que han guanyat una mica més els de guardar, però guardar amb sentit, que és el que deia la Montse Cotier, i sobretot no guardar coses per guardar-les perquè després ens remuguen, com deia la Clara Massons. Avui hem parlat amb dues expertes de l'ordre, les podeu trobar, mireu, la Montse Cotier, @MontseCotier a Instagram, i la Clara Massons la trobeu a www.claramassonsordre.com. Clara i Montse, moltes gràcies, estimades.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
0: Pues Marta, Malcolm, ens sentim la setmana que ve, però ja divendres, eh?
1: Ja.
0: Bueno, si voleu venir dimecres, la gent us estarà esperant amb candeletes i us aplaudirà molt fort. Només pels vostres egos hauríeu de venir.
4: Sí, clar.
0: Tant gent la boca petita. Fran, tornem demà, eh?
1: Demà ens veiem.
0: Demà parlem de menopausa. Senyores i senyors, molt atents demà, fins que se'ns acabin les respostes. Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. Segons ha avançat el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. El govern de Donald Trump proposa descongelar-ne alguns i traspassar-los sota supervisió de Washington perquè el Kremlin torni a seure's a la taula de negociació. La Unió Europea, però, ja ha rebutjat la proposta nord-americana. I, mentrestant, Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna. El president ucraïnès vol evitar nous atacs russos com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. En una entrevista amb el periodista britànic Piers Morgan, Zelensky ha admès que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són clau per interceptar míssils i drons russos i evitar així morts.
2: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
1: Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però que els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà. Passem ara a altres informacions en format més breu, amb l'Agustí Serrat.
3: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
1: Els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CEU, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça.
3: 2 anys i mig després de la revolta pagesa, els tractors han tornat a Barcelona. Uns 200 vehicles han col·lapsat durant hores la Gran Via per denunciar un empitjorament del sector pels sobrecostos. Els pagesos han reivindicat una rebaixa del preu del gasoil que s'ha encarit un 60% en un any.
1: La circulació en alta velocitat entre Catalunya i Madrid per les dues vies es podria recuperar a principis de la setmana que ve, segons Adif, si abans s'ha pogut retirar la locomotora incendiada dilluns a l'Aragó. Aquest dimecres els retards no han sigut tan importants, sí que ho van ser dimarts, quan hi va haver aglomeracions a l'estació de Sants. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
3: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
0: Fins aquí les notícies.

0: Ai, ai, ai, ai, venen dies intensos. Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Francesc.
0: Tu, això de les 5 ja me n'oblido del tot, no?
1: El que de les 5. És que no té ni present, ella.
0: Ja ni se'n recorda.
1: Clar.
0: No, allò que fèiem l'any passat, que veníeu a les 5 menys 10.
1: A mi m'agrada fer-me enyorar, Francesc.
0: Sí, sí, ja ho he vist.
1: Soc així.
0: Sí, sí. Marta Montaner, com estàs?
2: Com va, rei?
0: El Roger no ve avui?
2: Ha anat a buscar infusions.
0: Ah, home, llavors ja començarem el programa quan les infusions.
2: El primer sempre és el personal.
0: Ja les infusions sabem que són molt importants.
1: Sí, Francesc, ho deixaries amb una parella si vota una cosa diferent, radicalment diferent a tu?
2: Ostres, és un gran tema aquest, eh?
0: Jo crec que, o sigui, no ho deixaria, però sí que és veritat. Apareix un senyor aquí amb unes infusions corrent.
2: Sí, t'arriben.
0: El Roger Granell. Jo crec que a la llarga provocaria discussions, xocs, perquè sí que m'ha passat de tenir amb algú una mica d'idea, hòstia, és que això, cada dia això és una merda, tu. O sigui, cada cop que surt aquest tema ens hem d'enganxar.
1: No, clar.
0: No, tu t'ha passat? No t'ha passat.
1: Mira, per mi és un tema importantíssim, poques vegades m'ha passat, sempre he estat bastant alineada al que votava la gent amb qui m'embolicava, però sí que és veritat que fa poc jo m'estava embolicant amb un noi i va arribar un punt que vaig pensar, jo he de preguntar què voten aquest noi, perquè és que això, si no puc arriscar...
0: Així, així, eh?
2: Tu no votes?
1: Bé, però jo dic no voto. Clar, jo el que espero és que l'altre em digui no, jo tampoc. Bé, o sigui, depèn de per què no voti, però en principi... O no, però jo què sé, vull saber què vota, perquè ja...
2: També perquè pots no votar, però també tenir una ideologia molt marcada.
0: Absolutament. Hi ha línies vermelles, no cal dir-les.
1: És que no ho sé, perquè en realitat no m'ha passat mai.
0: Ah, on diu, jo voto...
1: O sigui, sobre paper diria que hi ha línies vermelles, però després jo penso que quan estàs drogat d'enamorament i plena d'hormones, a mi poder em miren els ulls i em diuen que volen que Franco torni i dic, fes-me un petó.
0: Pues que torni, Franco.
2: Saps? Perquè arribaria un moment que aquesta bombolla d'enamorament pataria i aleshores, exacte,
1: les maletes se'n
2: ressentiria, clar. I cap a casa.
1: Però és veritat que vaig pensar, o sigui, sí que em passa que a la llarga, quan m'estic embolicant amb un noi, hi ha un punt que penso, si no traiem ja aquest tema, jo em puc enamorar perdudament d'algú que no sigui gens la meva corda ideològica, sabent que això a la llarga seria fatal. I l'última vegada que ho vaig preguntar, que en comptes de preguntar què votes, que és massa així, és les properes eleccions, ara és un moment...
2: Qui votaries? Sí.
1: Perquè tu...
0: Soc del CIS.
1: A tu com ho veus? Se'm va respondre... No ho sé, m'he de llegir tots els prospectes electorals.
0: Sí, perquè són gairebé prospectes.
1: Els crítics electorals.
0: I això què et va generar?
1: Un malestar, Francesc, profund. Un malestar profund i intens.
0: Roger Carandell, ja has aparegut amb les infusions.
3: Sí, avui sóc l'encarregat dels cafès.
1: En Roger torna a tenir parella, Francesc.
0: Ja oficial?
1: En Roger va tenir un desamor molt important la setmana passada.
3: Els límits que et vaig marcar divendres s'han esborrat.
1: Ara hem descobert que això passa moltes vegades amb els amors primerencs.
0: Sí?
3: Som aquí, Juli.
0: Ja ha arribat.
3: No, perdo la parella.
1: Que la decepció que va tenir en Roger era fruit d'una confusió. I per tant ens hem reenganxat en el rumb cap on anàvem.
0: Que bé.
1: Sí, oi? Tranquil·litza.
0: Que bé. Ho deixarem aquí perquè ahir ja vam generar molt enrenou. Jo no sé la de missatges que he rebut.
1: Del teu ex?
0: Però d'altra gent. Ahir com vas parlar? Jo pensava...
1: És que tu et vas deixar anar molt.
0: M'han arribat a dir, jo només pensava en els teus pares.
1: Clar.
0: Laia Tudelma, i d'això. Doncs ja està, doncs ho deixarem aquí.
1: Sí que els teus pares, però els teus... Imagina't els meus. Vull dir que els pares en general, pobres.
3: El que han d'aguantar.
1: Ells et crien, t'eduquen. Cada dia de la teva vida llegint-te contes abans d'anar a dormir. Tot perquè acabis tu aquí a la ràdio explicant que encara et portes amb el teu ex i dorms amb ell.
0: I no, això tot que pensen... A veure quan ens ho expliquen nosaltres.
2: Exacte, me n'haig d'assabentar per la ràdio.
1: Me n'he d'assabentar per la premsa.
3: Cal explicar-ho tots els pares i ells no volen que els expliquis.
0: No, ja, però clar, s'ho troben a la ràdio.
2: Si després la veïna els explica a ells, és ben raro.
1: Això en un poble és...
0: El tricicle, tu.
1: Ai, mira, són sortes.
0: Els tres junts, al carrer.
2: Quin blanc més maco que tenen els carrers.
3: Ah, jo sé quin programa han anat.
1: És un blanc de rics.
3: Avui sortirà el cap de setmana.
2: Ah, el suplement.
1: Ah, Roger, avui ha tingut una cita amb Roger Escapa.
2: Ah.
1: Els dos Rogers.
3: Hem anat a dinar al Ràbits, que jo no hi havia anat mai.
0: Home, aquí, boníssim.
3: Sí.
0: Ginar amb l'Ostrell el dia abans que tornés Puigdemont.
3: Però és barat, però és bo. Jo em pensava que em convidaria, perquè era idea seva, haver anat al Ràbits, i quan hem arribat a la barra que treuen el datàfon i l'Escapa treu la seva targeta de crèdit, no he vist de quina entitat era, i...
1: A la pròxima sigues més seriós, sisplau, i porta'ns aquesta informació.
3: Demano disculpes, perquè això també diu molt d'una persona de quina entitat bancària ets. I jo n'hi he tret la meva, perquè donant per fet que qui proposa anar a dinar és qui paga.
1: Absolutament.
3: I què? Tot el que diu m'ho divideixes entre dos.
1: Què?
4: Jo he hagut de treure el mòbil mirant quina targeta pagava, perquè tenia previst.
0: Estem fent un shaming.
2: Exacte, perquè tu en ell has dit, em sembla perfecte, clar que sí. Tu deixes propina o no?
3: Jo quan em conviden, com que no ho sé gestionar gaire, un cop han pagat ells i sortim a fora, dic, merci, eh?
1: No, has de dir, la propina pago jo.
3: Sí, sí, merci, eh? Però no, no es crea un moment de tensió de dir, no, no, jo també vull pagar. Si veus que ell està molt convençut que vol pagar, el deixes pagar.
1: I si està molt convençut de fer-ho, meitat i meitat, també t'hi pot haver.
3: No li han ni passat pel cap.
1: Molt malament aquí escapa, eh?
0: Ai, pobre, escapa.
1: Veres, no passa res.
0: Home, modern, home.
2: Però ha anat bé la trobada?
3: Ha anat més bé del que em pensava.
0: Ah, mira. Mm?
1: L'escapa pensa que tots són virtuts. O sigui, un tio que és alt, que és intel·ligent com és ell, que té aquesta manera de radiar preciosa, que és que per un defecte que té, que resulta que és aquest, que és garrepa, mira, tot fos això. Tot fos això. A mi m'agradaria tenir només aquest defecte. Però sóc garrepa i a sobre moltes coses pitjors.
0: A veure si tant de bo arribo a final de temporada i te'n trobo un de defecte, Juliana.
1: Com ets, Nino? Arriba.

0: Passen 2:45. Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Muntaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Algú té alguna cosa a comentar?
1: Aquesta sintonia.
0: Que no sé si és bona o no és bona o...
1: Ha vingut l'exèrcit aquí a casa. Jo trobo que és bona. I en qualsevol cas, abans de dir res, deixeu-me que quedi molt clar que aquesta no és una informació oficial, és una informació dels panots de Barcelona, és el que els ocells s'estan xiu-xiuejant entre arbres, sí, últimament. Sí. Tu passes per Passeig de Gràcia i t'hi fixes.
0: No pots ni parlar.
1: Ja estan els coloms comentant això. Diuen que ja hi hauria presentadors oficials per les campanades de TV3.
0: Es va d'hora, no?
1: Sempre es va d'hora.
2: No, l'any passat es van abans.
0: Encara més d'hora.
1: Home, l'any passat van anunciar-ho a la presentació de temporada, directament.
2: Setembre.
0: Exacte.
1: Perquè tenien por que ho diguéssim nosaltres i no a RAC1. El cas és que, en principi, aquests presentadors ja estarien tancats i serien, per sorpresa, per sorpresa...
0: Ara hi ha un giro?
1: De ningú.
2: Nosaltres?
1: Ah. I ara em fa por dir-ho perquè no vull que ningú tingui cap ensurt. Laura Escanes i Miqui Núñez. Sorpresa poca, alegria molta.
2: Exacte.
1: Si això fos així.
0: A mi funciona molt aquesta parella.
2: És que si una cosa funciona, per què l'has de canviar?
1: Absolutament. De fet, a mi em sembla molt de cadena seriosa tenir els teus presentadors de les campanades.
0: Sí, tenir un clàssic de cap d'any.
2: Exacte,
0: a mi em sembla molt bé.
2: A mi també, em sembla bé repetir.
1: Veurem si el senyor Trescat confirma aquesta informació, que els ocells no paren de passar-se.
0: Estan ventilant el Passeig de Gràcia, els ocells de Barcelona.
2: M'està encantant la travessa VIP, nois. Vaig al dia.
0: Estic rebent bastant feedback, de gent que ho està mirant.
2: I Roger...
0: No vull fer spoiler, però sembla que...
2: No, jo tampoc, però vés fent-te unes patatetes,
0: vale? Sembla que hi haurà patatada aviat.
2: Patatada o amanida, el que tu vulguis.
0: Patateta aixafada amb oli i sal.
1: Sobre la taula.
0: Boníssima.
1: Doncs sí,
2: molt sana també.
0: Molt bonita.
1: I és el que més enyores quan viatges.
2: No. La patata, no. La patata aixafada, no, carinyo.
0: Trobes a faltar el pa amb tomàquet i els ous.
2: El formatge, exacte. Fer-me l'esmorzar, que a mi m'agrada fer-me amb les meves torrades i el meu oli verge d'oliva extra.
1: Jo crec que depèn molt del viatge, però quan fas un viatge... És que això ja és una conversa de...
0: De molt de nínxol.
1: No pot ser més de pijos, però si tu te'n vas als Estats Units i tornes, jo el que més volia era menjar-me una patata bullida.
2: Tia, jo no.
1: Perquè volia algo que em desprengués hort. Volia una hortalissa a la meva bossa.
2: Un enciam, un tomàquet.
1: Sembla mentida que ens agaféssim els tomàquets d'ells.
2: Però la patata, com a tal, la patata bullida, aixafada.
0: Perdona, la patata la van portar ells, també.
1: No, és el que t'estic dient, que sembla mentida.
2: Mm. Ah, sí, sí.
1: I ara allà una patata bullida sembla que demanis un miracle.
0: No, sembla que sempre hagi estat nostra i no.
1: És així. De fet, és molt interessant, quan vas, per exemple, al Museu de Pedralbes, que és una experiència que ho recomano molt, a més és gratuït cada diumenge,
2: vale.
1: A partir de les 3, em penso.
2: A mi em tens, eh?
1: És preciós, aquell monestir de Pedralbes, i hi ha molta explicació de l'època medieval catalana, espectacular, i clar, a mi em va xocar molt perquè van decidir fa uns anys que l'hort volien que fos una recreació real de com era quan hi vivien allà les monges.
0: I trobaves a faltar coses, oi?
2: Clar, hi havia.
1: No hi havia patates. Molt poques coses, clar, només menjaven cols.
0: No hi havia res.
1: Doncs la col és fundacional per la nostra tradició.
2: Que bona la col, també, eh?
0: Molt bona
2: la col. Es posa malament de vegades a la panxa.
1: Ui, uns pets. No, així, després de les carxofes, és el que més pets a mi em genera.
2: El calçot.
0: Calçot tampoc ajuda.
1: A mi la carxofa, jo em menjo una carxofa al forn il·lusionadíssima i després me n'empenedeixo, no 2 dies, mínim 4. Quatre tirant-me uns pets espantosos.
2: Si tens una al·lèrgia, també, gràcies, llavors.
1: No, és que... Bueno, prou.
2: De què va el programa?
0: Sí, no, va, podem començar.
1: Deia que sobre la travessa... No sé com ha anat
2: la travessa
1: cosa,
2: VIP.
1: Que sobre la travessa VIP realment no acaba d'estar molt clar tampoc com ho hem d'enfocar com a programa, perquè com que no és un format que s'emeti per la televisió com a Eufòria, i per tant s'entén que bàsicament l'endemà els continguts han caducat i per tant no fas spoiler a ningú, aquí és més complicat, perquè és que clar...
0: Tothom va al seu ritme, mira.
2: I a part van
0: gent...
2: a un ritme també ells de creuer, publicant sempre els dimarts 2 episodis, que ja no és només un, és que en tenim 2, regidor doble, jo convenc contenta, però vull dir que estan passant una de coses, hi ha una d'eliminats,
0: però estem arribant al final.
2: Tinc unes ganes de voler-ho compartir amb l'audiència, però no m'atreveixo.
0: Quants en queden?
2: És que n'hi ha uns que ja són finalistes directes.
1: Però clar, o sigui, algú ens hauria d'explicar, de fet algú és el senyor Trescat, aquesta estratègia lamentable.
2: Què hauries de... La seva.
1: O sigui, per començar, perquè fas una travessa i a sobre no travessa VIP i l'emets en digital i no per la televisió. Això és que ja és al·lucinant. Però sobre això dels dos episodis...
0: Tu haguessis publicat tots de cop.
2: Potser. Jo ho he agraït, eh?
1: No,
2: jo...
0: Una a la setmana.
1: Si jugues al joc d'una a la setmana, és una a la setmana. Des de quan dos a la setmana? Per què dos?
2: Mm. Jo ben contenta. Clar. Ho estic gaudint molt, de veritat. I mira que m'havia desenganxat de la travessa, amb les altres edicions, però aquesta m'està encantant.
0: Va, a la que s'hagi més l'últim capítol, jo crec que llavors sí que podrem comentar-ho de com ha anat, quins
1: no sé
0: sorprès,
1: què comentaràs,
0: no?
1: Perquè encara estàs mirant Eufòria, la primera part HBO.
2: Però Eufòria de la Zendaya.
1: Sí, no, sí, encara estàs per la primera temporada. Vas veure dos episodis.
0: Va sorprendre tanta gent despullada i drogada en tot.
1: Doncs això veus a la travessa, no t'ho trobaràs.
0: No, això no. No. Va, anem al WhatsApp del programa, al 677 27 10 58, perquè ens ha escrit un oient que aquest cap de setmana ha viscut una situació que fa pocs dies vam anticipar aquí el programa. La qüestió és que ella i el seu nòvio, al novembre de l'any passat, van comprar-se dues entrades per anar a l'últim concert d'Oques Grasses. Però coses de la vida... Uns mesos més tard ho van deixar.
1: Això és la vida, noia, sí. I tant.
0: Aquest dissabte hi havia el concert. I ells seguien tenint les dues entrades.
1: Uf, avui el programa és més backup que mai, veig.
0: A partir d'aquí, ella mateixa ens explica com continua la història.
2: Començo a estar tocada, jo, eh?
0: Sí.
1: Sí. A mi aquesta cançó em destrossa perquè era una de les meves cançons amb el meu ex i cada cop que la posem...
0: Saps que estic com tu, que a mesura que passen els dies... Noto cada cop més el buit d'oques.
1: La tristesa.
0: Digues que s'ha acabat ja.
1: Sí, sí.
0: Hola, perfectes. Us escric i us escolto cada dia des de Brussel·les. Estava escoltant el programa de dilluns sobre oques i dir-vos que jo vaig anar al concert amb el meu ex italià.
1: Mare és que meva. També a sobre italià havia de ser l'exnòvio. Ens ho posem difícil.
0: Vam acabar abraçats després de 7 mesos de contacte zero.
2: Això ja és una tortura.
0: Plorant amb sort de tu, una cançó que, per cert, ell va cantar al casament de ser germana a la Toscana.
1: Ah, que a sobre és músic! També a les nostres oients els agrada posar...
0: La Marta s'hi ha posat la pell de gallina, literal.
1: De plorar,
0: la pell del braç.
1: Un eriçó.
0: I en aquest punt del WhatsApp també us diré que es torna tot una mica com estrany, perquè diu, Juliana, si vols te'l presento.
1: Ah.
0: Així feu un intercanvi.
1: Mi piace molto.
0: Ella parla italià.
2: Però no, ella viu al 2400.
0: Sí, diu... Així
1: ella l'oient, que no jo.
2: No, tu no.
0: És que diu, així feu un intercanvi lingüístic o de llengua. I dibuixa una llengüeta aquí. Ell és molt...
1: Dibuixa una llengüeta, m'agrada, perquè...
0: Un emoji. No ha fet una aquarela.
1: A fer un esbós.
0: Diu, ell és molt sexy i està enamorat de Catalunya, que no de mi. Em sembla surrealista i em sembla preciós aquest missatge. També afegeix, em feu connectar amb la Terra des del cor d'Europa.
1: Sí, ell és el cor d'Europa, ben bé.
0: Sou una institució, us estimo.
2: Que maca, ella.
1: Jo l'estimo a ella.
2: Ella és molt perfecta.
1: I directament li...
2: I la vida no li ha posat fàcil per ser tan perfecta, eh?
1: Gens fàcil. Bueno, i ella tampoc s'ha posat fàcil, perquè en aquest concert tampoc era de vida o mort.
2: No
1: era
2: una
1: operació cor obert, que si te la perdies resulta que t'endreçaven al cementiri.
2: No.
1: Llavors, ella també mira si li agrada jugar amb el risc. Jo l'entenc perfectament, perquè una bona anècdota com anar amb el teu exnòvio italià Buenorro a Oques després de 7 mesos és que no te la pots perdre. I sempre te'n penediràs de deixar anar una anècdota, que a mi això m'ha passat aquest cap de setmana. En qualsevol cas, aquesta oient perfecta, jo vaig a Brussel·les d'aquí poc.
2: A fer què?
1: Coses meves personals. A treballar, Marta, vaig a gravar Club Tàndem.
2: Molt bé.
1: Josep Carner,
2: que
1: va viure a Brussel·les moltíssims anys.
2: Que bé.
0: Estàs proposant una...
1: Convido aquesta oient a quedar.
0: Una quedada.
2: Molt bé.
1: Amb ella, que no amb el seu exnòvio italià, perquè no tinc cap interès en ell, però amb ella sí. Perquè aquesta, noia, aquesta noia és una mina.
0: Invitació.
1: Aquesta noia
0: ja
1: és on.
0: Aquesta...
1: És un diamant en brut.
0: Aquest WhatsApp és millor que molts guions que hem fet en aquest programa.
1: Sí,
0: es veu d'una hora lluny. Bé, a 4 minuts, arribem a 2:15. Un dia més que hem de parlar de Maria Pombo, però no del seu gat en Plutó, ni tampoc pels premis Ídolo, Marta.
2: Però potser sí que hem de parlar de l'ídol de la família. Però anem a pams, perquè el titular gran és nova polèmica al canto de Maria Pombo. Una polèmica que us haig de dir, de la qual no se n'ha fet ressò ningú.
1: En absolut.
2: Jo estic al·lucinant. Per un moment em vaig pensar que estava boja i que allò només ho havíem vist nosaltres. O que era IA o que era, jo què sé, un muntatge. Doncs no, de seguida ho expliquem. Per mi és de les coses més grosses que ha fet la Maria. des de que tinc internet i la segueixo.
1: A mi és el que m'al·lucina, que hi hagi tanta polèmica quan ella diu no m'agrada llegir, que en el fons és una, mira, mica una ximpleria.
2: No, en el fons va molt lligat.
1: Sí, i en canvi amb això ningú digui res.
2: Però mira, Juliana, potser és tan i tan evident que ja no és ni notícia, no ho sé. Llavors, com bé deies tu, tot ve d'aquella polèmica vintage de fa un any sobre llegir. Que recordem que la Maria va dir que a ella no li agradava la lectura i això va provocar un gran terratrèmol.
3: Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os gusta leer. Hay que superarlo. O sea, no a todo el mundo le gusta leer.
2: Una polèmica que va tenir moltes conseqüències, va ser un efecte dominó, com per exemple que la Laura Escanes i ella van deixar de ser amigues, o encara més greu, va provocar que la Pomba comencés a llegir llibres, com el de l'assistenta.
0: Bueno.
2: Sí, sí. I el cas és que la Maria des d'aleshores ha fet com una mica marxa enrere de les seves paraules i ha anat volent demostrar que sí que li agrada i respecta la literatura. I aquest cap de setmana en vam tenir una demostració. Perquè us heu d'imaginar la família Pombo, crec que al complet, o gairebé al complet, passant el cap de setmana amb el dia de la hispanitat pel mig, a Adrados, el Pueblo, que és aquell municipi de Segòvia on també tenen casa, no heu de confondre amb la Casa Vaca, que és la de Cantàbria. Allà no hi tenien tant lligam històric, diguéssim, però en aquest poble, Adrados sí, a Segòvia. I és un poblet de 113 habitants, segons les últimes dades de l'INE, on s'han fet una casa nova que és dels pares, si no m'equivoco, que s'havien venut l'antiga i de fet ho vam seguir al programa fa mesos, que vam mirar l'anunci d'Idealista i vam explicar com eren les habitacions, que hi havia molta cosa de caça, etc, etc. Doncs bé, aquests dies hem tingut una mica de house tour de la nova casa familiar dels Pombo i un dels detalls que la Maria ens ha volgut mostrar és la llibreria. Això va ser per Stories i podíem veure tot de prestatges de fusta fosca plens de llibres. Una cosa que celebrem, no?
0: Home, visca, tant, és una bona imatge.
2: A mi m'agrada que una casa estigui plena de llibres.
0: A mi m'encanta, també.
2: Festa. Fa molta festa.
1: I a part que la tenen bonica, la prestatgeria. Jo vaig fer captura de pantalla perquè dic que encara ho aprofitaré per alguna cosa. Algun dia comentarem els llibres que llegeix la Maria Pomo. Després,
0: és que és molt divertit.
2: Bueno, alguns els podem comentar. Mira.
0: Sí,
2: i també, com a element decoratiu, us heu d'imaginar aquesta prestatgeria que desprèn casa de poble, m'entens o no? Desprèn aquesta cosa també de com de tradició. Tres fotos analògiques com a elements decoratius de quan les Pombo eren petitones. Uh-huh. Alguns títols destacables perquè la Juliana i la Marina Porres puguin anar fent una mica de comentari pel Club Tàndem.
1: Serà complicat, però aviam.
2: Doncs mira, ara, si feies zoom en aquest Stories de la Maria Pombo, podies anar veient alguns dels títols. Ara els podem comentar. Per exemple, un de molt recent, Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, 2025.
0: Novetat.
2: Carme Riera, En el último azul, 2019. Uh-huh. Un clàssic que crec que hi ha gairebé totes les cases. Sapiens, de animales a dioses, 2011. Uh-huh. Yuval Noah Harari, vale.
0: Sí, bestseller.
2: Mica de Matilde Asensi, El último catón. Una mica de thriller i terror amb Stephen King.
0: Home, un bàsic.
2: El que és Caçador de sueños, ho llegeixo en castellà perquè és com ho tenen ells. També Tom Wolfe, Todo un hombre, de l'any 98. Després te'n podies anar també a un, bueno, Juan Carlos I Reconciliación.
0: Ja vaig a buscar-lo quan està.
2: Sí, qui deu ser, no? És un llibre de memòries del rei emèrit que no acaba de ser una gran sorpresa venint de la família Pombo, vull dir, perquè ja sabem que hi tenen simpatia, etcètera, etcètera. Però, en canvi, sí que em va semblar força impactant veure que les stories de la Maria Pombo, d'aquesta llibreria que estem analitzant, a la part inferior, ben a la dreta, mira tu quina gran metàfora, ben a l'extrema dreta, hi havia un llibre d'aquests que es veuen ben antic, ben grocs, les pàgines allà que veus que s'estan a punt d'escardar.
1: No, que no és broma, que a vegades és perillós quan els llegeixes perquè pots arrencar les pàgines.
2: Un llibre on en majúscules hi diu Francisco Franco.
0: Sí
2: que ho diu, jo de veritat que vaig necessitar comprovar que això no era mentida. T'ho prometo, eh? Sobretot perquè veia que no generava gens de rebombori, que ningú ho estava comentant. Salseologia sí que va fer una mica de cas, això, va dir, ha fet zoom en aquest Stories. I sí que el vam fer, i de fet, gràcies a aquest zoom veiem que el llibre és de Centro de Estudios Sindicales, que era l'organisme que publicava aquests llibres de Franco, però no veiem el títol. Ens quedem amb l'incògnita de saber, no? Quin era? Que, sí. El que hem pogut investigar, hi havia diversos candidats, hi ha Francisco Franco, Pensamiento Católico, però també la Cruzada Anticomunista, España ante el Comunismo, molts Pensamiento quants, Económico, clar.
1: No, molt i molt, va escriure sí, molt i sí. molt.
2: Bueno, sobretot, no sé si ho escrivia ell, però el cas és que als anys 50, aquest Centro de Estudios Sindicales sí que recollia part dels seus discursos i del seu pensament i ho convertia en llibres.
1: Que aviam, podries tenir aquest llibre perquè t'interessa la
2: com
1: història.
2: Com a peça de col·lecció també. Sí. Tot seria... Jo vaig a casa d'algú i trobo allò, jo necessitaria una explicació
1: una
2: com a mínim.
1: Una mica de context, però és veritat que si ho ensenyés algú altre, si es veigués a la prestatgeria d'algú altre, jo pensaria, mira, doncs...
2: Un historiador, poder... no sé.
1: Sí, exacte.
0: Sí, com si és objecte d'estudi o tens un interès real per saber aquest home...
1: Pugui, clar, que et pugui generar curiositat.
0: Que escrivia, saps?
1: Però clar, la cosa aquí és que ja sabem molt també la corda d'aquesta gent.
2: A mi el que em passa és que en ple 2026 i amb les imatges d'aquest cap de setmana llarg, en ple dia de la hispanitat, de tanta gent banalitzant el feixisme, aixecant el sant al braç d'aquesta manera, banalitzant la figura de Franco, d'un dictador, pam, Stories de la Pombo amb un llibre de Franco al prestatge.
1: És una inconsciència total, que és el que em sorprèn. Perquè dic, si tu tens això a casa teva, almenys tenir la consciència i ser prou intel·ligent com per veure que si publiques això, en principi, perquè veiem que no ha passat...
2: Que no ha passat res.
1: Hauria de generar rebombori, i més sent Maria Pombo, que és algú que és que diu bon dia i ja s'ha d'estar qüestionat.
0: L'altre és que no hagi revisat la foto, que no sàpiga ni quins llibres té a casa
2: però
0: seva.
2: Però mira, la Juliana, que és qui es va donar de tot plegat, no va poder evitar contestar-li les stories a la Maria Pombo, que li va enviar la captura de pantalla i tot, i la Juliana li va dir a la Pombo, que ja havien tingut converses prèvies, de la Maria contestant-li.
0: Chat, sí.
2: Maria, el libro de abajo a la derecha es muy delicado. I tens raó. Però és
1: perquè
2: que
1: jo ja no faig ni judici, però dic, tingues la consciència
0: que sàpigues que tens això publicat.
2: Però que la Maria ensenyi aquesta llibreria tan panxa sense donar-hi dues voltes vol dir que, o li bufa completament, o dos, que no hi veu pas el problema. I les dues coses són terriblement alarmants. Recordem que ella, el 2022, en el seu pas per La Resistència, que encara no era La Revuelta, va dir el següent.
3: Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os gusta leer. Uy, hay que superarlo. O sea, no,
2: això
3: no...
2: no
3: le gusta leer.
0: Això és quan va explicar que no, que no li agradava llegir.
2: No sé si tenim el tall de la Maria Pombo dient que per alguns era fatxa, per altres era roja, que ella ben bé estava al mig, que mai ningú estava content amb el que es deia d'ella.
1: Que també el concepte roja, hi ha molta gent que se l'hauria de revisar perquè s'etiqueta ells mateixos com a rojos i poder tampoc saben molt bé el que significa.
2: Mira, ara el podem sentir.
4: Yo estoy en un nivel intermedio para todo, o sea, por ejemplo, los muy fachas,
5: ¿sí?
4: Yo para los muy fachas soy roja.
5: ¿Tú para los muy fachas?
4: Y para los muy rojos soy facha.
5: ¿Tú? ¿Pero para quién eres tú roja?
4: Pues te juro que hay gente de mi, no de mis amigos, pero de mi entorno que yo conozco que
5: para ellos eres
4: rojilla.
5: Eres echenique.
4: Sí. No tanto, pero rojilla.
1: Com ha de ser el teu entorn, eh? Com han de ser aquells sopars perquè es pensin que ets roja. No?
0: Home, sí, han d'estar molt cap a un cantó, molt, molt, molt fort.
2: Jo, les úniques publicacions que he trobat de mitjans quan he escrit Maria Pombo Franco a Google són d'una entrevista del 2019 que li van fer al Huffington Post, on ella deia... La gent segur que pensa que sóc neta de Franco o la dona de Abascal. Perquè aquí li preguntava a la periodista que se la relacionava amb Vox, que se la relacionava amb l'ultradreta, i llavors ella responia això, que no, es deuen pensar que sóc la neta de Franco o la dona de Santiago Abascal o jo què sé. I llavors defensava que ella no, que defensa el país, que li agrada viure a Espanya, etc, etc.
1: I aquí ja demostrava per mi una mica de ser algú que no passa res però no té gens clar el context en el que viu i que per tant actua per ignorància, que és gairebé pitjor que actua a consciència, perquè ella deia que havia anat, per exemple, a una manifestació convocada per Vox, que ella havia ensenyat que hi havia anat,
2: sí.
1: Perquè ella també és un clàssic seu el dia de l'hispanitat, demostra que ha anat a manifestacions, etc, que no sabia que estava convocada per Vox. Home, doncs potser ens hem de mirar també
0: qui convoca les
1: manifestacions
0: on vas,
1: on vas a reivindicar-te, perquè surts de casa, et prepares, et perfumes i vas a una manifestació, almenys saber qui ho està organitzant.
2: 29 de novembre, eleccions, família.
0: Així doncs tinc moltes ganes de veure...
2: Què? De veure què?
0: Si
2: jo gairebé algun... que em posaré una vena als ulls per no veure
0: no,
2: res.
0: No, de si Maria Pombo i companyia deixen anar algun recado de cara a la intenció de vot o fan alguns... algunes recomanacions.
2: Pot ser, eh? Jo crec que...
0: De manera indirecta, perquè seran unes eleccions que la cosa vindrà si la cosa, de molts pocs vots.
2: Jo crec que si la cosa el resulta favorable, sí que posaran alguna cosa i potser si no el resulta favorable, també.
1: Ella fàcilment pot fer algun instastory previ demanant que es voti i tal, amb algun repost més cap al seu cantó, sí, sí, sense ser extremadament explícita, però...
0: Amb un punt d'intenció que... Bueno, n'estarem pendents
2: ella i el seu entorn, en general.
1: Sí, sobretot sí, sí, el seu entorn, perquè ella també... Veus, això és el que em sorprèn d'aquest instastory, perquè ella, amb altres coses, sí que és molt conscient. Jo tinc la sensació que ella sap que no pot fer depèn de quin moviment.
2: No ho puc entendre, tia. Estic?
0: Passen 6 minuts de 6:45. Ara farem una pausa i de seguida dia gros aquí el programa, perquè torna Pau Espark.
6: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
7: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
6: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana...

0: Pau Espart, bona tarda.
1: Molt bona tarda, què tal?
2: Ai,
0: quina il·lusió que hagis tornat, perquè els oients ens demanen molt per tu.
2: I sempre escriuen malament el teu cognom, és una cosa al·lucina.
1: He de dir que això no és nou, el tema de no escriure bé el cognom, i no sé si arribaran a superar el que m'ha passat un dia, que és que em posessin Spark, com en anglès, que és S-P-A-R-K,
2: finalment. Spark, m'encanta, sí. Que maco.
1: Per tant, això ja és un nivell. Sí que a vegades veig que reenvies algun missatge que falta l'H, és difícil.
2: Com el jugador del Barça, també et posen Spark, oi?
0: També, ara, bueno, és que sí.
2: Ens has trobat a faltar, Pau.
1: Moltíssim. Jo us escolto cada dia, al final jo sóc un ferm oient del que no surti d'aquí.
2: Que mono és.
1: En diferit, això sí, perquè estic treballant normalment aquesta hora.
0: Pau?
1: Al més nit, al 3Cat Info, amb la Marina Romero.
2: En Pau està segrestat pel senyor 3Cat.
0: Tu el veus, el senyor 3Cat? És a dir, tu quan arribes allà a la tele, a vegades te'l creues?
1: És que hi ha més d'un senyor 3Cat.
0: Veus?
2: Té moltes cares, aquest senyor.
1: I n'hi ha algun que sí, que me'l creu.
2: Jo el que no entenc és perquè si treballes a 3Cat no pots treballar aquí, que és un programa... És a dir, no és que fem el programa al grup Godó. Som 3Cat, no? Com diu l'Instagram.
0: No,
2: a veure, l'hora és incompatible, sí. Això sí que és veritat.
0: Aquí està treballant a un...
1: problema
0: de un altre lloc, que és la mateixa casa, però està en una altra tasca, diguéssim.
1: Hauria d'escapar-me, venir de la tele aquí a la ràdio i tornar, i això és una mica difícil.
2: Clar, necessita també la Marina, no?
1: Però quan puc...
0: Com està la Marina?
1: Bé,
0: la Marina Romero.
1: També em pregunta per vosaltres, sempre.
0: Sí.
2: Però si no ens veiem mai, Pau.
1: Ella, és com si durant una etapa vam compartir això ja fa anys, però allò, quan ella acabava, nosaltres entràvem i aleshores parlàvem, i ella encara ho recorda, aquest moment.
0: Pau, va, anem pel tema que has preparat.
3: Sé que no ho he fet bé 30.000 cops, jo també he estimat malament.
0: Hem de parlar d'Oques Grasses, ara que s'han acabat els concerts, perquè tenim novetats sobre els negocis d'en Josep Montero, que és el cantant. Pel que has estat veient tu, en Josep hauria creat una nova empresa dedicada a l'organització d'esdeveniments i a la producció musical.
1: Sí, de fet és una informació que ha avançat una economia del Nacional, que ara explicarem. L'empresa la va crear l'abril del 2025, vam estar despistats aquí, i això és mig any abans que es posessin a la venda les entrades pels 4 concerts a l'estat Olímpic. I l'empresa va començar amb un únic administrador, que és el propi Josep Montero, i a principis d'aquest any s'hi va afegir una altra persona que comparteix els dos cognoms amb en Josep i sospito que és la seva germana. Perquè es diuen igual, mordre de cognoms.
2: Sí que és sospitós, no, sí, seria sí, massa casualitat. Tot i que s'han vist casos, eh?
0: Perquè podria ser... No, no, ha de ser una germana. Pot ser que una cosina es digui igual que tu?
1: Jo ho
0: pregunto molt ràpid, sí. Però no...
2: O sigui, per començar pot ser que la meva germana s'emboliqui amb el germà del meu nòvio.
4: Clar.
1: Com? A veure, ara m'he perdut.
2: Clar, no, gens de dir que la meva germana s'emboliqui amb el germà del meu nòvio.
1: D'acord,
2: sí. I això ja faria que els nostres nens, si n'hi hagués, es diguessin igual.
4: Exacte.
0: Correcte, si els pares són germans, sí.
2: No ha passat una vegada, ara ja veuràs el programa. Quan
0: ara ens pot anar com d'aquest tipus de coses.
2: Sí, 77, 27, 10, 58. Tothom té pares que són germans, aquesta cosa del... Això per una banda, després hi ha cognoms que són tan típics, clar que Montero, per exemple, és un cognom que no és Spark, per entendre'ns. Però bueno, que
4: té nombre és un Rodríguez.
2: No, té nombre... A veure, lo normal seria que fossin família.
0: Sí. No, sí, home, sí.
2: Germans,
0: sí,
2: sí. Anant bé.
0: Tenim de germans, anaves bé, Pau.
1: He estat buscant...
2: Sí que ens hem posat una mica durs, però una mica piquis.
4: A part que està fent una empresa amb ella, no?
2: Sí, sí. Seria massa casualitat.
1: Si no falla la informació de LinkedIn, la germana treballa en l'àmbit de la comptabilitat i les finances, per tant...
0: Quadra molt.
1: Els números, sí.
0: Els números.
1: I tenim alguns detalls més del negoci. L'empresa té la seu a Muntanyola, no direm l'adreça, però a mi em fa molta pinta que és un domicili, perquè jo l'he buscat.
2: Això és molt típic quan fas una empresa.
0: I... si no tens seu o oficines...
1: Allò no sembla en unes oficines. Està dedicada a l'organització d'esdeveniments, que en concret es parla de planificar, produir i promocionar concerts, festivals i qualsevol altra activitat relacionada amb la música i l'entreteniment en directe, i també dedicada a la producció musical.
0: Queda clar que en Josep no farà iogurts a partir d'ara,
1: no.
0: Sinó que vol seguir fent exactament el mateix.
1: Això si és que vol seguir fent. Ara obrirem aquest debat. No ho tinc tan clar. I també sabem el nom que ha triat en Josep per aquest negoci. L'empresa es diu Very Well.
2: Very Well, en anglès, no?
1: Sí.
2: Very Well. Molt oques.
0: Sí,
2: molt oques.
1: La traducció...
2: Bueno, molt Josep, ara. Molt
1: clar, Josep. És a dir, la traducció literal seria molt bé, però a mi em fa pensar en el nom d'una cançó... Stop. ja sé que, és a dir, no és textual, perquè seria això, molt bé en català, però vaja, està guai, està molt bé, very well, i no em sembla casualitat que el nom de l'empresa recordi el d'una cançó, perquè abans que en Josep creés Very Well i abans que es fessin els concerts a l'Estadi Olímpic, quan una administració pública contractava Oques Gràcies, o quan algú contractava Oques Gràcies, ho acostumava a fer a través de Petxina Lliure.
3: Una petxina lliure, una petxina lliure, una petxina lliure.
1: El que passa que una petxina lliure és una empresa que no és com les coneixem normalment, sinó un acord entre socis. Tot això perquè no tenim gaires detalls d'aquí al darrere de Petxina Lliure, que ho he estat buscant, però sí que a mi m'ha semblat que és una empresa que estava formada almenys per alguns membres d'Oques, que compartien, perquè un contracte que van fer per les festes de la Mercè del 2024, quan hi van actuar, el signava en Guillem Real, que és el baixista, sí, en nom d'aquesta empresa. De manera que jo crec que era l'empresa que tenien per cobrar com a grup i on hi havia almenys alguns dels seus membres. També el logo d'Oques Gràcies està registrat a l'Oficina de Patents i Marques per Petxina Lliure. El dubte és, clar, aquesta empresa, què farà en Josep? O sigui, de què servirà el Very Well? Perquè què pensa en Josep sobre els diners?
2: Què pensa en Josep?
0: Hòstia, és
2: money, mana, money, mana, money.
1: És la pregunta que m'he fet, de dir, per què crees aquesta empresa mig any abans de vendre les entrades pels concerts a l'Estadi Olímpic sabent que seran els últims que fa el grup Oques Gràcies? Quin és el teu objectiu, allò, després o en aquest procés en què et trobes?
0: A tot fa pensar que és una empresa constituïda potser per cobrar tot el que generin els estadis, potser.
1: Això seria una opció? Per exemple, clar, el problema que tenim és que en Josep...
2: Però és que hi ha molta més gent que ha de cobrar dels estadis, no? No només ell.
1: Sí. Ah, tots els membres del grup, segur, almenys, a part de...
2: Que no estan dins d'aquesta empresa, és una cosa més seva en solitari.
1: En principi sí, perquè ell és l'administrador, també veiem doncs, que hi té vinculació la germana. El que passa que, clar, en Josep ha tingut oportunitats els últims dies, però no ha volgut donar entrevistes. De fet, costa molt trobar una entrevista recent. I he rescatat una mica què havia dit els últims anys, i fa 4 anys va tenir una conversa amb l'Albert Tom, al programa Islàndia, sí, i li va preguntar com s'imaginava el futur i si creia que estaria vinculat amb la música.
5: Això també veus, l'altre dia feia una cançó d'això, que deia que no volia coses que valguessin molts diners, el que volia era jubilar-me als 40. Però sí que m'he passat molts anys pensant, si algun dia no va bé, hauré de tornar a fer d'electricista o hauré d'acabar la carrera, però de viure'n jo crec que ja el que em queda de vida anirà bastant per aquí.
2: No em donguis Louis Vuitton, no vull voler sobrar del que vull jubilar-me, no?
1: I s'ha complert perquè té 41 anys, és a dir, sí que tens l'objectiu.
0: Molta gent dona per fet que amb els 4 concerts s'ha jubilat. La gent
2: no
0: pensa.
2: No ho sabem.
0: No.
2: Més que res, que el problema d'en Josep és que no... És que poder li sembla que vol jubilar-se en el sentit que la vida de músic és, pot ser molt esclava amb el ritme de bolos, amunt i avall, tal, però ell, quan estigui a Muntanyola i ja s'hagi fumat uns quants porros i estigui avorrit a la piscina, voldràs que li brollaran les cançons de dins.
4: Però tu no te l'imagines gravant en allà a Muntanyola l'estudi que té per altra gent?
2: Sí, però no jubilat.
4: Mica de Manu Guix,
0: fent una lipsle... A part, crec que s'ha fet com un estudi... S'ha fet un estudi nou, o està fent un estudi nou, i que ja ha invertit diners, almenys en aquest estudi, per poder gravar en condicions a casa seva.
4: Sí, que també està molt bé, això.
2: És importantíssim.
0: Molt bé. Les dues persones que més descentralitzen d'aquest país viuen a Muntanyola, que són en Peyu i en Josep Montero.
2: Compte que no haguem després de descentralitzar Muntanyola, perquè si tot passa allà...
0: Clar, no descentralitzar.
2: Però en realitat hi ha bastanta gent que fa coses... O sigui, que el problema és que moltes vegades no els hi fem cas, però hi ha molta gent que fa coses fora de Barcelona.
0: Sí.
1: També ens fan arribar que potser el Very Well vindria de la cançó sexy, que diu Very Fuet. Seria una altra opció per justificar aquesta tria de nom. Feu apostes, perquè en realitat no tenim la resposta, perquè és això, en Josep no ha parlat últimament, veurem si ho fa aviat.
2: No fa pinta. Jo li vaig preguntar si tenia ganes de quedar amb mi de xerrar i em va dir que no, que moltes gràcies. Saps aquella vegada que em va escriure el noi dient ai, aviam si tornem a quedar, que havíem tingut una cita, aviam si tornem a quedar, i jo li vaig dir vaig estar bé, però no, doncs en Josep igual.
0: M'ho he passat molt bé, però
2: no vaig dir molt bé. No vaig dir això.
0: No,
4: amb una emoticona d'una papallona.
2: El molt no el vam dir, perquè ens va semblar que era massa contradictori, dir m'ho he passat molt bé, no quedarem més.
0: Però és igual de contradictori dir m'ho he passat bé, no vull quedar més amb tu.
2: És
4: que no és un missatge gens fàcil, eh?
0: No, i mira que el vam escriure a 8 mans, eh?
4: A 6 mans,
0: segur. Semblava un... Sí.
4: Un pop.
1: Sí.
4: Va ser molt difícil.
0: No, i ell, clar.
4: I va funcionar perquè va més...

0: perquè Expansión ha publicat que la multinacional Warner Music ha comprat la discogràfica catalana Halley Records.
1: El que ens faltava.
0: El catàleg de Halley està format per Oques, però també pels Amics de les Arts, els Catars, Ginestar, Buos, Lil Dami o ja fa uns anys Charango. I el que implica aquesta compra és que ara Halley desapareix i passa a anomenar-se Cosmic Sound. I efectes pràctics, més enllà del canvi de nom, des de la discogràfica, des del que fins ara era Halley, asseguren que es mantindrà la seva filosofia i que es vol...
1: Quina és la seva filosofia?
0: Reforçar el posicionament de Barcelona, Catalunya i els Països Catalans en el mapa musical. Aquesta és la filosofia que descriuen.
1: Que no ens facin cantar en castellà a Ginestar, ara.
2: Jo crec que no, vaja.
1: Esperem també que la gent tingui una mica de voluntat, perquè és que si els germans Serrassols es deixen fer això, seria molt immoral. No es deixaria, que no.
2: Una discogràfica que ha editat sempre i publicat discos i grups en català deu ser perquè creu que aquí hi ha mercat i hi ha negoci.
1: El hashtag música catalana de Spotify, Juliana. Fixeu-vos que Espanya està fent això tota l'estona. Espanya està apostant per Catalunya més que mai, per això l'Aitana va al concert d'Oques i per això l'Aitana ara parla en català als concerts i ho reivindica, perquè és que la gent se n'està donant que aquí també hi ha gent, i per això les influencers en català podem viure d'això.
0: Ells t'ho venen, de fet, en sentit contrari, de dir, justament fem aquest salt que ens permetrà arribar més lluny, no?, mantenint el nostre esperit, però
2: amb més estructura, no?, exacte, i poder fer coses més grans.
0: Al marge d'on érem fins ara. I el que diu la Juliana, quan torni a venir, si puc, explicaré que Dulceida jo penso que està fent algun pas que va també en aquesta línia.
1: Epa!
2: Absolutament, perquè... De catalanitzar-se empresarialment.
0: Sí, també.
2: Amb socis catalans, potser.
1: És al·lucinant. Sí.
2: És al·lucinant de bo o de dolent?
1: Com diria Gerard Romero, estan passant coses. És al·lucinant. Jo me'n recordaré perfectament de qui es va moure amb moneda i de qui no. Jo. La resta de gent.
3: I la llista de la Juliana.
1: Jo tinc
2: aquella llibreta, eh?
1: Aquella dead note.
3: Ah, mira, sí que ens arriben a WhatsApps dient que és de la cançó sexy, eh? Very, very, very well.
2: Ah, doncs.
3: Això ho sabem els fans de tota la vida.
0: Jo?
3: Sí, perquè diu fuet i després
2: mira,
3: crec que ho dic.
2: Very, very well.
0: Admeto que vaig anar al concert de divendres.
1: T'ho vas passar bé?
0: M'ho vaig passar molt bé, molt bé, però admeto que em vaig adonar que no era un fan d'Oques perquè el tram del mig del concert, perquè ens entenguem,
2: les anava una mica a les dues.
0: Sí, ja. Sí.
1: Són les més bones, jo com a fan, diguéssim, antigi. Tu vas passar millor en el concert d'Acció a Verges, Pau, que algú, hi ha gent que et va veure?
0: El concert d'Acció hi havia molt més sentiment personal.
2: Què estan fent ara els nois d'Acció?
1: No sé.
0: I també hi havia alguna noia, eh?
1: És que en Pau tenia una amiga tocant.
0: Sí, sí, de fet, això, Acció, té molts vincles.
2: Molt bé, canviem de tema perquè veig tothom incòmode, de sobte aquí...
1: No, ser diferent! Jo estic zero incòmode.
2: Que bueno, el 2012, el ser diferent...
1: Va canviar el món.
2: 9 minuts i les 7. Jaume Miranda, bona tarda.
4: Bona tarda, com esteu?
2: Tu vas ser fan d'Acció en el seu moment, et va arribar la cançó?
4: Duis uns dies o unes setmanes parlant d'Acció i jo, honestament, no sé si és perquè tinc com una cultura molt espanyolitzada de vegades, però
1: segurament.
4: Jo no sé què és Acció.
1: No, sí. A mi tampoc no em va arribar. No, però si diferent, surto de l'armari ara. Però si per diferent, dir... sí que et sonava.
0: I de fet, mira,
1: per vosaltres.
0: No, però a mi el concert de Verges em va fer donar que ells també eren els autors del Tot està per fer i tot és possible,
2: oh,
0: que no els associava a Acció.
1: I que tot està per fer. És que en tenen moltes.
4: No, fora bromes. Jo ja sé que tinc una cultura això molt espanyolitzada, mai millor dia per dir-ho perquè duc una camiseta de Lola Flores, però sí que de música cantada en català la tinc controlada, al final en el meu entorn, i jo mateix també n'ha consumit, i Teràpia de Xoc, per exemple, són de la mateixa època, més o menys.
2: Sí,
1: mira,
2: van
1: conviure.
4: Sí, sé perfectament qui són. És que tinc el dubte de si Acció van arribar a les Illes Balears.
1: No, jo crec
2: van
1: que la cosa...
2: Van tenir molt èxit a les Terres de Girona, per exemple, Acció, però sí. molt al Baix Empordà.
1: I jo crec que aquí també hi ha una qüestió molt generacional, o sigui, però generacional, extremadament generacional, que les noies de la meva edat, un any amunt, un any per avall, sí que ho vam escoltar, saps? Però després, només que la Marta es porti uns anys amb mi, ja no.
3: Sí, sis anys ja ho canvien tot.
1: Literal, en aquest cas, crec, perquè, clar, era un fenomen molt adolescent.
2: D'Acció a Estopa.
5: Es un fiera porque canta partiendo la pana y quitando a la peña, quitando a caña, sale jale la dueña.
2: Perquè ahir, Jaume, van presentar el seu nou projecte a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona.
4: Sí, això està molt bé. Els germans Muñoz han anunciat que tornen a ser música. No sé per què ho he escrit així en el guió, perquè pareix que havien abandonat el grup fa com 20 anys i no, vull dir, simplement és que han estat una temporada descansant uns mesos, no?
1: Com fan tots ara.
4: Sí, i llavors he dit que tornen, dia 20 de novembre, gran data, publiquen La Maqueta, que és una reedició del seu primer projecte amb

0: cançons descartades, perquè si no me falla sa memòria, ara fa 25 anys que se van estrenar en el món de sa música. Estem de celebració.
1: I per què ho han presentat allà? És tot molt estrany.
0: Ara
1: no,
0: estàs molt allà. He sentit. Bé, aquesta maqueta, aquest nou àlbum, anirà acompanyat de 4 grans estadis en juny de l'any que ve, un a Madrid, a Sevilla, a València i a Barcelona. I com tu demanaves, Juliana, el lloc elegit per fer aquesta presentació ha estat l'Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de la UB, on te record que des de fa un any en David Muñoz és alumne d'Història.
1: Sí, però tot i això, o sigui, una cosa és ser alumne, l'altra és decidir presentar el teu projecte a la teva uni.
2: Si però perquè va fer una reivindicació que va estar molt bé.
0: Sí, bé, ells també són molt d'abraçar el seu propi meme, no? Sí. Perquè se va parlar molt quan se va apuntar a la facultat. Vos he dit que, a més, en David Muñoz està sent un alumne excel·lent, dit per els propis professors, amb sí. matrícules d'honor i especial interès en Mesopotàmia. M'ha agradat, no?, aquesta dada.
3: Sí.
0: Ell te canta La raja de tu falda i de com Mesopotàmia. Bé, és una persona diversa. De fet, durant la roda de premsa, com deia na Marta, en David va aprofitar per reivindicar el poder de l'educació pública.
4: Porque creo que la universidad pública hace que la gente que no tenga recursos pueda hacer, la gente que no tiene para pagar, pues viene aquí y tiene lo mismo, la misma oportunidad, digamos que es lo que iguala, el auténtico ascenso social.
2: Té raó. Té molta raó.
1: Sí, sí.
2: I ahir a la tarda de Catalunya Ràdio, en Garriga va entrevistar el professor que més ha marcat, en David Muñoz d'Estopa. De fet, en David el va mencionar en aquesta presentació i en aquest nou anunci, i va ser una gran xerrada, va ser una gran conversa, perquè ell va explicar que el tracta com un alumne més, que ell, en David, el senyor d'Estopa, el que canta, és una mica pesat, fins i tot durant les classes.
0: Sí, que demana, que pregunta massa, no?
2: Pregunta molt, però perquè té un interès ja des de fa molt temps. He reconegut aquest interès per la història.
3: Acumulat.
2: Però aquesta cosa de dir que li ha de dir, David, ja està.
1: S'ha acabat la classe des de fa 2 hores, sí. Deixa'm anar el braç.
2: Que es porta tan i tan bé amb tots els seus companys que el conviden, que ell ha anat a festes d'aniversari de 18 anys, tot i tenir-ne...
0: 50, en té 50. Crec que en té 48
2: això,
0: i 50. 50
2: anys, sí. Posa sobre la taula un tema interessantíssim, que són totes aquestes amistats de generacions tan diferents, que no tens per què ser família per poder portar-te bé amb
0: algú.
2: Super, que després passa molt quan comences a treballar, depèn del lloc on curris. Però que després poder fer birres o poder aprendre alguna cosa després de les classes és un clàssic amb el David i la seva classe, i que ha estat tan i tan involucrat i que és un alumne, vaja, 10.
0: De fet, no vos sorprendrà que també deies professor, crec que ell mateix, no ho sé, ho he llegit en El País, un article sobre aquesta visita a la facultat mediàtica, en què deien que en David, més enllà de ser un gran estudiant, és també el que sempre planifica i organitza les cerveses en el bar de la facultat.
3: Bueno, clar, no.
0: Molt sorprèn.
2: No.
0: No, home, més no, ben poc, no?
2: És genial, forma part de la seva identitat i que no ho perdi.
3: Que té amb això, vull dir,
0: i també m'agrada molt que aquest professor, que al final és un historiador consagrat de la UB, que va arribar en David Muñoz i el van haver d'avisar, escolta, que no te sorprengui que ve un alumne famós, que potser trobes premsa a la porta, i ell va dir, a mi me sona La raja de tu falda, però jo aquest senyor no sé qui és, clar.
2: M'entens? És que clar. Sí, sí. Un acadèmic al seu món.
1: El professor deia que és l'antiestrella. Així com hi ha famosos que van amb uns aires també de necessito seguretat, tal no sé què, ell és el contrari. Un senyor que ho fa tot tan senzill, tan normal, que diu les coses tal com raja, que és tan poc famós en aquest sentit, que se'n va amb els col·legues i et diu les coses així, que aixeca el braç constantment per intervenir. Vull dir, una persona molt normal, que és el que tothom sempre destaca dels germans Estopa.
3: I quina sort, anava a dir, tenir 50 anys i poder anar a la universitat una altra vegada i tenir temps per fer-ho i gaudir-ho i estudiar el que no vas estudiar en el seu moment. Això no tothom
2: ho
3: pot
2: també,
3: fer,
2: exacte.
3: i és una sort.
2: I que realment, si t'ho pots permetre, mai no és massa tard.
1: No.
2: Si té de gust, apunta-t'hi, perquè
3: jo
2: també a la uni tenia companys que eren molt més grans.
1: I no t'encantava, perquè jo, que vaig anar poc a la universitat, el que més em va agradar era això, com que hi hagués gent tan gran estudiant allà.
3: Jo vaig tenir una companya de periodisme a la UBIC que tenia 68 o 69 anys.
0: I
3: venia a fer algunes
0: relació.
3: Assignatures perquè li interessava molt la temàtica.
2: No hi ha persones més motivades que ells.
1: No, ni més implicades, sobretot quan ja estan jubilats.
2: Sí,
1: perquè llavors, clar,
2: tot el seu temps és allò, sí. també. Mm-hmm.
3: Pau, tornaràs?
1: Tinc unes ganes.
5: Sí. Sí? Sembla que sí, almenys un dia més.
1: Un dia més. Un dia més i prou, eh? És una relació d'intermitència. Mai un intermitent ha estat tan curt, eh? Sí.
5: La Núria, persona amb qui comparteixo llit...
1: Casa i fill. O sigui, clar, és que la teva dona des de fa més de 10 anys, perfecte.
3: Què diu?
1: Què diu la Núria?
5: Això és com un estel fugaç.
1: Literalment. Ai, demana un desig. És pluja de Sant Llorenç. Però sort de tu, Pau. Sort de tu.
5: I mai millor dit.
3: Pau, moltes gràcies, contents que hagis tornat i t'esperem la setmana que ve.
5: Sí, sigui un dia. Intentarem.
3: O dos. Bé, fem una pausa i a partir de les 7, com cada dia, torna el Tot Costa. Fins demà a les 6.

Ole, ole, ole. Ole.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal de Comptes amnistia Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o fent viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea s'hagi pronunciat a favor d'amnistiar la malversació. Els allibera d'haver de pagar els 5 milions d'euros que dèiem i que amenaçaven el seu patrimoni. Neus Munté es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid a les eleccions generals. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides demà.
1: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convença a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, rebutja la proposta. Avui comença una cimera de dos dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
3: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials. La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials que se celebren la setmana que ve i que l'enfrontaran al candidat de la ultradreta Fabio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
1: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tanca portes batent rècords. Ha superat el 1 milió d'euros de recaptació i ha venut un 6% més d'entrades. De cara a l'edició de l'any que ve, la número 60, els organitzadors volen reivindicar la pel·lícula de Steven Spielberg en contres a la tercera fase i somien amb la presència del cineasta nord-americà. Nou finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit.
3: Aquest any s'hi ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9 perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. El Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la gran quantitat, a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Creueras.
4: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores y el premio lo consigue.
3: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència dels reis de l'estat espanyol, Felip i Letícia. D'altra banda, Planeta ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses les aventures de Tintín.
1: Esports, el Real Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats de la jornada destaquem el Manchester City 2, PSG 4 i el Betis 3, Porto 2.
3: El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
1: I la UEFA, d'altra banda, confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada per un dia abans, l'11 de novembre.
0: Fins aquí les notícies.
5: Ai, Déu meu, bon dia, bon dijous matiners.
1: Com bon esteu? Dia. Bon dia.
5: Ja estàvem parlant aquí amb l'Àlex Bosch en aquests 5 segons que tenim entre el separador de Catalunya Ràdio i l'inici dels matiners. Lara, Marta, bon dia.
6: Hola, bon dia, Xavi.
5: Esteu bé?
6: Molt bé, i tu?
5: Bé, avui és dijous.
6: Ja està, ja ho tinc.
5: Va, que un dia i acabem la setmana.
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és dijous 15 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que aquest dijous persisteix l'estabilitat. Un altre cop, molts núvols baixos a primera hora del matí al litoral i al prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al Camp de Tarragona. Això sí, al matí serà assolellat a la resta. I a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Avui a la Ràpita el sol sortirà a les 8 i 9 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 9 minuts.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita de l'escriptora Maria Climent a La Vanguardia i diu: als 40 tant adones que has pres decisions irreversibles.
0: Va, ben poc ha complert els 50... Els 50, els 40 anys, Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: 40, sí, són recents, acabat de sortir del forn, pràcticament.
2: Sí, bueno, ja fa un parell de mesos o tres, ja en portem.
0: Estàs d'acord amb el que diu la Maria?
2: De fet, fa 5 mesos.
0: Però res.
2: Sí,
0: això són res.
2: Te
0: n'adones als 40 que has pres decisions irreversibles o no?
2: Depèn de què signifiqui la irreversibilitat per Maria Climent. Algunes sí, d'altres no.
0: El que tenim clar és que a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Exacte, i això ja és irreversible.
0: Exacte.
2: Perquè comença sí o sí a les 6, a no ser que hagi de començar abans. Avui amb dos protagonistes del dia, Ada Colau, que estem pendents de si conforma o no aquesta llista, sí, unitària de les esquerres, Artur Mas, que ahir va ser amnistiat pel Tribunal de Comptes, com que és dijous també obrirem la taverna, tindrem a Paco Marco, director de Método 3, i els actors José Corbacho i David Fernández.
0: Què Home, la festa assegurada.
2: Ah, aquest això, parell,
0: la festa assegurada. Fins ara, Maiol.
2: Fins ara.
0: Avui arrenquem amb un gènere musical que diuen que és un pensament trist que es balla i per molts és una catarsi emocional. Us parlem del tango.
3: Ja ves, el dia no amanece, hola, como se nece,

0: cançó més bonica que Garganta con Arena és que tal dia com avui va morir a Buenos Aires Cacho Castaña, un dels grans noms de la música argentina. Al llarg de 5 dècades va compondre centenars de cançons, entre les quals hi ha autèntics himnes com aquest que va cantar per ser al costat de l'altra meravellosa Adriana Varela. Esperem que aquest matí sigui com un tango, soni com un tango, això sí, amb l'alegria habitual marca de la casa.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Estàvem dormint, ens hem despertat, però el món ha seguit girant. Àlex Bosch, i segurament mentre dormien han passat coses.
2: Sí, no sé si esteu al cas de la polèmica que envolta la nova portaveu de la Casa Blanca.
0: Boniques paraules que ha dedicat al seu marit ja president dels Estats Units, no?
2: Escolta'm, es diu Kathy Zakaria, respon perfectament als cànons de bellesa nord-americans, no sé si l'has vist.
0: Totalment, sí, la típica rossa americana.
2: I aquesta setmana s'ha presentat davant la premsa d'aquesta manera.
3: Good morning!
0: És com ja comencem la pel·li americana.
2: Amb una classe de P3.
0: Una rossa molt legal, mica, la típica pel·li americana, començaria amb un good morning.
2: Cas, mira, li podríem arribar a perdonar la primera intervenció, perquè era el primer dia, estava nerviosa, però va tenir problemes per llegir correctament els fulls que tenia i només va respondre 3 preguntes de la premsa i amb molts dubtes.
0: Molt malament, molt mal respostes, més a més.
2: En tot cas, la polèmica als Estats Units va en augment, sobretot després que aquesta matinada s'ha descobert que no està clar que tingui els mèrits que diu tenir per fer aquesta feina. Trump la va presentar com a advocada. Però la premsa ha començat a indagar i sembla que la portaveu de la Casa Blanca, que no és un càrrec qualsevol, ha mentit una mica sobre el seu currículum.
0: Ah, no m'ho diguis!
2: Sí.
0: No és advocada?
2: Reuters ha buscat els seus registres professionals als Estats Units i no hi ha trobat cap mena d'indici que hagi exercit d'advocada. Es va graduar en dret el 2011 i va treballar en un bufet a Pequín, que hi va viure. El problema és que a la Xina els advocats han de tenir nacionalitat xinesa per exercir-hi. Per tant, no ha pogut exercir d'advocada a Pequín. I als Estats Units, tenir el títol no és suficient. Cal fer un examen per exercir. I no és el cas, perquè resulta
0: que tampoc.
2: Que no el va provar.
0: Molt bé.
2: Que el va fer, però no el va provar.
0: El seu marit és el seu marit, per això?
2: Això no ho sabem encara. Això li hauríem de preguntar amb ella. En tot cas, el que sembla clar és que ara necessitarà una advocada si vol demostrar que no ha comès un frau en el seu currículum.
0: Recomanem a tots els oients dels matiners que busquin aquest moment, que s'ha viralitzat moltíssim per les xarxes, i que gaudeixin d'aquesta rossa americana, permeteu-me dir-ho d'aquesta manera.
2: Una maga.
0: Gràcies.
3: Good morning.
0: Adéu. 3:15 del matí. Anem a veure aquestes petites escletxes de llum que hi ha pel món, tal com estan les coses, perquè precisament avui el món serà un lloc millor per iniciatives com el Festival Transhuman. Andreu Merino.
4: És un festival nascut al Ripollès, però que enguany i durant 3 setmanes ha programat activitats arreu del país. Se centra en el cinema i la fotografia i aposta pels projectes que tenen una mirada social. A més, programa diverses activitats complementàries amb un objectiu molt clar: combatre estigmes i generar coneixement mutu. Aquesta, precisament, és la meta de les trobades entre alumnes d'institut i joves extutelats que s'han produït les últimes setmanes en el marc del festival. Sens dubte, és una molt bona notícia posar en contacte joves que tenen molt en comú, però que sovint viuen en realitats paral·leles.
0: 2:15 del matí, com que som d'ADN optimista, 3 bones notícies per començar el dia. El fill del cuiner Santi Santamaria assegura que vol seure i parlar amb Ferran Adrià.
5: Entre els dos cuiners, Ferran Adrià i Santi Santamaria, hi havia una gran amistat, tot i després del soroll que hi va haver. Ferran Adrià sempre, de fet, ha defensat l'estima que li tenia. Ara, el seu fill, Pau Santamaria, assegura en una entrevista al diari Ara que després de veure la sèrie Gènesi de TV3, té ganes, diu, de fer una escudella i un vi amb Ferran Adrià per parlar de tot plegat, de tot el que va passar. El fill, en aquesta entrevista, també lamenta que el seu pare no tingués la Creu de Sant Jordi.
6: Thank you very much.
0: És que, escolta'm, si... Bueno, clar, no podem fer gaire spoiler de la sèrie Gènesi, però en tot cas, un cop veieu la sèrie, entendreu perfectament perquè Santi Santamaria té aquesta necessitat de seure i parlar amb Ferran Adrià. Més notícies. Regalar animals a moda de premi està prohibit. Ot Serra.
6: Així ho diu la llei del benestar animal, que està en vigor i prohibeix expressament que s'utilitzin com a reclam, premi, rifa o promoció, com si fossin cotxes o rentadores. L'esperit de la norma és que els animals són éssers amb sentiments. Per tant, hi ha diverses mesures, com aquesta, orientades a evitar que puguin ser maltractats o fins i tot que se'ls abandoni.
0: I la ciència fa un pas endavant per millorar la supervivència dels nadons extremadament prematurs. Un projecte desenvolupat a Barcelona ha creat una incubadora líquida que limita les condicions de l'úter matern.
5: La tecnologia anomenada Fetal Life està creada aquí a Barcelona i recrea el líquid amniòtic i connecta el fetus mitjançant el cordó umbilical per portar-li oxigen i nutrients. El sistema ja s'ha provat amb èxit en una ovella amb resultats molt positius en el desenvolupament neurològic i, a més, el medi líquid protegeix la pell dels nadons prematurs, que sabem doncs, que és molt fina i molt sensible. Ara l'equip investigador treballa per validar la incubadora abans de provar-la en humans.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: una cançó per fer un cafè de bon matí, t'ho dic.
1: Sí.
0: Tu estàs a la cuina, al menjador, els oients que ets acabador de despertar, al cotxe, fent una miqueta d'esport, i sona aquesta música, i escolta'm, comencem el dia d'una altra manera. I és que tal dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1995, Paul McCartney i la seva dona, Linda, apareixen a la sèrie Els Simpson.
1: Sí, en aquell capítol, Lisa, la filla de Homer i la Marge, es feia vegetariana, i l'ex-Beatle es veu que va posar una condició als guionistes per aparèixer en aquell capítol, que Lisa Simpson continuï sent vegetariana després de tot aquell episodi. Aquell acord, efectivament, es va acabar complint. Lisa ha continuat sent vegetariana en tots els episodis posteriors i, segons ha explicat el productor del Simpson en diverses entrevistes, Paul McCartney sempre comprova que aquest personatge continuï sent vegetarià. Per cert, que al final del capítol sempre també sona aquesta cançó que sentim de Paul McCartney.

0: que passen pràcticament dos minuts d'un quart de sis del matí. Bon dia, matiners, també. No me n'oblido d'aquells que ens escolteu en emissió conjunta, també per ICAT. És moment de repassar alguns dels sons que ens deixa la tele. I... Parteu les criatures, comencem parlant del 12 d'octubre.
1: L'Elisenda Carot i l'equip de l'Està Passant van anar a la manifestació per fer algunes preguntes bàsiques als manifestants.
2: Què se celebra aquí el 12 d'octubre?
3: Viva España.
4: Avui se celebra el Dia de la Hispanitat.
5: El Dia de la Independència.
6: No, calla.
2: De la Hispanidad.
6: Uy, madre mía, es que mira, me hago un lío.
2: Però què commemora el 12 d'octubre?
6: Què commemora? La dependència d'Espanya, o sea, que somos españoles y que nadie y nada no va a quitar que seamos españoles siempre.
2: I també una miqueta l'arribada de Colón a Amèrica.
6: Eso.
2: Això també.
6: Sí, sí, arribada de Colón a Amèrica.
2: Quin any va arribar?
7: 1492.
6: 1498.
2: 92?
6: Eso, 92.
0: M'agrada molt la dependència d'Espanya.
1: No, no.
0: Quan he escoltat la dependència d'Espanya, m'encanta. I de la manifestació a la cuina.
1: TV3 va anar a visitar el xef Oriol Castro del Disfrutar per parlar del Bulli. Castro veu per primera vegada com Joan Sentís l'interpreta a Gènesi. I què hi ha de real i què s'ha cuinat per la ficció?
8: No m'hagués imaginat mai que sortiria en una sèrie perquè al final jo sóc un cuiner. Van enviar un mail al difotent, van dir, doncs mira, s'han fet una sèrie del Bulli i que sortiria jo. Però no hi res, ni sorpresa. Jo semblava que estava molt acollonit aquí, eh? El Ferran fotia bronques, a veure, al final avui en dia no està molt ben vist fer bronques, però antigament hi havia més bronques, hi havia molt rigor, molt de serietat i també hi havia molta pressió. I també ho hem d'entendre. Tant l'Eduard, el Mateu com jo hem muntat un gran restaurant que és el Disfrutar, que es veu en la sèrie i això ens omple de goig i orgull els tres, que té l'ADN, el pal de paller que tenia el Bulli, no?
0: I menys mal, sortosament, que s'ha acabat aquesta manera de treballar a crits.
1: Doncs sí.
0: I a que les cassoles i les paelles volessin per la cuina. És que treballar d'aquesta manera, nosaltres que treballem rient...
1: Tenim la gran sort.
0: Tenim la gran sort de viure rient. Mira, ja fa hores que s'han proclamat les falleres de València, però hem de repassar moments que marquen la història, en aquest cas de Punt Televisió, Lara.
1: Doncs sí, perquè cada any la tele valenciana retransmet en directe la proclamació de les falleres i la trucada que els hi fa l'alcaldessa.
9: De l'any 2027 a la siqueta Julia Vicarina Orero, que pertany a la comissió de la falla Rosari Plaza Calabús del sector Canyamelà de Massaret.
0: Alerta, alerta, que la truquen. Trucada en directe.
10: Hola, falla major de València. Bé?
11: Moltíssimes gràcies, alcaldessa.
10: Bueno, cariño, eres fallera major infantil de València per l'any 2027. Eres, la veritat, vas a ser una gran fallera major. Sí? Estàs nerviosa?
11: Un poquet.
10: Un poquet, vale. Bueno, però segur que estàs en el teu casal, no? Estàs en el casal?
11: Sí.
10: Sí? Vale. I rodejada de tota la teua família?
11: Sí.
10: Sí? Vale. N'hi ha molta gent en el casal o què?
11: Sí,
10: i estan xillant tots, no, o què?
11: Sí.
10: Sí, vale.
0: Bueno, he de dir que jo crec que és una de les millors coses que fa a Punt Televisió, perquè és
1: no
0: meravellós.
1: No t'ho perds?
0: No
1: m'ho perdo.
0: A tu et veig una fallera major, també t'ho dic, eh?
1: M'encantaria.
0: Li fotem allà els remolinets al costat, que segurament no es diu remolinets i els valencians m'estaran matant ara mateix.
1: Sí, però m'encantaria.
0: Vestidet de fallera i el mascletà. Vinga. Doncs vinga, xiqueta.
1: És brutal. Això són dos trucades i ho fem.
0: Fas cara de fallera. Fas cara de fallera.
1: És molt complicat ser fallera, eh?
0: Però aquí movem, no sé. L'any que ve t'enviem a València vestida de fallera. 10 minuts, vale. Dos quarts de sis. Vinga, fallareta major. Obrim la revista del cor dels matiners, parlem de l'Abel Pantoja, que... és que aquesta també ha arribat al límit.
1: Per donar-li de menjar a part,
0: Sí. Està de mudança, i ha arribat al límit i s'ha posat a plorar a les xarxes.
1: Se n'ha anat a viure a Sevilla amb la seva parella i la seva filla Alma. Es veu que havia comprat els mobles a Ikea i uns transportistes d'aquests que pots agafar perquè et portin els mobles a casa, doncs tot això li havien de dur. Què ha passat? Doncs que es veu que els transportistes no han trobat aparcament.
0: Vaja.
1: Han acabat pujant a casa, els han deixat els mobles allà oberts, tot tirat, i han acabat marxant. I a ella això no li ha sentat gens bé, i ho ha explicat a Instagram.
3: Había un compañero dentro desplegando los muebles, en este caso la cómoda de Alma, una cómoda doble, grande, todo en el suelo, los tornillos, que lo van a dejar ahí. Se pensaban ir y dejarlo así. Que hablara con Ikea, que ellos no tenían nada que ver, que ellos habían venido y que como no se podía aparcar y no podían cubrir el servicio, que se iban. Este me ha entrado. Me subía por aquí una cosa, digo, no, esto me lo tenéis que hacer.
0: Pilar Eire, per cert, desvela com és la relació del rei Felip i la reina Letícia. Assegura que són uns excel·lents companys de feina.
1: Ho ha explicat en una entrevista a La Sexta amb Tails Villas sobre el seu nou llibre en què explica secrets de la casa reial. A l'entrevista també ha revelat que el rei és una persona a qui li agrada molt fer bromes, unes bromes, però que no convencen a la reina.
12: Yo en el libro cuento cómo responde Letícia a las bromas de Felipe.
13: Es muy chistoso, Felipe.
12: Felipe es muy chistoso, pero es un chistoso que a Letícia no le hace gracia. ¿Y cómo se lo hace?
13: Está de chistes hasta que...
12: Exacto, está hasta aquí. Y delante de la gente es capaz de decirle, pues chicos, esto que has dicho no tiene ninguna gracia. Felipe y Letícia yo creo que hacen un buen equipo,
13: ¿Son ahora mismo compañeros de trabajo?
12: Compañeros de trabajo, exacto, y son unos excelentes compañeros de trabajo, yo creo. Sofía y Juan Carlos no se llevan. Hace muchos años que no se llevan. No tienen ningún tipo de comunicación, no solamente esto, sino que se detestan.
0: Patonats des de la ràdio Pilar Eire, que és la millor. No hi ha res pitjor que tenir una parella que no et faci gràcia, també t'ho dic. Vull dir que si de cop i volta estàs allà amb els col·legues, que entenc que el rei deu tenir col·legues, amics, no?
1: Algú.
0: I que deu començar a explicar aquells acudits que no et fan gràcia, ella el deu anar frenant de tant en tant.
1: Deu incòmode.
13: Clar, deu passar molta vergonya.
0: Bé, és moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
14: Al matí de Catalunya Ràdio vam seguir a peu de carrer les protestes dels pagesos i ens va visitar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Va revelar una qüestió sorprenent sobre Renfe.
15: Fins fa un cert temps les pantalles donaven la informació dels trens que estaven programats, no dels trens que estaven passant per la via. Bueno, des de fa unes setmanes aquest tema ja està canviat, s'ha canviat el sistema informàtic perquè les pantalles donguin la informació dels trens que passen per la via, no dels trens que estan programats.
14: Al matí hem començat a canviar-li el nom a l'Eloi Cordomí, el meteoròleg. Va començar l'Hermínia i ja ha encomanat a la resta.
16: L'episodi de pluges fins al moment ha deixat acumulat importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí.
17: Avui tornarà a ser un dia amb temperatures més aviat altetes. Oriol Cordomí, bon dia.
18: Eloi. Alta, sí, alta.
14: A la tarda, Francesc Garriga va rebre el grup Al·lèrgiques al Polen, que ha tret noves cançons.
19: Ens trauran a la pròxima cançó.
20: Al final de la cançó hi ha les preguntes que no s'han de fer.
1: Exacte.
20: Mira.
21: Segurament més d'una vegada.
22: Teniu la bandera de Girl Band?
21: Deies Maria, oi? Creu com una de Girl Band?
23: Que mola.
21: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
24: Hi ha un no, ni no.
23: Sí.
21: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fent
23: el
21: guany.
23: Hi ha moltes boi van, però tots els programadors els hi vengen al cul.
19: Fragments d'entrevistes, diu el Pere Mas. Abraçada des d'aquí el Pere Mas.
1: Una abraçada.
14: I més enllà d'aquesta casa, recuperem una retransmissió que va fer Es Radio Asturias del partit de segona divisió entre el Cádiz i l'Sporting de Gijón.
25: Bueno, pues está saliendo, ya están los subnormales, 12 de octubre, nada que celebrar, sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos, de dónde sois? Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo en 12 de octubre nada que celebrar y sacando la bandera de Palestina, iros a la mierda que han puesto columpios. Va de nuevo el Cádiz.
26: Molt bé el Toara, molt bé.
0: Els matiners. Però escolta, a veure, companys de professió, per favor.
1: Què deu esmorzar?
0: Home, ja t'ho dic ara.
1: Mare de Déu.
0: Segur que no escolta els matiners ni sap que energèticament es pot connectar amb els astres cada dia.
1: Que li aniria molt bé.
0: A molta gent del periodisme li aniria molt bé ioga, meditació, pilates, tiles...
1: Llegir.
0: Mare meva. Sí, tal qual. Vinga, va, que és moment de connectar-nos amb els astres. Precisament per parlar amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
27: Bon dia, matiners. Avui tenim una connexió molt positiva entre el Sol a Balança i Júpiter a Lleó. Una combinació que afavoreix la confiança a les relacions i les ganes de compartir allò que tenim de bo. I sabeu què? A vegades, una simple floreta pot canviar el dia d'una persona. Avui és un bon moment per reconèixer el talent dels altres, celebrar els seus èxits i recordar que fer brillar algú no ens fa brillar menys. Així que avui, matiners, repartiu algun compliment sincer, que de crítiques ja anem ben servits.
0: Doncs vinga, compliment per la Lara García, que bé aquest culeté que portes.
2: Gràcies.
1: Culeté, ets el millor.
4: No és culeté, no?
2: Culeté, no ho sé.
1: No sé, ara li preguntem a l'Olga.
0: La goma per aguantar-se els cabells.
2: El
0: aquí li diem
2: aquest.
0: Anys i anys, va.
2: Ai, Pere, que em perdo. Vinga,
0: som-hi. Molt bé, doncs troba't.
2: Vinga, som-hi, que ja ho tinc. Avui felicitem l'expilot de motociclisme, Carles Checa. Avui en fa 54. També suma un any més i arriba al 67, l'exaristòcrata Sara Ferguson. I acabem felicitant Sebastián Yatra.

0: Vinga, va, doncs en Tacones Rojos pràcticament arribem a 6:15 del matí. Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
1: Bon dia, matiners.
2: Anna Boadas, periodista.
1: Com esteu?
2: Subdirectora i col·laboradora de Col·lapse de TV3.
1: Doncs mira, la cançó que jo us recomano per començar el dia amb molta energia és, sens dubte, Love Natural de Crystal Fighters. De veritat, o sigui, garantia, o sigui, és com una barreta d'aquelles energètiques. O si esteu desanimats, o si esteu tristos, però vaja, això us carrega les piles, segur. Que aprofiti!
2: Els

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 15 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar amb l'Agustí els titulars d'aquest matí. El Tribunal de Comptes, Amnistia, Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'ex-alts càrrecs del govern.
1: Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o diversos viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea es pronunciés a favor d'amnistiar la malversació. Neus Munté es mostrava així de satisfeta al Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i per Artur Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
0: Els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i el CIS.
1: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023, amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a avançador amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només a 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar que seria proporcional a la reculada que tindria Podem.
0: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem perquè s'incorpori.
1: Ada Colau diu que està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho va dir a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
3: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
1: Podem, però, continua defensant el seu pacte amb Gabriel Rufián i amb Esquerra i rebutja entrar al Front Ampli.
0: Ada Colau, aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio. 2 anys després de la revolta pagesa, el sector va tornar ahir a Barcelona.
1: Ho va fer per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar aleshores amb el govern. Uns 200 tractors i un miler de pagesos arribats de diferents punts del país van col·lapsar la Gran Via durant unes hores. Al govern espanyol li reclamen que el gasoil agrari, essencial per la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any, aquest combustible s'ha encarit un 60%.
4: Nos inicis, amb un quilo de blat, compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
1: A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació i avisen que si no hi ha congressions aviat, hi haurà més mobilitzacions.
0: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
1: Segons ha avançat aquesta nit el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. El govern de Donald Trump proposa descongelar-ne alguns i traspassar-los sota supervisió de Washington perquè el Kremlin torni a seure's a la taula de negociació. La Unió Europea ja ha rebutjat la proposta nord-americana, això mentre avui comença una cimera de 2 dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials.
1: La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials. Se celebren la setmana que ve i l'enfrontaran al candidat de l'ultradreta Fabio Bolsonaro, que és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
0: El papalló 14 recupera favorablement de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó.
1: El Vaticà ha explicat que el pontífex ja ha començat a caminar per l'habitació i a menjar de manera normal. No confirma, però, si haurà de fer algun tractament complementari. De moment, el papa no ha cancel·lat la visita oficial a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú, que està prevista per principis del mes que ve.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
1: Ho fa petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera que la societat patrimonial de la família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
0: El Mont Blanc, el cim més alt dels Alps, ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023.
1: Sí, concretament ara fa 4.807,5 metres. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i de gel que s'acumulen al cim. Tot i això, volen continuar mesurant la muntanya per esbrinar l'efecte que hi té l'escalfament global.
0: Sí, és que ja fas cara de cap de setmana.
1: Sí, ara ja toca.
0: Ara ja es veu, encara pots anar a fer alguna copeta, eh?
1: Sí.
0: Encara et trobaràs amb una cosa oberta.
1: Que vagi bé, Agustí. Adéu. Vaig.
0: Dos quarts de sis del matí, cinc minuts. Moment de saludar la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
5: Bon dia, què tal?
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Vinga, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb les tracturades dels pagesos i el Tribunal de Comptes.
5: Sí, la fotografia que han trigat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta dels pagesos. El periòdico ho acompanya del titular El malestar del camp surt al carrer.
6: I l'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia. Recull unes paraules de Conde Pompidou que són: només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. L'Ara també va per aquí i diu: s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés.
5: En aquest cas, a l'Ara, la foto és de la guerra a Ucraïna, és una imatge impactant d'una dona ensangonada i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada.
6: Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País va en precampanya per al 29N i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
5: De precampanya, El Mundo diu: el PP busca agitar les llistes amb Álvarez de Toledo a Madrid i el Viola a Catalunya. El titular destacat, però, és la foto de l'AVE incendiat dilluns i titula que els maquinistes van avisar el juny del mal estat de l'AVE que es va cremar.
0: Pràcticament dos quarts de sis del matí, set minuts. Si obriu els diaris i llegiu els articles d'opinió, avui us hi trobareu varietat de temes.
6: Sí, l'Ara celebra que ja ha acabat el que qualifica de malson del Tribunal de Comptes, que buscava llançar el missatge que tot aquell que amenacés la unitat de l'Estat tindria com a conseqüència la ruïna econòmica.
5: Creu que caldria una reforma profunda d'aquest organisme perquè una persecució política com la dels líders catalans no es pugui tornar a repetir.
6: En clau electoral, a La Vanguardia, Màrius Carol exposa que en aquesta campanya hi ha un pacte de no agressió entre PP i Vox que no es trencarà perquè la dreta ja es veu guanyadora.
5: Lluís Foix parla sobre la banalització del debat públic i diu que quan els partits s'allunyen dels seus votants, els votants busquen altres partits.
6: Mentrestant, El País es fixa en la visita dels Reis a Ceuta i Melilla i diu que ha complert l'objectiu de reafirmar la sobirania i la integritat territorial.
5: I afegeix que el Marroc ha d'entendre que només des de la lleialtat i el respecte mutu es poden construir vincles duradors.
6: Per la seva part, El Periódico lamenta que el Consell General del Poder Judicial no es posi d'acord ni per protegir la jutge que dirigia la investigació sobre la contractació irregular del germà de Pedro Sánchez.
5: El diari recorda que aquesta magistrada va ser objecte de diversos intents de coerció.
6: I per últim, El Mundo dedica l'editorial a l'empresa pública Traxa i assegura que des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern, endollar-hi gent ha estat la norma.
5: Assenyala una regeneració profunda de les institucions que el govern espanyol diu ha posat al servei dels seus interessos particulars.
0: Moment també de donar un cop d'ull a la premsa digital. Qui ha perdut el tractament de majestat?
5: Doncs la reina Sònia de Noruega ja no figura com a part de la Casa Reial, un canvi que arriba després de la mort del seu marit, el rei Harald V. Ara forma part del que es considera altres membres de la família reial. El tractament de majestat el tenen només el rei i la seva esposa, ara Haakon VIII i Mette Marit.
0: Notícia trista. Adeu als taps de Cadaqués.
5: Perquè tanca Can Cabrises, la pastisseria dels emblemàtics taps de Cadaqués. La jubilació de la seva propietària posa fi a la trajectòria d'una pastisseria familiar que ha convertit aquest petit pa de pessic creat a finals del segle XIX en un dels símbols gastronòmics del municipi. Baixaran persiana a finals de mes, per tant encara tens temps d'anar a Cadaqués a comprar uns taps.
0: Mira que ho portem dient durant mesos, setmanes, aquesta falta de relleu generacional en els negocis de casa de tota la vida, i mica en mica anem perdent locals i història del nostre país, per tant ho hauríem també de revisar. Una aliança d'extrems.
5: Zara, que s'ha aliat amb Santa Eulàlia, la històrica botiga de moda de luxe de Barcelona, traurà el marcat 6 camises a 59,95 euros. D'aquesta manera, Inditex redobla la seva aposta de moda amb col·laboracions exclusives. Després d'un acord amb Galliano, ara ha fitxat la Casa Centenària del Passeig de Gràcia per una col·lecció limitada d'home. Ho recull el periòdico.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es fa gran.
5: I literalment, perquè s'amplia amb la incorporació de 3.500 hectàrees. Això vol dir que creix gairebé un 9% la superfície total. L'ampliació de l'espai de màxima protecció inclourà terrenys de la Torre de Cabdella, la Vall Fosca i de Sort, que fins ara formaven part del que es considera zona perifèrica. Ho llegim al Segre.
0: Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Benvinguts, benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores del dia, moment de repassar alguns apunts culturals. Marta.
7: Avui comencem a Manresa per parlar de la Fira Mediterrània. Ja la 29a edició, que fins al cap de setmana doncs omplirà la capital del Bages amb propostes ben diferents. Per exemple, us dic tres noms: Sandra Montfort, Joana d'Arc i Trèvol, que són guanyadors dels Sons de la Mediterrània de l'any 2023. Tot això a Manresa, i mentrestant a Tarragona... És tan difícil olvidar-te.
0: Ho estic llegint bé, això?
7: Ho estàs llegint molt bé.
0: A veure un moment, a veure si els oients podeu descobrir qui està cantant.
8: tan difícil olvidarte.
0: És tan difícil olvidarte. Què estem sentint, per favor?
7: Julio Iglesias Jr.
0: Vaja, vinga.
7: El teniu a Tarragona, on revivirà els grans èxits del seu pare. Un
0: ja
7: concert. Sí, que si voleu anar, doncs es fa al Palau Firal i Congressos de Tarragona. Tot això, com dèiem, allà i a l'Auditori de Girona, més música.
0: Som unes persones tan eclèctiques en aquest programa, perquè podem passar de Julio José, de Julio Iglesias Jr.
7: A Remei
0: de Calafresca, però patam.
7: Però és que t'ho juro que estava escrivint avui els apunts culturals,
0: no?
7: I deia, mare de Déu, mare de Déu. I alguna cosa ja m'he deixat, però és que no hi cabia, avui hi ha molta cosa. Avui, concert de Remei de Calafresca a les 8 del vespre a l'Auditori de Girona.
0: Vinga, va, més previsions, que és dijous i a més també s'acosta al cap de setmana.
7: Sí, això es nota perquè hi ha moltíssima cosa. Es dona, per exemple, aquest vespre el Premi Planeta de Novel·la al Manac de Barcelona. També avui comença el Festival Panoràmica Granollers, un festival de cinema i fotografia que s'allargarà fins el 27 de desembre. A Barcelona comença el Festival Culit, el Festival de Literatura Queer, i també comença el Mixtur, el Festival de Nova Creació a la Fabra i Coats. I si voleu saber de què va, atents al que ens ha explicat pels matiners el seu codirector Oriol Saladrigues.
9: El Mixtur és un festival dedicat a les pràctiques musicals més especulatives, on trobem tant projectes de música contemporània i art sonor com d'altres projectes que, sense deixar de ser radicalment contemporanis, se surten d'aquí al públic general, que al final és el públic que més ens interessa. Si ho voleu descobrir, us convidem a consultar la programació, que comença i acaba amb dues celebracions molt sonades, mai millor dit, i que inclou més de 20 concerts molt diferents, activitats infantils i familiars i molt més. Us hi esperem.
7: I acabo amb un apunt de teatre, perquè avui s'estrena al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, Tiempo de Vida, de Moreno Bernardi. Es pot veure fins a l'1 de novembre i ell mateix ens el presenta pels matiners. Atents a aquesta veu, perquè m'ha agradat moltíssim.
0: A veure.
10: Tiempo de Vida nace por reflexionar sobre el vínculo familiar, la relación con el padre y la construcción de la persona. Temas como...

0: Però música grega i italiana, no? Estem entre el...
1: Sí,
0: és italiana. Això ho poses a Grècia i també cola, eh? També t'ho dic, eh, Macià? Què, anem al carem o no? Com ho veus?
2: Però vostè què més?
0: Dos minuts, tres quarts de sis del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Bon dia també a tots els matiners que teniu ganes de participar i de saber si sou assertius o no amb la dada Maria. Hi ha un home que està enganxat a aquesta secció i és Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia de nou.
3: Bon dia, home, i ara ja em ratxa.
0: De nou no, perquè et saludo per primera vegada. Tranquil·let. Ara ja ho has dit, és que avui ja no, ho veus? Aquestes coses no s'han de dir, Eloi.
3: No, però és per fer broma, home.
0: Molt bé, has dormit bé?
3: Sí, prou.
0: Molt bé, després parlarem de coses. Vinga, tothom preparat ja. Tens per escoltar què ens ha d'explicar la Maria. Maria.
1: Mira, avui parlem de l'anomenat efecte Matilda, perquè aquests dies hem sabut quins han estat els Premis Nobel. Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel. Un any més, la gran majoria de guardonats són homes i de 10 premiats, aquest 2026 només hi ha hagut dues dones. La poeta Anne Carson, que ha guanyat el de literatura, i l'advocada sud-africana i defensora del dret internacional Navi Pillay, que ha estat reconeguda amb el de la pau. Però això no és nou d'aquest any, perquè en 125 anys d'història la gran majoria dels Nobel l'han guanyat homes.
0: Ja hi som.
1: Per això avui us pregunto...
0: Quantes dones?
1: Del miler! Són mil justes, eh? De persones guardonades des del 1901 amb els Premis Nobel, quantes han estat dones?
4: Buah!
0: De mil, eh?
1: De mil!
0: Vinga, va, vull disparar primer Macià Closes, que tu sempre vas escoltar i després vas guanyant. 222, diu Macià Closes. Cordomí!
3: 175.
0: 175.
3: Pam.
0: Molt bé. Clar que sí. Eloi. Marta Viana.
5: Jo no sóc tan optimista, nois, eh?
1: Jo tampoc.
5: 32.
0: 32, diu Marta Viana.
5: M'he passat.
0: I la Cuqui Lara García.
6: Jo diré 80.
3: I el Canali, és que dic.
5: Com a molt,
6: que està pensant, està pensant fort.
3: A mi no em dones tant temps per pensar, eh?
5: Ara, molt bé, Eloi.
0: Però és que jo dirigeixo el programa, carinyo.
1: Es queda l'últim, saps? Aviam què.
0: Tia, doncs jo diria que... 100. Eloi Cordomí, 175. Marta Viana, 32 dones. Lara, 80. Macià Closes, 222. I jo dic 100. Però quantes dones han guanyat el Nobel des del 1901 fins a l'actualitat d'aquestes 1.000 persones que sí que l'han guanyat? I qui s'emporta la dada Maria d'avui és...
1: Lara García! En aquest cas, el pessimisme ha estat l'opció encertada, perquè són només 70.
0: Sí, però la Marta era més pessimista, poques, perquè ha dit 32,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, això no va bé, això
0: només
5: no.
0: Només 80
5: no,
0: de 1.000?
1: No. Només 70 de 1.000.
0: A 70 de 1.000.
1: Per tant, només un 7%.
0: Quina
1: són números
0: bestiesa.
1: Ridículs. I, de fet, si mirem les guardonades en els Premis en Àmbits de Ciències, encara són més baixos. Mira, Marta, no estan tan malament, perquè pel que fa als Premis de Ciències...
5: Ara.
1: Hi ha hagut 769 reconeixements a persones en Medicina, Física, Química i Economia, i només 30 han estat per dones. Això va. És el 4%.
5: Jo devia tenir aquesta dada al cap.
0: Eloi!
3: Digue'm.
0: Avui no, eh?
3: No, avui no. No.
0: Macià, llarg, avui tampoc, eh?
7: Una puta mella!
0: Clar, exacte. Gràcies, Maria.
1: Fins ara.
0: Teatro. Home, i tant. Lo puro es tuyo, lo tuyo es puro teatro. Teniu ganes d'anar al teatre? Doncs ja ho sabeu, 932017474. Ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners si teniu ganes d'explicar-nos també què feu desperts a aquestes hores, però més encara si teniu ganes d'anar al teatre, perquè avui tenim un val per dues persones per l'obra Palabra de Perro, al Teatre Romea. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor i una crítica social a través de la mirada alerta de dos gossos. Palabra de Perro, al Teatre Romea. Comencem a rebre les trucades dels matiners ja mateix, exactament al 932017474. i a partir de les 6 del matí, és a dir, d'aquí pràcticament 12 minuts, engega un nou matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin és el menú d'avui, Maio?

0: Doncs mirant dos dels protagonistes del dia, Ada Colau, candidata de Front Ampli, demà s'acaba el termini de les coalicions, ens explicarà com estan les negociacions a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio, i a dos quarts de 10 l'expresident Artur Mas, a qui acaben d'amnistiar per part del Tribunal de Comptes. Encara estem pendent del Tribunal Suprem i l'amnistia sobre el govern de l'1 d'octubre. Després tindrem a Paco Marco, director de Método 3, que ha publicat llibre i sempre és interessant sentir les seves confessions. Obrirem la taverna aquest dijous i comença a venir de gust saber què podem menjar al cap de setmana, i a les 11 entrevista a José Corbacho i David Fernández. José i un David com els germans Estopa, i d'això ens parlaran una miqueta.
1: Ja tindrem el matifet i demà divendres.
0: Ui, tant, tota
1: gràcies,
0: la setmana.
1: Maiol. Fins ara. Bon dijous.
2: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu. Rosita, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Com es troba, Rosita?
3: Anem tirant.
2: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
3: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
2: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, a les nits?
3: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell.
4: Ullestrell, Ullestrell.
2: Ullestrell, sí. Ullestrell. Sí, home, està molt bé, eh?
5: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
3: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
6: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
5: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
7: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
8: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
5: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, ara al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, molt bon dia de nou.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Avui he sortit de casa, jo que sóc el teu termòmetre maresmenc, i ja s'ha notat una miqueta la davallada de les temperatures. Avui no feia la calor que feia ahir quan vaig sortir de casa.
2: És veritat, és veritat. Veus? Justament al Maresme, d'avui no passaven dels 20 graus.
1: Ja s'ha notat.
2: I a Barcelona, que és on sempre tenim les temperatures més altes, han arribat just fregant els 20.
1: Veus?
2: I aquests dies els han passat, o sigui que sí, sí, vas molt ben encaminat. I espero que vagis ben encaminat també de cara al cap de setmana.
1: No, això ja no ho porto tan bé, ja t'ho dic ara.
2: El perquè es va confirmar el canvi.
1: Ai, no.
2: A veure, avui encara no, eh? Avui tindrem solet, en alguns llocs hi haurà bancs de boira, núvols baixos al centre de Catalunya, i a molts llocs del litoral es poden anar formant alguns núvols baixos. En principi, aquests núvols seran més persistents al litoral de Tarragona i de Barcelona. I llavors, avui, les temperatures semblants a les d'ahir, tot i que han baixat una mica aquesta hora, a migdia entre 24 i 25 de màxima, potser 27-28, els llocs més càlids de Ponent i del Sud. Demà, més o menys com avui, i dissabte és quan canvia la cosa.
1: Vaja.
2: Es preveu pluja. De fet, es preveu una entrada de tramuntana i de mestral que farà baixar la temperatura. Entre dissabte i diumenge poden baixar 10 graus.
1: Apa, vinga, sí, tot de cop, sí, i que nevi ja al Maresme.
2: No, home, no, en dos dies. En un dia no, en dos.
1: És que estic tan en contra, tan en contra.
2: No passa res, home, no passa res. Ho superaràs. Tindrem pluja, o sigui, fora d'aquests llocs on hi hagi mestral i tramuntana, també tindrem pluja dissabte a partir de mig matí i migdia, sobretot. A la tarda serà quan més ha de ploure. I diumenge ja veurem. Ja veurem,
1: esperem que no hi hagi l'alerta.
2: Si no,
1: esperem que no, esperem
2: de moment,
1: que no.
2: De moment pinta molta pluja a Illes Balears i País Valencià. I aquí també, però no tanta.
1: Bé, doncs haurem de veure com va evolucionant el temps al llarg del cap de setmana amb aquesta davallada de les temperatures i que, a més, portem avisant també al llarg d'aquesta setmana. Que tinguis bon dijous, Eloi.
2: Igualment, que
1: vagi molt bé. Una abraçada, estimat. Adéu.
2: Vinga, demà a la Dada Maria ens veiem.
1: 8 minuts, arribem a les 6 del matí. Si teniu ganes de regalar teatre, que és aquell regal perfecte, us fem una proposta que és ràpida, efectiva, que fareu feliç a les persones que estimeu. Com? Molt senzill. Entrant a regalateatre.cat i podeu consumir cultura, que és una cosa que sabem que també us encanta. Avui us convidem a anar a veure Palabra de Perro al Teatre Romea de Barcelona. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor, és una obra que tracta amb humor i amb crítica social, això sí, a través de la mirada de dos gossos. 93201-7474, aquestes hores del matí. Saludo la Cristina. Bon dia, Cristina.
3: Hola, bon dia, què tal, què feu?
1: Molt bé, doncs mira, aquí treballant una mica, i tu?
3: Mira, doncs ara m'he despertat i he posat lo primer que poso sempre és Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
3: I dic, bueno, a veure què diuen i a veure el temps que farà. I he sentit això de les entrades. I mira, no sóc de Barcelona, però si em toquessin, doncs li regalaria a una amiga que tinc a Barcelona que hi pogués anar.
1: Que segur que la faràs feliç. Des d'on ens truques, per cert, Cristina?
3: De Mollerussa.
1: Des de Mollerussa. I escolta'm, com es presenta el dia? Molta feina?
3: Sí, sempre. Sí, sí.
1: A què et dediques, Cristina?
3: Bueno, jo sóc decoradora.
1: Molt bé. Home, escolta'm, molt bé. Vale, ens apuntarem al teu telèfon per sentir bé reformes i decoració a casa.
3: Molt bé, moltes gràcies i que vagi molt bé.
1: Igualment, Cristina, tens el número 1. Una abraçada.
3: Gràcies.
1: Adéu, adéu. I de la Cristina passo en Jordi. Bon dia, Jordi.
4: Hola, bon dia.
1: I tu des d'on ens truques?
4: De Sant Cugat del Vallès.
1: Des de Sant Cugat. Com va aquest matí, Jordi?
4: Doncs bé, mira, a punt d'entrar a treballar.
1: Molt bé, de què treballes?
4: Soc director d'un centre de menors.
1: Molt bé. I fins a quina hora treballem, Jordi?
4: Ostres, és complicat de contestar-te això, eh?
1: Clar, depèn del dia, no estava pensant.
4: Fins que s'acaba la feina, sí, sí.
1: Hi ha vegades que quan sento directors, caps d'àrea, dic, no sé per què pregunto fins a quina hora, perquè sou els que a vegades acabeu allò aturant el rellotge, o millor dit, passant del rellotge i fins que no s'acaba la feina no tornem cap a casa, eh?
4: És ben veritat, sí.
1: Doncs a veure si t'emportes aquest parell d'entrades per anar a veure Palabres de Perro. Una abraçada, Jordi, records de Sant Cugat.
4: Una abraçada, moltes gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. I tinc per aquí en Bernardí, ho dic bé, eh?
5: Sí, ho dius bé.
1: Què tal, com va el matí?
5: Molt bé, m'he aixecat per una estona. Mira, em faig gran, em desperto i ja no puc dormir. Què faig? Em s'escolta els matiners.
1: Doncs això està molt bé, escolta'm, jo que ho celebro. Et passa també això el cap de setmana, Bernardí, o no?
5: Doncs ara una mica sí, eh? Vull dir, a la que passes dels 60 ja els sones comencen a trastocar.
1: Això acostuma a passar, eh? Jo moltes sí. vegades m'intento forçar el cap de setmana a fer allò que jo que li dic tontament, el ressupor al llit, que és quedar-te mitja horeta més, i és impossible, això de tornar-te a dormir, la veritat és que amb els anys acaba costant.
5: Ai, doncs sí.
1: Doncs escolta'm, tens el número 3, Bernardí, a veure si t'emportes també aquest parell d'entrades per anar al teatre.
5: Estupendo, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi bé el dijous, una abraçada.
5: Adéu, bon dia, una abraçada.
1: I acabo saludant a la Carmen. Bon dia, Carmen.
6: Bon dia, matiners.
1: Què tal, com estàs?
6: Ostres, mira, molt bé i amb molta vergonya.
1: Què vols dir, per què?
6: Hòstia, mira que fa temps que us escolto i no m'atrevia mai a trucar.
1: Home, doncs jo aplaudeixo moltíssim que després de tant de temps t'hagis animat a participar al programa.
6: Quina vergonya.
1: No, home, no. Mira, per exemple, quan fa que ens escoltes, Carmen?
6: Mira, ben bé, cada dia des del desembre.
1: Des del desembre.
6: Cada dia.
1: Tu passes bé amb nosaltres, que és el més important.
6: Ostres, imagina't, entro a treballar a quarts de 5 del matí, amb una cuina, jo tota sola. Alegreu els matins. Seria molt dur, això.
1: Doncs escolta'm, celebro moltíssim parlar amb tu, que ens escoltis cada matí, que t'acompanyem en aquest primer tram del dia i tens el número 4, Carmen.
6: Moltíssimes gràcies,
1: has vist,
6: Maria.
1: Has vist que no... Gràcies a tu per seguir-nos. Has vist que no ha estat tan complicat, el tema?
6: Quina
1: hora, ja. No, ja ho tenim fet, això. Un petonàs, Carmen.
6: Gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu. Doncs d'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquest parell d'entrades. Mira, abans de saludar l'Agnès Marquès, una mica de David Bowie, que sempre ens alegra la vida.

0: la música de Bowie. Quina llàstima que no puguem escoltar més Starman, però sé aquestes hores del matí. He de saludar, com sempre, a l'Agnès Marquès per saber que, com va acabar el dia just després d'acabar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui me'n vaig cap a casa pensant en Chino Darín, concretament en l'entrevista que hem sentit al Catalunya Nit que li ha fet al cap de cultura, en Marc Garriga, que està cobrint el Festival de Cinema de Sitges. I a última hora, ja ho sabeu, ell és parella de la catalana Úrsula Corberó, tenen un fill plegats, etc. I en Marc li ha demanat a última hora si havia après a parlar català i com ho duia, no?, tot plegat, i diu que sí, que el parla, però que té aquella sensació de pudor, aquella sensació de quan un comença a parlar una llengua i sap que no la domina de tot, i ell ha dit amb el seu argentí fantàstic, de com ir pisando cáscaras de huevo, no? Crec que és una sensació que és molt reconeixible, que segur que tots hem tingut alguna vegada. Però reflexionant al voltant d'aquesta sensació del pudor, és ben bé a vegades una sensació a revisar, eh? Perquè quantes coses a vegades queden a mitges només perquè ens fa cosa, ens fa pudor, no gosem, i a vegades hauríem de fer una passa ferma endavant, i crec que en aquest cas li hauríem de demanar al Chino que la fes. Vinga, que vagi bé el dia.
0: I a aquestes hores del matí també saludo Ricard Ostrell. Molt bon dia, Ricard.
2: Quantes coses, això que diu l'Agnès.
0: Sí,
2: bon dia.
0: Sí, té molta raó amb la reflexió que ha fet avui l'Agnès, que com gairebé sempre la clava. Vaja, no com gairebé sempre, no? Com sempre que la clava. Sempre, m'encanta. Escolta'm, abans d'acabar, Ricard, un número d'1 al 4.
2: El 4.
0: Vinga, va, la Carmen, que li feia vergonya trucar-nos avui. Doncs mira, la Carmen que se'n va cap al teatre. Tot teu, Ostrell.
2: Bueno, espera't, home, falten 5 segons.
0: Però de dia arrenca el matí de Catalunya Ràdio, sí. Ricard Ostrell. Que vagi molt bé el dia, matiners. Vinga, va. Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: a l'espera d'aquest canvi de temps de cara al cap de setmana, avui, de moment, temps estable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui un temps bastant semblant al d'aquests últims dies. Hi ha alguns bancs de boira, núvols baixos al centre de Catalunya, al prelitoral, també se n'estan formant a la costa, i avui serà més persistent segurament al litoral de Tarragona, de Barcelona, on es mantindran també durant la tarda. Avui en temperatures semblants a les d'ahir, un palet més baixes, màximes de 25 graus més o menys, a la majoria de comarques poden arribar als 27-28 a l'oest, i pendents d'aquest canvi que arriba al cap de setmana, amb pluja dissabte, excepte a la Costa Brava i al sud de Catalunya, amb bufarà tramuntana i mestral, a la resta de Catalunya pot ploure, a gairebé tot arreu. I diumenge, sembla que el gruix de la pluja quedaria a les Illes Balears i al País Valencià. Aquí també plourà, però les pluges més abundants caurien en aquests sectors. Llavors ho anirem seguint, el que sí que tindrem serà una baixada forta de la temperatura.
0: Estem parlant de pluges que poden afectar molt, com hem vist aquestes últimes setmanes.
1: Caldrà anar-ho seguint. De moment la pluja de dissabte serà pluja abundant en alguns llocs, vol dir que poden superar els 50 litres per metre quadrat, i la diumenge hauria de tenir més o menys, aquí a Catalunya, aquest estil. 20, 30, 40, 50 litres. Potser alguns llocs del sud de Catalunya es poden acumular fins a 100 litres i sembla que les quantitats superiors als 100 litres s'haurien de produir sobretot a les illes i al sud del País Valencià. Perquè és una, de moment ens pinten els mapes una gregalada. Més que una llevantada, que deixaria molta pluja a Catalunya, ens pinten vent de gregal de nord-est. I en aquestes circumstàncies en general plou al sud de Catalunya, Terres de l'Ebre, Ports, i plou sobretot a les Illes Balears i al País Valencià.
0: Per tant,
1: però vaja, hi haurà molts matisos i molts canvis, eh?
0: Però deies que sí que ens hem de fixar molt en el que passi a les Illes Balears.
1: De moment sí. Però insisteixo que tot això
0: es
1: formarà per una depressió aïllada a nivells alts, una dana, que acabarà formant també segurament una baixa en superfície. Llavors té un moviment molt erràtic i cada dia els pronòstics seran diferents. De fet, ara estem pendents que s'actualitzin els mapes de les 6 del matí per veure cap a quina línia va tirant això aquest matí.
0: Ho seguirem, Eloi. Gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio també tindrem dos dels grans protagonistes de l'actualitat política. D'una banda tindrem Ada Colau. Falta un dia ja perquè s'acabi aquest termini per registrar coalicions i l'espai de l'esquerra continua sent ara mateix una olla de grills. Li preguntarem si en les últimes hores s'ha trobat un altre nom que permeti l'entesa entre el Front Ampli i Podem.
2: Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Sí, ahir es va convocar la premsa per presentar el cartell de Front Ampli amb el nom, amb el logo, just al moment en què Colau sortia i deia això, que si s'ha de canviar el nom, el canviem. Aquesta és la situació ara mateix a Front Ampli. I després ens visitarà també l'expresident Artur Mas, després que el Tribunal de Comptes espanyol li hagi concedit per fi l'amnistia juntament amb una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre. Jordi Turull i Salvador Illa.
3: El Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
4: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposa. No?
0: I en matèria d'habitatge, avui al matí de Catalunya Ràdio, atenció, perquè us pot avançar que veïns del bloc Papallona, de l'Eixample de Barcelona, deixaran de pagar el lloguer com a protesta contra la propietat. És un fons d'inversió que no vol renovar els contractes per convertir els pisos en habitatge compartit. L'Anna, una de les veïnes, ens explica que no tornaran a pagar fins que el bloc sigui expropiat.
5: Llavors, aquesta vaga té per objectiu forçar la negociació i entendre que aquí hi ha hagut un canvi de paradigma i que el poder el tenim nosaltres.
0: I a tot això, avui arrenca a Brussel·les un nou Consell Europeu. Els líders dels 27 es reuneixen per parlar d'immigració i de Ceuta i també del pressupost comunitari de la Xina o també de l'acord energètic entre Trump i Putin. En les últimes hores, Zelensky ha admès en una entrevista sentir-se traït per Trump.
6: Do you feel betrayed by what has been happening?
7: Really, yes, really, between us. But, I mean, it's a little bit more complicated.
0: Than... Zelensky, que també ha reclamat a Elon Musk que recuperi els satèl·lits Starlink. Són clau, recordem, per la defensa ucraïnesa i en les últimes hores també han quedat inutilitzat, coincidint també amb un atac rus que ha deixat 12 morts. I parlem també de preus. Amb una inflació que està a l'alça, de fet, des de Catalunya fins als Estats Units, sobretot per l'encariment dels carburants, ahir el conseller de la presidència, Albert Dalmau, feia aquesta reflexió al matí de Catalunya Ràdio.
8: Crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultres, que se'n volen aprofitar.
0: En parlarem avui també d'inflació al matí de Catalunya Ràdio. I en mobilitat, els retards de l'AVE es llargaran fins, com a mínim, principis de la setmana vinent. És quan Renfe calcula que podrà retirar de les vies el tren incendiat a Saragossa. I en esports, el Madrid se salva in extremis a Europa, els blancs acaben guanyant 3-4 al camp de la Roma amb 3 gols als últims 10 minuts. Mourinho continua obsessionat amb els àrbitres i també amb el comitè, i ara perquè la sanció de 4 partits a Vinícius es va saber poc abans del partit de la Champions.
9: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión.
10: A veces pienso en ese día y tu mirada me atraviesa el corazón.
11: ¿Estáis?

0: matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem el repàs a l'actualitat d'aquesta hora amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Junts i Esquerra celebren la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i uns 30 exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. També reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes.
2: En un comunicat, els republicans es mostren satisfets que s'hagi tancat una causa que ha comportat, diuen, un gran patiment per una condemna anticipada. En la mateixa línia, Jordi Turull, de Junts, parla del final d'una persecució.
4: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
2: Des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia per als encausats per les despeses de l'1 d'octubre.
5: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
2: Per Artur Mas, el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió i persecució. Avui l'expresident serà al matí de Catalunya Ràdio a 9:45.
1: I la pilota ara és a la taulada dels d'altres tribunals, com per exemple el Suprem, que han d'aplicar l'amnistia els propers dies.
6: Puigdemont ja ha demanat al jutge Llarena que ho faci sense més dilacions.
7: El Suprem té pendent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també als exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons fonts del tribunal, ho farà abans de dimecres que ve per donar l'opció que es puguin presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny de resoldre's queda el cas de Jové, Salvador i Garriga pels preparatius del referèndum, perquè el jutge ha demanat un pronunciament a la justícia europea. Pel que fa als activistes independentistes, el cas dels CDRs acusats de terrorisme és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los aviat, mentre que uns 70 manifestants esperen l'amnistia en diferents tribunals, segons Alerta Solidària. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè les enquestes diuen que els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant també a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i del CIS.
2: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023 amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11. El PP tindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a avançador, amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar proporcional a la reculada de Podem. Ara bé, per Oriol Bartomeu, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
8: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de que pensament molt fort amb els seus partits. Veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
1: I el CEO també ha publicat les enquestes d'unes hipotètiques eleccions al Parlament.
6: En aquest cas també guanyaria el PSC, tot i que perdent entre 7 i 9 parlamentaris. El seguirien Esquerra i Aliança, que pràcticament empatarien al voltant dels 25 escons. Junts podria perdre la meitat dels diputats. A més, en tots dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels ciutadans. El conjunt de l'Estat, més de la meitat dels enquestats, asseguren que és la qüestió que més els amoïna.
1: I mentrestant, els partits van dibuixant també les llistes a les candidatures.
2: El PSOE, Pedro Sánchez, s'envoltarà dels seus ministres per afrontar els comicis i ha posat de número 2 la titular de defensa, Margarita Robles. De número 3, repeteix el ministre Félix Bolaños i el cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Per la seva banda, Esquerra Republicana ha posat Jordi Albert, un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras, de número 3 a la llista per Barcelona. És la persona que havia sonat com a possible substitut de Gabriel Rufián en cas que renunciés a ser el cap de cartell.
1: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer, en aquest cas, Podem i altres formacions d'esquerra perquè s'incorporin.
6: Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3, on també s'ha ofert a canviar el nom de la coalició.
9: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
6: Podem, però, continuar defensant el pacte amb Gabriel Rufián. Sentim Ione Belarra en declaracions a Televisió Espanyola i també Irene Montero, que no s'acosta al Front Ampli, però torna a convidar les formacions que ho vulguin a tancar acords amb ells.
3: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
10: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
6: Gabriel Rufián i Ada Colau, ara com ara, seran rivals a Barcelona a les eleccions del 29 de novembre.
1: I com dèiem, us ho avança també el matí de Catalunya Ràdio, veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari. És un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
2: El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar contractes als llogaters i convertir els immobles en habitatge compartit, és a dir, fragmentar els pisos en habitacions. El bloc s'ha organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista i la mobilització ha provocat la mediació del síndic de Greuges de Barcelona. Ara, quatre veïns dels sis que hi ha a l'edifici deixaran de pagar el lloguer, el que anomenen una vaga de lloguer. Anna Olesti és una d'elles i també és portaveu del sindicat. L'objectiu, diu, és pressionar la propietat i forçar la intervenció de l'Ajuntament.
11: Aquesta vaga de lloguer la comencem amb un doble objectiu. Generar un problema econòmic al fons NAC d'habilitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc, és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
1: I els veïns de Badia del Vallès comencen a veure com es retiren ja les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat.
6: En una primera fase es trauran baixants, canonades i xemeneies en desús. Més endavant es farà el mateix amb les cobertes d'alguns blocs que s'hauran de substituir.
1: Badia del Vallès, Marta Vallès.
12: Diuen que és un descans i que quan acabi la retirada ja podran respirar tranquils. Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
13: Són 127 comunitats de veïns i veïnes i es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
12: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'Amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
14: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos, pero ahora ya estamos para la segunda fase. Todas las cubiertas que hay que quitarlas y hay que reponerlas.
12: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic. Però quan es degrada és altament cancerigen, per això està prohibit des de 2002. Des de Badia del Vallès, Marta Vallès pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
2: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
1: Avui parlem d'aquest cas perquè ens acompanyarà Paco Marco, que és, com sabeu, director del grup d'intel·ligència empresarial de Marco Company, està també al capdavant de Método 3, és un dels detectius privats més famosos d'Espanya que porta clients tan mediàtics com, per exemple, Jonathan Andic. I a banda d'això, els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
6: Segons ha avançat el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. La Unió Europea, però, ja ha rebutjat la proposta nord-americana.
1: I mentrestant, Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna.
2: El president ucraïnès vol evitar nous atacs russos, com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. Zelensky diu que els satèl·lics i la informació dels Estats Units són clau per a interceptar míssils i drons russos.
15: People will die. Of course, if attacks...
16: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti. To
2: switch on. Elon Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà.
1: I d'aquesta guerra, de la guerra d'Ucraïna, també en parlaran els presidents i primers ministres de la Unió Europea en una cimera de 2 dies que arrenca aquest matí.
6: I han convidat el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Els líders europeus veuen amb recel l'acostament de Donald Trump cap a Vladimir Putin.
17: A la taula dels líders europeus, protagonisme també per a la Xina i les seves relacions comercials. socials. Alemanya i França endureixen el to contra el que consideren competència deslleial de Pequín, tot i el compromís xinès de vendre menys cotxes híbrids a Europa. Després de la crisi de Ceuta, els socis comunitaris parlaran de com reforçar les fronteres i miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Els líders dels principals països, però, arriben a la reunió tocats. Emmanuel Macron per les protestes dels estudiants francesos, Friedrich Merz per les derrotes electorals davant l'extrema dreta alemanya i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, que els supermercats faran vaga en dues dates clau de Nadal.
2: Sí, la UGT de Catalunya ha convocat aturades els dies 24 i 31 de desembre per exigir un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals. A més, acusa les patronals GIPSAC i SEDAC de bloquejar-ne les negociacions. El sindicat ha convocat per dimarts que ve una concentració davant la seu de Foment del Treball.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
18: El Madrid, que marca 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma. El PSG de Luis Enrique passa per sobre del City 2-4 i el Betis guanya 3-2 al Porto. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. I Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara tres titulars amb tres cançons, tres titulars de cultura. Marta Viana, bon dia.
19: Molt bon dia. La primera que sona és la nova cançó de Guillem Gisbert, que es diu Detector de Mentides, que dona nom també al que serà el seu tercer disc en solitari. Els primers concerts confirmats són a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona el 4 de març, al Festival Estrenes de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bartrina de Reus el 9 d'abril.
1: La segona.

0: Sandra Montfort és una de les artistes que actuen a la Fira Mediterrània de Manresa, que comença avui. També hi actuaran Joana d'Arc, Trèvol i el Pony Menut. Fins diumenge s'han programat 85 propostes artístiques diferents.
1: I la tercera?

0: I acabem amb The Lemon Twins, que aquesta nit presentaran el seu sisè àlbum a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Aquests germans prodigi actuen a les 9 del vespre.
1: Tot això avui, que és dijous 15 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Nael amb 3,680 quilos a casa seva, a Santa Creu del Joclar. Començar una vida sempre és una bona notícia. Benvingut a la vida i enhorabona a la família.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: nou, obrirem l'Àgora entrevistant Ada Colau, la candidata proposada pel Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre.
4: A 9:15, entrevista l'expresident de la Generalitat, Artur Mas.
3: A 10:00, rebrem Paco Marco, detectiu privat i director de The Marco Company.
4: I a 11:00, ens visitaran José Corbacho i David Fernández, que tornen a Barcelona al Teatre Borràs del dimecres 21 al diumenge 25 d'octubre amb el seu espectacle David i José, no somos estopa.
3: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui demà encara tindrem calma, però es confirma la pluja a partir de dissabte. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, tot aquest canvi que a més anirà acompanyat d'una baixada forta de la temperatura. De moment avui tenim nuvolets a prop de la costa, litoral i prelitoral, també en alguns llocs de la Catalunya central, núvols baixos. Es poden mantenir pràcticament tot el dia, alternats amb estones de sol. Dia tranquil, dia amb temperatures un palet més baixes que les d'ahir, generant màximes al voltant dels 25, potser poden arribar als 28 a l'oest de Catalunya. Demà, temps molt semblant al d'avui, potser amb una temperatura una mica més alta. I dissabte sí que la pluja pot arribar en qualsevol punt del país, excepte a la costa Brava i a les Terres de l'Ebre. Estem parlant de pluges de 20-30 litres, en alguns casos poden superar els 50 litres per metre quadrat. I diumenge repetiria la situació, però amb pluja més general a gairebé tot arreu, i també quantitats abundants de precipitació però no desmesurades. Les pluges més abundants de cara a diumenge sembla que quedarien situades al voltant de les Illes Balears.
1: I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa al trànsit, fa cosa de mitja hora hi ha hagut un accident a la C-17 a Montcada i Reixac en sentit Granollers, i hi ha un carril tallat en aquest punt i una mica de congestió. Al marge d'això, a aquesta hora ja hi comença a haver les retencions habituals a les rondes en sentit Llobregat i a la C-58 d'entrada a Barcelona. Mentrestant, avui els trens d'alta velocitat que han sortit des de Sants cap a Madrid no porten tant de retard com ahir, endarreriments d'uns 10 minuts. Recordem que encara es mantenen algunes cancel·lacions de trens i que Adif calcula que no podrà enretirar la locomotora incendiada i, per tant, recuperar la normalitat fins la setmana que ve.
7: Estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé, o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
8: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
9: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6:22. I cada dia a aquesta hora obrim el satèl·lit de Catalunya Ràdio, l'activem i connectem amb Jerusalem, que hi tenim el Jordi Brascó. Boker Tov.
10: Boker Tov.
1: Des de Moscou hi tenim la Cristina Solías. Priviet.
11: Priviet.
1: I a València, Pepa Ferrer. Bon dia.
12: Bon dia, Ricard.
1: Comencem per Israel, perquè ha començat oficialment la campanya electoral pels comicis del proper 27, dia 27. Hi està havent molta controvèrsia per la utilització d'intel·ligència artificial en vídeos promocionals també per part de quasi tots els partits, Jordi.
10: Sí, segons un estudi d'una universitat israeliana, un 14% del contingut digital lligat a la campanya electoral està fet per intel·ligència artificial. A més, habitualment s'utilitza no per beneficiar el candidat, sinó per atacar el rival. Hem vist, per exemple, Netanyahu comptant munts de diners o Eisenkot en mode protagonista del videojoc Grand Theft Auto. Val a dir que tots els vídeos entrarien dins la categoria de AI slop, és a dir, tan mal fets i irreals que qualsevol pot veure que no són vertaders.
1: I no deixem de parlar d'intel·ligència artificial perquè a Bielorússia s'ha beneït la primera icona creada per intel·ligència artificial. I això, Cristina, ha generat també debat entre els feligresos.
11: Sí, la icona en qüestió representa Carlo Acutis, un adolescent italià canonitzat pel Vaticà l'any 2025 i que és conegut per ser el primer sant millennial i patró dels joves i d'internet. Segurament això ha fet que a l'Església Catòlica Bielorussa no li sembli estrany fer servir la tecnologia més puntera per representar el seu retrat. Ara bé, molts creients ja ho han criticat perquè entenen que una imatge generada per IA no es pot considerar una icona de debò, com les que es pinten a mà i que, per tant, no se li pot pregar.
1: I anem cap al País Valencià perquè ara ja se sap que un incendi va generar més gasos d'efecte hivernacle que la ciutat de València en tot un any. I de quin incendi es tracta, Pepa?
12: Va ser el de Begís, a l'Alt Palància. El 2022 va cremar més de 18.500 hectàrees. I ara un estudi de la Universitat Politècnica de València ha desenvolupat una metodologia que permet estimar, això sí, més acuradament, les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels incendis forestals. Aquest incendi va alliberar 626.000 tones de diòxid de carboni. Va superar les estimacions de la ciutat de València durant tot un any i representa el 0,22% de les emissions anuals d'efecte hivernacle de tot l'estat espanyol.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Com pots comprovar que tot està a punt per votar a les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui amb el professor Vincent busquem proves de si és veritat que els polítics, quan els fan una entrevista, esquiven les preguntes incòmodes. Frederic Vincent, bon dia.
15: Bon dia, t'agrada aquesta?
1: Sí, aviam,
15: això s'ha estudiat. S'ha estudiat i molt al Regne Unit, on hi ha casos històrics d'entrevistats que regategen les preguntes tant com poden.
16: Did you threaten to overrule?
17: I was not entitled to instruct Derek Lewis, and I did not instruct him. And
16: did you threaten to overrule him?
17: The truth of the matter is that Mr. Marriott was not suspended.
16: Did you threaten to overrule him?
15: Entrevista mítica de l'any 97 del periodista Jeremy Paxman al llavors ministre de l'Interior Michael Howard sobre la destitució del cap de servei de presons. Paxman li fa 12 vegades, 12, la mateixa pregunta.
16: You're not answering the question whether you threatened
17: well,
16: to overrule him.
17: The important aspect of this
16: is a question.
15: 12 vegades i no va obtenir resposta. La Universitat de York ha fet microanàlisi de dècades d'entrevistes per identificar les maneres amb les quals els polítics esquiven preguntes i amb aquest munt de dades han creat el que anomenen taxa de resposta. És a dir, la proporció de preguntes que han rebut respostes directes, explícites per part de polítics.
18: Now, Prime Minister, are you to blame for Nigel Lawson's resignation?
19: Well, we have done very well.
15: Aquesta és una altra de les entrevistes mítiques de Margaret Thatcher amb el periodista Brian Walden. En tot cas, segons aquesta recerca de la Universitat de York, les entrevistes de l'any 87 al 92, el 46% de les preguntes van rebre respostes directes, un 46%. Ara bé, del 2015 al 2017 és un 36%. És a dir, que 6 de cada 10 preguntes els polítics no responien la pregunta que se'ls hi feia. Tiraven d'evasives, tiraven d'atacs al mitjà, tiraven d'atacs al periodista, però no responien.
16: And now I am joined live in the studio by the Prime Minister Theresa May. Good morning, Prime Minister.
20: Morning, Andrew.
15: I hi ha casos extrems com aquest que estem sentint. Theresa May, quan va ser primera ministra, va respondre el 27% de les preguntes de les entrevistes que li van fer. A partir d'aquí, la Universitat de York ha identificat 35 maneres que els polítics tenen d'esquivar les preguntes, però amb Theresa May en van haver d'especificar una 36ena. Ni han dit la resposta no concreta a una pregunta que sí que és concreta.
21: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret, hi ha cacau.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6:28.

0: D'esports, el Madrid remunta un partit que perdia 3-1 i acaba guanyant 3-4 al camp de la Roma.
1: Final de partit trepidant. En aquests últims 8 minuts el Madrid va ser capaç de marcar 3 gols. Mourinho va canviar Vinícius i va fer jugar Valverde de lateral. Li va sortir bé.
2: Orgulloso de que el equipo tenga rebeldía. Pero es verdad que creo que si hubiéramos hecho el trabajo antes, creo que hubiera sido un partido un poco menos complicado. Felicitar a cada jugador que entró. Creo que lo hicieron increíble. Salieron con las ganas que hay que salir.
1: També a la Champions, el PSG de Luis Enrique va guanyar 2-4 al City i el Betis 3-2 al Porto. El Como de Cesc Fàbregas va perdre 3-2 al camp del Feyenoord.
0: I Vinícius no entén la sanció de 4 partits i diu que és una decisió inèdita del comitè.
1: El jugador brasiler diu que és molt fàcil sancionar-lo a ell.
3: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va decir que está bien. La prensa va decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
1: Vinícius va afegir que el peguen tots els partits i a sobre el sancionen. Mourinho, entrenador del Madrid.
4: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
0: I bona estrena europea de l'Espar Girona a l'Eurocopa de bàsquet.
1: Victòria davant l'Ostrava per 77-49. L'Atlètic Barceloneta es proclama campió de la Supercopa masculina de waterpolo.
0: Ara són 6:45. I comença el dia Catalunya Ràdio amb el sol que sortirà avui a Torà, al Solsonès, a les 8:07.
5: I es pondrà a les 7:13 del vespre, per tant, aquí el dia durarà exactament 11:06.
0: Les temperatures a aquesta hora?
6: 12 graus a Vic, 10 a la Seu d'Urgell i 18 a Falset.
0: Tot plegat en un dia que encara serà força tranquil. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb alguns núvols baixos al litoral i prelitoral, també en alguns llocs de la Catalunya central. Els de la costa seran més persistents, però sempre alternaran amb estones de sol i temperatures semblants a les d'ahir, però a l'espera d'una baixada de 10 graus o més de cara al cap de setmana, amb pluja a partir de dissabte al migdia a la meitat nord i diumenge pluja més abundant i general.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. Pel que fa al trànsit, retencions a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la ciutat. També a la C17 a Montcada i Reixac en sentit Granollers, on hi ha un carril tallat per un accident. Pel que fa al transport públic, a Rodalies no hi ha incidències destacades més enllà dels retards habituals i els trens d'alta velocitat avui no van tan tard com ahir, endarreriments d'uns 10 minuts a aquesta hora.
0: Tot això avui que és dijous 15 d'octubre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, el Tribunal de Comptes.
5: Junts i Esquerra celebren la decisió d'aquest tribunal d'amnistiar Mas, Puigdemunt, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés i reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes.
0: El segon, Margarita Robles.
9: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid. Tot i això, mentre les esquerres intenten arribar a acords per minimitzar la divisió, a Front Ampli de Colau s'ha ofert a fer un pas enrere per facilitar que s'integrin Podem i altres formacions. Hi ha temps fins demà.
0: El tercer, Bloc Papallona.
5: Us avança al matí de Catalunya Ràdio. Veïns d'aquest edifici de Barcelona deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. El Bloc Papallona, a l'esquerra de l'Eixample, va ser adquirit per New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar contractes als llogaters i convertir els immobles en habitatge compartit, com deia, més a dir, fragmentant els pisos en habitacions.
0: El quart, Vladimir Zelensky.
9: El president ucraïnès i els líders de la Unió Europea es reuneixen en una cimera de 2 dies per parlar sobre la guerra. Tot això després que els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. Brussel·les s'hi oposa.
0: El cinquè, Miquel Roca.
5: La jutge que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat i part de la Constitució. Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar.
0: I fem un cop d'ull que més ens deixa la matinada. Frederic Vincent, a Brussel·les.
10: A banda de la cimera europea que comença avui,
0: hi ha novetats en el sector aeronàutic del continent. El grup alemany Lufthansa ha guanyat la cursa per privatitzar parcialment la companyia portuguesa TAP Air Portugal, que fins ara tenia control majoritari de l'estat. Lufthansa, que ja és la principal aerolínia europea, s'ha imposat d'aquesta manera al grup Air France KLM.
10: Això pel que fa a Europa, pel que fa a Estats Units, amb què se'n van a dormir?
0: Turbulències a la Universitat de Cornell, més turbulències després de la demanda contra el centre d'un exalumne que acusa 7 homes d'agredir-la sexualment el 2024 en una festa, en una fraternitat. L'endemà que el rector de la universitat intentés calmar els ànims prohibint les festes a les seus de les fraternitats, ara aquest rector s'ha topat amb els retrets de l'organisme que es coneix com el Senat Acadèmic, que s'està plantejant una moció de censura contra la seva gestió.
10: I amb què dinaran avui a la Xina?
0: Amb la Fiscalia del País, que ha demanat la detenció de l'exalcalde de Chengdu per suposats suborns. Es diu Wang Fengchao i ja va ser expulsat del Partit Comunista i destituït del seu càrrec. Ara, per tant, s'obre la porta a accions judicials.
10: Repassem ara també les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
6: Bon dia de nou.
10: Centrades sobretot en les tracturades dels pagesos i el Tribunal de Comptes.
6: La fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta dels pagesos. El periòdico ho acompanya del titular El malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia. Recull unes paraules de Conde Pompidou que són: només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. L'Ara també va per aquí i diu que s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés. En aquest cas, però, al diari Ara, la fotografia de portada és de la guerra a Ucraïna. És una imatge impactant d'una dona ensangonada i diu Zelensky busca ajut europeu a la desesperada. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País segueix amb la precampanya pel 29 de novembre i diu el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
10: I a la premsa comarcal hi llegim que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, reclama que es declari zona catastròfica Granollers i també els municipis del seu entorn per les conseqüències dels forts aiguats de fa uns dies, Lara.
11: Prieto confia que això passi abans del 29N. En una reunió ahir al vespre amb els alcaldes dels municipis afectats es va posar a disposició dels ajuntaments per ajudar-los a recuperar la normalitat, ho explica el 9-9. Aquest mateix diari explica que han apunyalat un metge en un cap de Torelló. La policia ho investiga per esbrinar quin és el motiu de l'assalt. Actualment el metge agredit està ingressat a l'Hospital de Vic, estable i fora de perill. El Segre destaca avui que els Mossos han detingut dos homes acusats de sostreure dissabte 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària entre Lleida i Tarragona, al terme municipal de Juneda, a les Garrigues. El robatori va provocar una afectació greu a la infraestructura. I el diari de Tarragona explica que aquest estiu hi ha hagut una desena de talls elèctrics en gran part de municipis de la Conca de Barberà. Ara la comarca està recopilant informació per tal de fer-ho arribar a la Generalitat i obtenir respostes.
10: I en esports, el Madrid torna a guanyar a la seva manera. Robert Prats.
1: Sí, marcant 3 gols en els últims 8 minuts, 3-4 al camp de la Roma. El PSG passa per sobre del City, 2-4. El Betis guanya 3-2 al Porto, mentre que Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. Assegura que és molt fàcil sancionar-lo amb 4 partits. Mourinho afegeix que el gat no s'amaga i que el comitè sanciona sense vergonya.
10: A tot això queden ja 19 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, i aquesta és l'anàlisi que em fa cada dia Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Good morning, Catalunya. Per seguir les midterms dels Estats Units, sovint cal parar més atenció als humoristes que no pas als opinadors o als polítics. Ho dic perquè ahir va ser un gran dia pels comedians yanquis, arran de la presentació als mitjans de Katie Zachariah, la sisena cap de premsa que ha nomenat Donald Trump. Recomano molt que veieu els 14 delirants minuts de la seva presentació, on Zachariah, coneguda fins ara per ser una fervent opinadora maga i per treballar a les xarxes socials del president, té serioses dificultats per expressar-se i per ser bambolents podríem dir que fa vergonya aliena. A banda d'això, el currículum de Zachariah diu que és advocada, però en ser preguntada per la seva formació ha dit que va estudiar dret a la Xina, la qual cosa és garantia de qualitat. Doncs bé, aquesta serà la portaveu de Trump i la màxima responsable de comunicar l'agenda política del president. Els humoristes, en efecte, no els faltarà material.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
15: Ara amb Lidl Plus té 600 grams de filet de salmó premiat com a sabor de l'any 10 amb 45 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
16: Ja hi tornem a ser.
17: Onzena temporada del Tot Costa.
18: ¿Por qué? ¿Por qué?
16: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
17: Nova temporada amb els vells clàssics.
18: No sé si són muy simpáticos. No sé.
19: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
18: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
5: 2:15 de 7 del matí.
19: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Catalunya es desperta amb les reaccions a la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés.
9: Junts i Esquerra ho celebren i reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes. En un comunicat, els republicans parlen d'una causa que ha comportat un gran patiment per una condemna anticipada. A la mateixa línia, Jordi Turull, de Junts.
20: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
9: Per Artur Mas, el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió i persecució. Avui l'expresident serà al Matí de Catalunya, Ràdio 2, quarts de 10.
5: La causa que queda per resoldre és la del Suprem. De fet, s'hi ha referit al president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
9: Diu que ja només falta que l'apliqui i es tanqui la causa. Adverteix que una eventual derogació no tindria efectes sobre la seva aplicació, tot i que insta el Suprem a moure fitxa, diu que cada tribunal té el seu ritme.
21: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
5: Atenció a aquesta notícia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. Veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
9: El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ara vol fragmentar els pisos en habitacions. Ara quatre veïns dels sis que començaran una vaga de lloguer. Anna Olesti és una d'elles i també és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
22: Aquesta vaga de lloguer la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC d'evitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
9: La mobilització ha provocat la mediació del sindicat del Síndic de Greuges de Barcelona.
5: I la guerra a Ucraïna serà motiu de conversa a la cimera de presidents i primers ministres de la Unió Europea, que arrenca aquest matí amb Volodymyr Zelensky de convidat.
9: Els líders europeus veuen amb recel l'acostament de Donald Trump cap a Vladimir Putin. Els Estats Units proposen, de fet, descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, ho rebutja, aquesta proposta nord-americana. Mentrestant, el president ucraïnès reclama Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna.
23: People will die. Of course, if attacks...
24: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
9: Elon Musk ha dit en una piula de les xarxes que Starlink, duo civil i defensiu, estaria restablint, però els satèl·lics Starshield, que també fa servir l'exèrcit ucraïnès i que també ha caigut, depèn del govern nord-americà.
5: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP.
9: Els Mossos investiguen els fets mentre la víctima, que està hospitalitzada, evoluciona bé.
5: Torelló, Nàtia Dell.
25: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura del manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
26: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
25: Des de Torelló, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I l'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre.
9: El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial.
5: Tarragona, Ricard Buigas.
27: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha rebut la notícia amb certa cautela perquè apunta que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant com aquest per retirar el monument i després acaba topant amb les mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit. Per això demana que la llei de memòria tingui una bona base jurídica.
28: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monument.
27: El Quarembe, el col·lectiu que defensa el monument, diu que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I cultural, Festival de Sitges obre la porta perquè Steven Spielberg vingui l'any vinent al festival per celebrar l'edició número 60, coincidint que una de les seves pel·lícules, Encontres a la tercera fase, serà un dels títols a reivindicar l'edició del 2027.
0: Una edició, la d'aquest any, del Festival de Cinema de Sitges, que ha registrat un nou rècord d'entrades venudes.
5: Anem a Sitges, Marc Garriga.
1: El Festival de Sitges sembla no tenir sostre. Un 6% més

0: Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, perquè els llibres de Sally Rooney es deixaran de vendre a la Gran Bretanya pel suport que l'escriptora irlandesa ha donat a un grup pro-palestí. Així ho ha anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial, Faber.
2: Rooney havia fet públic que volia utilitzar els drets d'autor per donar suport a Palestine Action, un grup pro-palestí qualificat d'organització terrorista. L'autora de llibres com Gent Normal o Intermezzo ha defensat obertament l'organització, fins i tot després que el govern britànic l'ha prohibit l'any passat en virtut de la legislació antiterrorista. L'editorial Faber ha anunciat en un comunicat que la legislació actual al Regne Unit ha creat una situació que fa que no pugui transferir a Sally Rooney els ingressos generats al país per la seva obra. L'escriptora també ha dit que s'ha esforçat al màxim per ser honesta amb el públic sobre les seves conviccions i diu que està totalment disposada a assumir-ne les conseqüències.
1: I 9 finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit.
2: Aquest any s'hi han presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9 perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. El Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Creueras.
3: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores y el premio lo consigue.
2: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència dels reis d'Espanya, Felip i Letícia. D'altra banda, Planeta també ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses Les aventures de Tintín.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa un minut de 3:15 del matí pel que fa al temps. Estem molt atents a les previsions de cara al cap de setmana. Eloi Cordoví, bon dia.
5: Bon dia. Sí, es van actualitzant els mapes nous d'aquest matí i ja apunten cap a aquest episodi de pluja que tindrem a partir de dissabte, sobretot al mig matí, migdia. De moment, avui, dia tranquil. Dia amb sol a la majoria de comarques. Sí que tenim alguns núvols baixos al litoral, prelitoral, potser en alguns llocs de la Catalunya central, fins i tot algun banc de boira. La idea és que s'aniran aixecant, aniran marxant, excepte els de la costa, que aquests sí que podrien ser una mica més persistents, però sempre amb estones de sol. Les temperatures d'avui, semblants a les d'ahir, un palet més baixes, màximes de 25 graus, un palet per sobre, potser 28 graus a les comarques de l'oest i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà temps molt semblant al d'avui i dissabte és quan tenim aquestes precipitacions que afectaran a gairebé tot arreu, sobretot a la meitat nord de Catalunya, excepte a la Costa Brava, que bufarà tramuntana, també al sud del país bufarà mestral. I de cara a diumenge aquestes pluges faran més generals i més abundants. Estem parlant de quantitats que podrien superar els 50 litres per metre quadrat, per tant, pluges abundants, però no desmesurades. I una cota neu que baixarà cap als 1.500 metres a l'extrem nord del Pirineu. Així que la baixada serà brusca, 10 graus en tot el cap de setmana.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
6: Pel que fa al trànsit, retencions a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la ciutat. També la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona i també en aquesta mateixa via, la C17 en sentit Vic, en dos punts a causa de dos accidents. És a Montcada i Reixac i també a Granollers. Mentrestant, els trens d'alta velocitat avui encara hi ha algunes cancel·lacions i els convois que han sortit de Sants cap a Madrid a primera hora porten uns 10 minuts de retard. Als trens de Rodalia i regionals no hi ha incidències destacades més enllà dels retards habituals.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge del Xavi de Canet de Mar. És un dels veïns que ha impulsat la manifestació convocada per avui al poble en què es demanarà una alternativa real de transport públic a la línia R1 de Rodalies, que insisteixen que actualment és inexistent.
8: Deixar de dependre exclusivament d'una línia de tren que, quan falla, deixa més d'un miler de canetencs i canetenques sense alternatives per desplaçar-se. Fa 2 mesos que esperem resposta del nostre ajuntament a una instància presentada en què demanàvem una trobada per conèixer l'estat de la reivindicació i la línia de treball a seguir per avançar.
7: L'Ajuntament de Canet respon que ha sol·licitat una reunió amb la Generalitat per abordar la qüestió, mentre que la Generalitat assegura que té previst un pla per reforçar amb busos interurbans la connexió entre el Maresme i Barcelona.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
9: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Avui comencem repassant les borses asiàtiques perquè registren fortes caigudes. A Tòquio, el Nikkei cau més d'un 5% per la patacada de les

0: tecnològica japonesa després de presentar resultats que no han agradat als inversors. Un altre índex del Japó, el Topix, baixa un 3%. Les inquietuds sobre la IA també fan tremolar la borsa de Corea del Sud. El seu índex principal, el Kospi, es desploma a prop d'un 8%. Aquestes caigudes ja van començar ahir a Wall Street. El Nasdaq va caure gairebé un 2%. Accions d'empreses com la fabricant de xips Nvidia van perdre més d'un 3%. I caldrà veure si avui aquest desgavell de les tecnològiques afectarà les borses europees. Ahir van tancar en verd l'IBEX 35, va registrar una pujada molt moderada i avui obrirà des dels 19.230 punts. Escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
2: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
1: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: 10 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marta Viana, bon dia.
6: Bon dia de nou.
5: Girona, Clara Jordan, bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
8: Bon dia.
5: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: A Barcelona avui estarem pendents, Marta, del ple extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona sobre l'IBI als habitatges turístics.
6: Sí, ens ho avançaven la setmana passada el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, en aquest programa. Emparats en els decrets del govern espanyol, l'Ajuntament què vol fer? Doncs imposar un recàrrec a l'IBI del 50% als propietaris d'un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que siguin titulars de més de 4 apartaments. A la capital catalana s'espera que aquesta mesura els permeti recaptar entre 7 i 8 milions d'euros.
5: I a les comarques gironines avui estarem pendents de les concentracions simultànies que es faran a Portbou i a Cervera de la Marenda per defensar el futur del transport ferroviari de mercaderies, Clara.
7: Sí, mobilitzacions convocades pels sindicats a banda i banda de la frontera per denunciar el tancament del taller de manteniment de trens de mercaderies a Portbou aquest estiu i l'amenaça del tancament del centre Transfesa de Cervera. Els sindicats asseguren que hi ha alternatives per no tancar aquesta base. Pel consistori és també un gerro d'aigua freda, especialment en un moment en què es treballa per recuperar la vitalitat d'aquest nucli clau pels veïns. El govern català també està en contra d'aquest tancament en un moment en què ha posat en marxa justament un pla per treure Catalunya de la cua d'Europa pel que fa al transport ferroviari de mercaderies.
5: A Lleida avui parlarem sobre el projecte de modernització del canal d'Urgell, la infraestructura de regadiu més gran del país, Júlia.
8: Sí, concretament de les tres bases situades a Castellserà, a l'Urgell, a Juneda, a les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Permetran emmagatzemar més de 900.000 metres cúbics d'aigua i es preveu que estiguin en marxa ja la primavera. Es tracta de tres bases fonamentals per a la modernització del canal, mentre continua el debat, això sí, sobre com s'ha d'acabar executant el projecte, que recordem que es preveu que tingui un cost d'uns 900 milions d'euros.
5: I avui el rei Felip VI i el president Salvador Illa presidiran la reunió del patronat del Reial Monestir de Poblet, a la Conca de Barberà. Ricard.
9: Sí, a més també hi assistiran el president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco López Llorca, el president de l'Aragó, Jorge Azcón, i la presidenta de les Illes Balears, Margalida Fruems. O sigui, són totes les comunitats vinculades a la Corona d'Aragó. La idea de la trobada és posar els fonaments per fer més eficient la gestió del monestir, que implica la coordinació de diverses administracions públiques. De fet, el patronat fa gairebé 100 anys que s'encarrega de la gestió del monument.
5: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
10: El Madrid, que marca 3 gols en només 8 minuts, els últims 8 minuts, i guanya 3-4 al Camp de la Roma. El PSG passa per sobre del City, 2-4, i el Betis guanya 3-2 al Porto. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
5: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
11: Coco Gauff, la tenista nord-americana, va esclatar públicament després de rebre una onada massiva d'insults racistes arran d'una polèmica revisió de vídeo a la pista. I el món del tennis ràpidament ha passat a l'acció, amb protocols immediats per protegir les seves tenistes. Una reacció que retrata la lentitud i la passivitat del venerat futbol espanyol, on després dels insults del Bernabéu a Lamine Yamal o Rafinha, la justícia simplement va castigar d'una manera individual els aficionats mesos més tard, mentre el comitè de competició es rentava les mans pel que fa a la responsabilitat del Madrid. Dues maneres d'actuar davant del mateix problema. Ja m'ho va dir Nelson Mandela al seu llibre El llarg camí cap a la llibertat. Ningú no és odiant a una altra persona pel color de la seva pell. La gent aprèn a odiar i si podem aprendre a odiar també se'ls pot ensenyar a estimar.
5: Esteu escoltant El matí de Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
5: Quan falten 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui s'obre la batalla per aconseguir la unitat de les esquerres pel 29 de novembre.
12: Ahir, com els últims dies, els informatius i les tertúlies anaven plenes d'això que anomenem les converses per aconseguir la unitat de l'esquerra per a les eleccions. Si fora una sèrie de ficció, diríem que ja l'hem vist. La unitat de l'esquerra serien 6 capítols. Durant 5 i mig no passaria res, serien mortalment avorrits i al final hi hauria un gran embolí amb sang esguitant per tot arreu i on no s'entendria res. Els actors canviarien, però els guionistes semblarien ser els mateixos i no massa bons. I no n'hi hauria segona temporada.
5: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Mundial de la Conscienciació sobre la Mort Gestacional, Perinatal i Neonatal, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie Babies.
13: Una història íntima sobre el dol i l'amor, dura, sí, però amb el seu sentit de l'humor tendre i una gran sensibilitat a l'hora de visibilitzar una realitat dolorosa, la d'aquelles famílies que han patit un avortament o viuen una odissea per aconseguir tenir un fill biològic. En aquest cas, amb una parella protagonista que agafem carinyo des de la primera escena i que s'enfronten a una muntanya russa emocional i de pèrdua recurrent que els posa a prova, tot i que tenen clar que no volen renunciar ni a l'humor ni a l'esperança. Babies té 6 capítols i s'ha incorporat recentment a Filmin.
5: I ahir què deien els altres, Jovany?
14: Ahir vam detectar una atracció perillosament intensa de Federico Jiménez Los Santos cap al rei d'Espanya, una atracció que va més enllà de la seva funció com a cap d'estat.
15: Un rei, sobretot este rei que tenemos, que es una cosa, es que parece que estás con él, parece que estás en una película. Dice, pues no ha envejecido Brad Pitt. Es que esto es una película, o sea, el rei es...
14: Los Santos tenia la sang alterada ahir, igual que la tenia el locutor d'una emissora de ràdio asturiana que feia el partit Cádiz Sporting, quan va veure que l'afició del Cádiz traia una pancarta on s'hi llegia 12 d'octubre, res a celebrar.
16: Ya están los subnormales, 12 de octubre, nada que celebrar. Sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos? ¿De dónde sois? Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo el 12 de octubre, nada que celebrar. Y sacando la bandera...
14: I aquí Ricard Ostrell confonia els dos Jordi Cruz famosos del país.
17: Jordi Cruz, avui bufa 50 espelmes i acabem...
14: També xef.
17: En aquest cas, el presentador de...
14: Ah,
17: el Jordi, sí, per això ho he dit.
14: A partir de 11:15, sentirem què diuen els altres avui.
5: Gràcies, Joan.
1: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
18: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
13: No.
18: Edges for sides. Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
19: It's the moment to believe in the project.
18: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
1: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
19: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.

0: Canalies.
1: Good morning, Francesc.
0: Però sí que no t'has equivocat data de calendari. Per què ens despertes amb aquesta cançó?
1: Doncs mira, avui ens despertem amb la música d'Elvis Presley i Santa Bring Me Baby Back to Me, perquè tal dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1957, el rei del rock va publicar el disc Elvis Christmas Album, el disc nadalenc més venut als Estats Units amb més de 10 milions de còpies. Però es calcula que entre algunes reedicions i la venda global a tot el món, aquesta xifra podria arribar fins als 20 milions de còpies. A més, va ser el primer disc d'Elvis a rebre el disc de diamant per part de l'Associació de la Indústria de la Gravació d'Amèrica.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui falta un dia per tancar les llistes electorals pels comicis del 29 de novembre. Demà és l'últim dia, per tant, i totes les mirades ja continuen posades a l'esquerra. Ara mateix el panorama no ha canviat. D'una banda tenim l'anomenat Front Ampli, que plega aquest moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns, i que tindria com a candidat Ada Colau. I de l'altra banda tenim aquest acord entre Esquerra Republicana i Podem. Diverses veus continuen plantejant si hi ha opcions d'unir les dues llistes, però de moment no sembla que això estigui avançant. Avui li preguntarem, a partir de les 9 del matí, a Ada Colau, que s'ha ofert, per cert, per fer un pas enrere per facilitar que Podem s'integri en aquest anomenat Front Ampli.
1: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Això deia l'alcaldessa de Barcelona en declaracions als matins de TV3. Tot i això, des de Podem no donen massa senyals de voler afegir-se al Front Ampli.
2: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero. Entonces yo creo que ese es el mejor tándem para dar la pelea.
0: Era Ione Belarra en declaracions a Televisió Espanyola. I justament a les últimes hores hem conegut també l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i les dades expliquen bé els motius d'aquest conflicte. Atenció, perquè, segons el sondeig, el 43% dels que van votar els comuns el 2023 ara es decanten per Esquerra Republicana o per Podem. Si l'espai de Colau, amb prou feines, conserva el 36% dels seus antics suports. És un dels punts d'aquesta enquesta del CEO que coneixíem ahir, juntament també amb l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia.
0: I aquestes dues enquestes, tant el CEO com el CIS, pronostiquen una victòria dels socialistes tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat.
3: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el PSC calcaria els resultats del 2023, el seguiria una esquerra amb una tendència a l'alça, després vindrien PP, Vox i Junts i els Comuns, que tant els uns com els altres perdien representació al Congrés dels Diputats. A nivell espanyol, el CIS posa el PSOE 12 punts per davant del PP. Segons aquesta enquesta, la del CIS, Sumar experimenta un lleu repunt i també s'hi veu un retrocés gairebé proporcional de Podem.
0: El CEO també ha publicat les enquestes d'unes hipotètiques eleccions al Parlament.
3: Sí, en aquest cas també guanyaria el PSC, tot i que perdent entre 7 i 9 parlamentaris. El seguirien Esquerra i Aliança, que pràcticament empatarien al voltant dels 25 escons. Junts podria perdre la meitat dels seus diputats i diputades. I en tots dos baròmetres, tant el CIS com el CEO, l'habitatge, és important dir-ho, destaca una vegada més com a principal preocupació.
0: Un altre dels punts que planarà també sobre les eleccions és la llei d'amnistia i avui també, en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem l'expresident Artur Mas. Serà després que el Tribunal de Comptes espanyol finalment l'hagi amnistiat per les despeses de l'1 d'octubre, una decisió que també beneficia a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i exconsellers, com per exemple Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa o Neus Munté.
4: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
0: Així ho deia Munté en declaracions al Catalunya Nit. Junts i Esquerra celebren la decisió del Tribunal de Comptes.
3: En un comunicat, els republicans es mostren satisfets que s'hagi tancat una causa que ha comportat, diuen, un gran patiment per una condemna anticipada. Junts també celebra el que qualifica del final d'una persecució. El president Illa també ho ha aplaudit. I en aquestes últimes hores també hem sentit el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Admet que ja només falta que el Suprem tanqui tota la causa del procés. I apunta que sí que és tècnicament possible que si en aquestes eleccions del novembre guanya el Partit Popular i Vox, amb una majoria al Congrés, deroguin la llei d'amnistia. Això pot ser. El que no pot ser és canviar el que ja s'ha aplicat, és a dir, que no tindria efecte retroactiu.
5: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
0: Això ho deia Cándido Conde Pumpido. Val la pena que repassem també què és el que queda ara mateix per amnistiar. Madrid, Dani Senceaja.
6: El Suprem dependent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també als exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons fonts del tribunal, ho farà abans de dimecres que ve per donar l'opció que es puguin presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny de resoldre's queda el cas de Jové, Salvador i Garriga pels preparatius del referèndum perquè el jutge ha demanat un pronunciament a la justícia europea. Europea. Pel que fa als activistes independentistes, el cas dels CDRs acusats de terrorisme és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los aviat, mentre que uns 70 manifestants esperen l'amnistia en diferents tribunals, segons Alerta Solidària. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la Guarda del Matí, Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart per comentar l'actualitat amb Ada Colau i Artur Mas. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Avui és dijous 15 d'octubre, el dia comença en temperatura una mica més baixa a l'Empordà, 14 graus a Figueres, hi ha 16 graus a Arenys de Mar, 12 a Mollerussa i 19 graus a Tarragona i a Barcelona. També amb alguns núvols baixos que apareixen al litoral, prelitoral, a Catalunya central, els de la costa creiem que poden ser més persistents i es mantindran tot el dia alternats amb algunes estones de sol. A la resta, temps tranquil, amb temperatures suaus, semblants a les d'ahir, a l'espera de les pluges que arribaran a dia dissabte al migdia, sobretot a la meitat nord, i diumenge podrien fer-se generals.
9: Això pel que fa al temps, a les carreteres ens despertem amb un accident a la C-17 a Montcada i Reixac que provoca lentitud en direcció Mollet del Vallès. Hi ha un carril tallat en aquest punt i amb lentitud amb aturades a la B-20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat i a la Ronda, sobretot direcció Llobregat.
0: Quan són les 7 i 6? I ara repassem el que cal saber d'aquest dijous 15 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
10: Bon dia.
0: I comencem parlant, com cada 15 d'octubre, de Lluís Companys.
11: Avui partits i institucions retran homenatge al president Lluís Companys, assassinat a Montjuïc pel franquisme fa 85 anys.
0: I a aquesta hora ja han començat els primers actes. Anem cap allà. Marta Corbalán, bon dia.
12: Hola, bon dia. Els actes d'homenatge han començat a les 6 del matí amb la tradicional marxa de torxes que organitza Esquerra fins al fossar de Santa Eulàlia al castell de Montjuïc, on va ser afusellat el president Lluís Companys. La precampanya electoral pel 29 de novembre també ha entrat de ple en els parlaments que s'hi han fet. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar la dreta i l'extrema dreta.
13: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú, de ningú.
0: Gràcies, Marta, des del castell de Montjuïc. I sobre habitatge, notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Vaga de lloguer.
14: Veïns de la Casa Fajol de l'Eixample de Barcelona, popularment conegut com a Bloc Papallona pel mosaic que té la façana, han decidit que deixaran de pagar el lloguer. La propietat de tot el bloc és d'un fons d'inversió, New Amsterdam Developers, que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
15: Quatre dels sis veïns que queden s'han organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista. L'Anna Olesti és una d'elles i diu que volen pressionar tant a la propietat com a l'Ajuntament.
16: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC, debilitar la seva posició en aquesta negociació, per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc, és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
0: Disparada.
17: La inflació, l'encariment dels carburants continua fent pujar l'IPC a Catalunya. El setembre s'ha enfilat fins al 4,5%, és el nivell més alt des del febrer del 2023. El conjunt de l'Estat frega ja el 5%. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, feia aquesta reflexió al matí de Catalunya Ràdio.
18: Crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultres, que se'n volen aprofitar.
0: Tractors a Barcelona.
11: Dos anys i mig després de la revolta pagesa, pagesos i ramaders van tornar a fer-se veure ahir al centre de la capital catalana. Avisen que si no hi ha solucions pels costos de producció o la baixada de preus, seguiran protestant. Raquel Serrat, Unió de Pagesos.
19: Per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil. I és per això que una de les reivindicacions històriques d'Unió de Pagesos és la creació d'un gasoil professional. Això vol dir un gasoil en el que s'aplica els impostos més baixos que permet la Unió Europea.
0: Vaga de supermercats.
14: En dues dates clau de Nadal, el 24 i el 31 de desembre, l'han convocada la UGT de Catalunya per exigir un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals. Dimarts que ve faran una concentració davant la seu del Foment del Treball.
0: També als Estats Units.
15: Continua l'escalada de preus quan queden un parell de setmanes per les eleccions de mig mandat. La inflació situa el 3,7% i pot condicionar les aspiracions dels republicans. Segons les enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateixen és culpa del govern de Trump.
0: Es desplomen.
17: Les borses asiàtiques arran de la publicació de resultats de les empreses tecnològiques que han estat decebedors pels inversors. La borsa de Tòquio cau ara un 5%, la de Seul un 8%.
11: La desconfiança en el rendiment de la IA també ha sacsejat Wall Street. El Nasdaq, el principal índex tecnològic, ahir va perdre un 2%. Les accions de la fabricant de xips Nvidia cauen un 3% i les de Microsoft i Alphabet un 2%.
0: Nous acomiadaments a Netflix.
14: Per a fora un 6% de la plantilla global, equivalent a uns 1.000 llocs de treball. És el nombre més alt d'acomiadaments de l'empresa des del 2022. La mesura afectarà principalment els departaments de producte, tecnologia i recursos humans.
0: Consell Europeu.
15: Els líders dels 27 es tornen a reunir avui i demà a Brussel·les per parlar d'immigració i Ceuta, del pressupost comunitari de la Xina o de l'acord energètic entre Trump i Putin.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
10: A la taula dels líders europeus, protagonisme també per a la Xina i les seves relacions comercials. Alemanya i França endureixen el to contra el que consideren competència deslleial de Pequín, tot i el compromís xinès de vendre menys cotxes híbrids a Europa. Després de la crisi de Ceuta, els socis comunitaris parlaran de com reforçar les fronteres i miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Els líders dels principals països, però, arriben a la reunió tocats. Emmanuel Macron per les protestes dels estudiants francesos, Friedrich Merz per les derrotes electorals davant l'extrema dreta alemanya i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, Donald Trump.
17: Que segueix amb gestos amb Vladimir Putin després del pacte per comprar el diesel, ara demana a Europa que desplugueixi els actius russos en territori europeu. Segons el Financial Times, és una mesura que Donald Trump diu que podria servir per convèncer el Kremlin perquè s'assegui a negociar, però la Unió Europea ja ho ha descartat.
0: Que torni a funcionar.
11: Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna, coincidint amb l'apagada d'aquests satèl·lits clau per l'estratègia de defensa. Un atac rus ha deixat 12 morts a Kiev.
20: Do you feel betrayed by what has been happening?
21: Really, yes. Really.
14: El president ucraïnès ha admès sentir-se traït per Trump i Musk. El magnat explica en un tuit a la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu us estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que utilitza també l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà.
0: Ja no es vendran.
15: Els llibres de Sally Rooney a la Gran Bretanya pel suport que l'escriptora irlandesa ha donat a un grup pro-palestí. Així ho ha anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial Faber.
17: L'escriptora de títols com Gent normal o Intermezzo havia fet públic que volia utilitzar els drets d'autor per donar suport a Palestine Action, un grup pro-palestí il·legalitzat qualificat d'organització terrorista.
0: Miquel Roca.
11: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat i exdirigent històric de Convergència.
14: Ho fa petició de la defensa de Jonathan Andic perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar.
0: Fins la setmana que ve.
15: És quan Nadif calcula que haurà pogut retirar la locomotora incendiada a Saragossa i que fins aleshores comportarà retards en els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: I avui, Premi Planeta.
17: Normalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9, perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. La gala d'entrega es farà al MNAC, a Barcelona, amb els Reis d'Espanya, Felip i Letícia. El Planeta, recordem, està dotat amb 1 milió d'euros. Sentim el president del grup, José Creueras.
22: Quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, a la seva manera.
23: El Madrid, que ha marcat 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el comitè sanciona sense vergonya.
24: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
23: El PSG passa per sobre del City 2-4, el Betis guanya 3-2 al Porto.
0: Arribarem al punt d'un quart de 8 del matí, anem al quiosc.
9: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, amb el Calet aquí organitzant diaris i revistes, ara mateix 17 graus de temperatura i les portades d'avui se centren en l'extractora des dels pagesos i la decisió del Tribunal de Comptes. La fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta, en aquest cas dels pagesos. El periòdico ho acompanya també del titular i escriu: el malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia i recull les paraules de Conde Pompidou: només queda el Tribunal Suprem, només queda, perdoneu, que el Tribunal aquí
1: la causa del procés. Lara també parla de l'amnistia, però en aquest cas la fotografia de portada és de la guerra d'Ucraïna, una imatge impactant d'una dona ensangonada, i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País segueix en precampanya pel 29 de novembre i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
7: Al matí de Catalunya Ràdio.
2: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa França Soler per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Castellnou de Bages, 17 a Viladecans i 19 a Vilanova i la Geltrú. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
9: Doncs amb congestió aquesta hora ja, les principals vies d'accés a Barcelona. Destaquem lentitud amb aturades a la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, sentint-nos de la Trinitat, i les dues rondes, sobretot, direcció Llobregat.
15: Ple extraordinari avui a l'Ajuntament de Barcelona sobre l'IBI als habitatges turístics.
3: Emparats en els decrets del govern espanyol, el Consistori barceloní vol imposar un recàrrec de l'IBI del 50% als titulars d'un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que siguin titulars de més de 4 apartaments.
14: Ho avança la setmana passada el tinent d'alcaldia d'Economia, d'Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Sí, nosaltres desenvoluparem totes les potencialitats que té el Real Decret i la seva convalidació. Entre elles, lògicament, la defensa dels llogaters i també la limitació de determinades adquisicions.
3: A Barcelona, l'Ajuntament espera que la mesura els permeti recaptar entre 7 i 8 milions d'euros.
15: I a Badia del Vallès, els veïns comencen a veure com es retiren les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat.
14: En una primera fase es treuen baixants, canonades i xemeneies en desús. Més endavant es farà el mateix amb les cobertes d'alguns blocs que s'hauran de substituir.
15: Badia del Vallès, Marta Vallès.
21: Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
25: Són 127 comunitats de veïns i veïnes i es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
21: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
26: Totes les cobertes que hay que quitarla y hay que reponerla.
21: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic. Però quan es degrada és altament cancerigen, per això està prohibit des de 2002. Des de Badia del Vallès, Marta Vallès pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP.
3: Els Mossos investiguen els fets mentre la víctima, que està hospitalitzada, evoluciona bé.
15: Torelló, Nàtia Dell.
27: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura del manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
28: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
27: Des de Torelló, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
29: el 71.766-71766 de la sèrie 44044.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
30: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
31: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam. Amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
30: Una maravilla és poder viajar.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Els sons del matí.
5: El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia.
6: El Suprem, dependent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig, ho farà abans de dimecres que ve.
8: La convivència, la normalització s'imposen, no?
10: Si en algun moment sumem moltes altres formacions i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
28: Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
21: Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment, els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment.
26: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos.
24: El gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre.
0: Aquests són els sons del matí. És que aquest gat no me l'esperava. Anem a les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia. Tribunal de Comptes.
15: És l'òrgan suprem fiscalitzador dels comptes i de la gestió econòmica del sector públic a Espanya i, per tant, l'encarregat de passar comptes amb els líders del procés per escatir si hi va haver desviament de fons públics. Després d'un llarg periple judicial, acaba d'amnistiar una trentena d'ex-alts càrrecs del procés.
0: Papallona.
15: El conegut com a Bloc Papallona s'ha convertit en símbol de la gentrificació després que un fons hagi comprat l'edifici barceloní per convertir-lo en habitatges compartits. Avui us avancem que la majoria dels llogaters deixaran de pagar el lloguer en protesta i a mi em ve al cap l'efecte papallona, que diu que un petit canvi o acció aparentment insignificant, com l'aleteig de les ales d'una papallona, pot desencadenar una gran sèrie de conseqüències a llarg termini o a l'altra punta del món, com per exemple un tsunami.
0: Connexió.
15: En informàtica i telecomunicacions és l'enllaç establert entre un emissor i un receptor o la unió a una xarxa com ara internet. Volodymyr Zelensky denuncia restriccions als serveis que presta Starlink, el servei d'internet per satèl·lit propietat d'Elon Musk a l'exèrcit ucraïnès. En aquest cas, estar o no connectat a la xarxa pot suposar continuar o no en vida.
0: Posem-hi tres xifres. 3.000.
1: Són els caps de bestiar que han començat a baixar de les muntanyes del Pallars després de passar-hi tot l'estiu. I els ramaders ho veuen amb preocupació. Diuen que no havien vist mai la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Avisen que si no plou el problema continuarà aquest hivern i hauran de mantenir els animals a les granges.
0: 4.807 metres i mig.
1: És l'altitud del Mont Blanc, el cim més alt dels Alps. Ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i gel que s'acumulen al cim.
0: 1.424.
1: Són les novel·les que s'han presentat al Premi Planeta, que s'entrega aquesta nit. Es tracta d'una xifra rècord. Aquest any hi ha 9 finalistes, generalment són 10, però se'n va desqualificar un perquè el llibre ja estava publicat. El premi s'ha dotat amb 1 milió d'euros.
0: I el veig, tres imatges. La primera imatge hi veig una nena atrapant per un joc de cordes en un parc. És una estructura que està en un espai que sembla un passeig de Barcelona, i el terra de l'estructura és més fosc que la resta de la vorera.
14: I aquí està l'objectiu de la foto, la veiem a l'avantguàrdia i l'han triat per il·lustrar que ecologistes i pediatres apressen a retirar el terra de cautxú dels parcs infantils. Alerten que la majoria conté pneumàtic reciclat i altres compostos tòxics. Afegeixen que no són més segurs, que les lesions de cap i pèrdues dentals són encara més freqüents.
0: A la segona imatge hi veig una imatge en blanc i negre d'un elefant transportant la seva cria amb la trompa.
14: És la foto guanyadora del concurs Wildlife Photographer of the Year 2026. La veiem a digitals, també la vam poder veure ahir al TN Vespre. La imatge la va captar el fotògraf italià Federico Veronesi a la vall del riu Huap, a Namíbia. Es tracta d'una elefanta que amb la trompa porta la seva criatura morta. Qui dona el premi és el Museu d'Història Natural de Londres, que ha triat aquesta imatge entre les millors instantànies captades en l'àmbit natural d'arreu del món.
0: I la tercera imatge, hi veig un animal. És un os que està al mig d'una carretera, a Lleida. Júlia Bacar, què li passa?
11: Doncs el que apareix a la foto és un os jove que des de fa uns dies freqüenta els pobles de Sorpe i Borén, al Pallars Sobirà. De fet, se l'ha vist un parell de cops en 4 dies. Concretament, a la imatge l'os està a la carretera, escapolint-se cap a un voral, i tot i que s'ha difós per les xarxes, els agents rurals ho atribueixen a trobades fortuites i un comportament normal d'aquest animal.
12: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
13: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a citroen.es.
16: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
17: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
0: I avui a la cara bé del temps ens fixem amb els embassaments que continuen baixant de nivell malgrat les pluges abundants de la tardor. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, avui 15 d'octubre podem considerar que hem arribat a l'equador de la tardor climàtica, que va començar l'1 de setembre, i en tot aquest temps els pantans de les conques internes han passat del 78 al 75%. Per tant, malgrat els aiguats que hem tingut, els pantans han baixat 3 punts. El motiu és evident, les pluges abundants, a més de 200-300 litres, en aquest mes i mig, han caigut a la costa i al prelitoral. A les capçaleres dels rius ha plogut molt poc, com deia fa un moment, a l'Alt Pirineu. A Sort, per exemple, només han caigut 30 litres per metre quadrat en tot aquest temps. I una mica més, sí, al Pirineu Oriental, al Ripollès, fins a 150 litres. Però és veritat que en aquesta època de l'any, i després d'un estiu tan sec i tan càlid, bona part d'aquesta aigua ha quedat interceptada per la terra i per la vegetació i gairebé no ha arribat als rius. La bona notícia és que tot això podria canviar els pròxims dies, perquè els mapes d'avui ens indiquen que al cap de setmana la pluja més abundant caurà al Pirineu i al Prepirineu i segurament tornarà a fer créixer els rius.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia enfilat com l'heura preferida del pastor. I la resposta era enramat. Enramar-se és sinònim d'embrancar-se, d'enfilar-se. I els pastors treballen per mantenir el seu bestiar enramat. Dijous, el dia dels enigmàrius difícils. Avui, grups socials que no suen de cintura cap amunt. De 7 lletres. Grups socials que no suen de cintura cap amunt. 7 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. El pis de la Mari Carmen surt del lloguer per 2.000 euros al mes 5 dies després de la seva mort. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia ha trobat un anunci a la pàgina web d'Idealista on el pis on vivia la Mari Carmen s'oferta de lloguer per 2.000 euros al mes. Espectacular i funcional apartament tipus àtic amb terrassa amb vistes al Retiro, situat al barri de Salamanca. Dues habitacions, 75 metres quadrats, segona planta exterior amb ascensor. Això és el que diu l'anunci del pis, que detalla que l'immoble es troba al número 46 del carrer Alcalde Sainz de Baranda, a Madrid. La captura de l'anunci està circulant per xarxes socials i són molts els missatges d'indignació que s'hi estan expressant.
0: I això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
22: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
18: Vinga, va, som-hi, real o fals, sortim de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que el pis de la Mari Carmen surt de lloguer per 2.000 euros al mes 5 dies després de la seva mort és una notícia falsa. De fet, el pis de la Mari Carmen és un sisè, no un segon, com diu la notícia. Tampoc té 75 metres quadrats, en té 94, i l'adreça que diu l'anunci és el pis de la Mari Carmen, però no és el barri de Salamanca, sinó del barri del Retiro de Madrid. L'anunci que circula, sobretot per Facebook i X, és fals i ha estat fet amb intel·ligència artificial.
0: Gràcies, Marc.
18: Adéu.
0: I ara sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Sandra Sabatés.
23: Tal dia com avui, el 1920, naixia Mario Puzo, l'autor del Padrí, tot i que molts recordareu aquest títol per l'adaptació cinematogràfica de Francis Ford Coppola, una pel·lícula sobre la màfia, el poder, la família i on les dones queden en un segon pla. Fins ara, perquè l'any que ve arriba a les llibreries Connie, la primera novel·la de la saga protagonitzada per la filla de Vito Corleone, una dona submissa i maltractada que evoluciona fins a convertir-se en peça fonamental del clan. Història que arriba de la mà de l'escriptora Adriana Trigiani. Per anar fent boca, recuperem la mítica Bruci a la terra, de la banda sonora de Nino Rota. Bruci.

0: Ara són 8:15. I avui és dijous, 15 d'octubre, ens despertem amb 15 graus a Òdena, 14 a Torroella de Montgrí i 21 a l'illa de Buda, el dia en què entrevistarem Ada Colau i Artur Mas en temps d'àgora. I un dia com cada 15 d'octubre, en què partits, institucions, reten també homenatge a la figura de Lluís Companys, que avui, per cert, fa 86 anys del seu afusellament per part del franquisme. Tornem a Montjuïc. Marta Corbalán, bon dia.
1: Hola, bon dia. Com cada any, Esquerra i Junts per Catalunya han estat els més matiners amb les tradicionals marxes de torxes fins al castell de Montjuïc, on va ser afusellat pel franquisme el president Companys. Avui fa 86 anys. Tant Esquerra com Junts han reivindicat la seva figura, el seu llegat antifeixista, i amb la mirada ja posada en les eleccions generals, els dos partits s'han erigit com el millor antídot per frenar l'extrema dreta.
0: Això pel que fa a Montjuïc. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
3: Que passen els dies i no hi ha avenços en les negociacions a l'espai de l'esquerra. Preguntarem avui a Colau quines opcions reals hi ha d'acord entre el Front Ampli i Podem després que ella s'oferís a fer un pas enrere.
4: El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, confirma que si PP i Vox governen després del 29N i deroguen la llei d'amnistia, els seus efectes no es podran desfer i els amnistiats mantindran el perdó penal.
3: Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. Veïns del bloc Papallona a l'Eixample de Barcelona deixaran de pagar el lloguer. Protesten contra la propietat, un fons d'inversió que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
4: Avui demà, reunió a Brussel·les del Consell d'Europa. Els líders dels 27 es troben per parlar d'immigració, del pressupost comunitari de la Xina o de l'acord energètic entre Trump i Putin.
3: Les borses asiàtiques es desplomen a aquesta hora arran de la publicació de resultats de les empreses tecnològiques que han decebut els inversors. La borsa de Tòquio cau un 5% i la de Seul un 8.
4: Avui coneixerem el guanyador del Premi Planeta. Normalment hi ha 10 finalistes, però aquest any hi ha 9 perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. La gala al Manac, presidida pel Reis Felip i Letícia.
5: En esports, el Madrid marca 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma, el PSG passa per sobre del City 2-4, Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i diu que és molt fàcil sancionar-lo, i Mourinho afegeix que el gat no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: I pel que fa al temps, sembla que es confirma la pluja i la baixada de temperatures per aquest cap de setmana, Eloi?
6: Bon dia. Sí, amb els mapes d'aquest matí, dissabte sembla que hauria de ploure, sobretot a la meitat nord, a partir de mig matí i migdia. Diumenge podria ploure a tot arreu i de manera abundant, fins i tot, però no desmesurada. A la costa i al Pirineu serà on més plourà, i en tot el cap de setmana la temperatura baixarà uns 10 graus o més. Avui el dia serà tranquil amb alguns núvols, sobretot a la costa i al prelitoral.
0: I com està la mobilitat a aquesta hora, a primera hora del matí? Maria Fernández Huguera, bon dia.
7: Bon dia. Doncs a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara hi ha algunes cancel·lacions, també retards i reprogramacions de trens. Per exemple, el tren que havia de sortir a les 6:20 l'han ajuntat amb el que ha sortit a les 7, i això passarà durant tot el dia perquè Renfe ajunta alguns trens perquè hi hagi menys circulació en el punt de Saragossa, on encara hi ha la locomotora incendiada. Mentrestant, a Rodalies hi ha retards habituals i un apunt pel que fa al tramvia de Barcelona. Fins a 2:45 de la tarda, la T6 no circula entre Parc del Besòs i l'estació de Sant Adrià.
0: I a les carreteres, congestió als punts habituals a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Sí, a les principals vies en direcció Barcelona destaquem lentitud amb aturades a la B23 a Molins de Rei i Esplugues, C33 a Montcada, C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, i també la B20 a Santa Coloma, també a les rondes, sobretot direcció Llobregat. I fora de Barcelona, precaució per una possible incidència a la C-17, a Lliçà d'Amunt. Hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa.
0: I ho rematem amb les portades dels diaris. Marta Viana.
9: Unes portades d'avui centrades en l'extractora des dels pagesos i la decisió del Tribunal de Comptes. La Vanguardia i el Periódico porten fotografia d'aquesta protesta, i aquest últim aposta també per titular-ho i escriu: el malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó per l'amnistia, i recull les paraules de Conde Pumpido, només queda, diu, que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. D'altra banda, el País segueix amb la precampanya i expliquen que el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes, i parlen de les protestes dels professors ahir a Madrid.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio comentarem tot plegat d'aquí a una hora amb Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart. Ara passen 5 minuts de 8:15. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui els articles d'opinió, varietat de temes.
2: L'Ara demana una reforma profunda del Tribunal de Comptes perquè una persecució política com la que han patit els líders catalans no es torni a repetir. En clau electoral, la Vanguardia, el Mario Escarol, exposa que en aquesta campanya hi ha un pacte de no agressió entre PP i Vox que no es trencarà perquè la dreta es veu guanyadora. O El País es fixa en la visita dels Reis a Ceuta i Melilla i diu que ha complert l'objectiu de reafirmar la sobirania i la integritat territorial. Per la seva part, El Periódico lamenta que el Consell General del Poder Judicial no es posi d'acord ni per protegir una jutge que va patir, diu, diversos intents de coerció. Es tracta de la magistrada que dirigia la investigació sobre la contractació irregular del germà de Pedro Sánchez. I per últim, El Mundo dedica l'editorial a l'empresa pública Traxa i assegura que des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern, endollar i gent ha estat la norma.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Xita Robert.
10: Llegeixo a diversos diaris que les dues pintures de l'artista impressionista Pierre-Auguste Renoir que van ser robades el mes passat han estat recuperades i que s'ha detingut els 6 sospitosos. Les obres d'art, que són un retrat de 1910 i un oli de cap al 1886, van ser robades del museu que era l'antiga casa de l'artista al sud de França. Catherine Pégard, la ministra de Cultura, va dir que el rescat és una gran notícia i que hauria de ser un avís per la resta de casos de robatoris d'obres d'art arreu d'Europa, que cada cop aniran a menys o tindran majors conseqüències.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
13: Peugeot.
14: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
15: I des de 16.400 euros.
14: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
16: Citroën.
14: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.

0: ara premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Atto, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Atto, la llet que ens ha fet grans.
3: Recordes el teu primer Corsa?
4: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Són dos quarts i mig d'avui. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Una nova vida per al peatge de l'AP7 a la Roca.
7: Podria convertir-se en un gran punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Llegim el 9-9 que l'Estat ha autoritzat licitar la construcció i explotació d'una electrolinera amb una inversió prevista de 16 milions d'euros. Estarà repartit en dos espais, a banda i banda de l'autopista, i serà l'únic d'aquest programa pilot a Catalunya.
6: Qui ha perdut el tractament de majestat?
8: Doncs la reina Sònia de Noruega ja no figura com a part de la casa reial, un canvi que arriba després de la mort del seu marit, el rei Harald V. Ara forma part del que es considera altres membres de la família reial. El tractament de majestat el tenen només el rei i la seva dona, ara Hakon VIII i Metemarit.
6: Adeu als taps de Cadaqués.
7: Perquè tanca Can Cabrises, la pastisseria de les emblemàtics taps de Cadaqués, o la jubilació de la seva propietària posa fi a la trajectòria d'una pastisseria familiar que ha convertit el petit pa de pessic, creat a finals del segle XIX, en un dels símbols gastronòmics del municipi. Baixarà la persiana a finals de mes. Ho llegim Empordà Info.
6: Una aliança d'extrems.
8: Sara s'ha aliat amb Santa Eulàlia, la històrica botiga de moda de luxe de Barcelona. Traurà al mercat 6 camises a 59 o 95 euros i d'aquesta manera Inditex redobla la seva proposta de moda amb col·laboracions exclusives. Després d'un acord amb Galiano, ara ha fitxat la casa centenària del Passeig de Gràcia per una col·lecció limitada d'home. Ho recull el periòdico.
6: Què passa amb les pastilles contra la calvície?
7: Doncs que hi ha desabastiment pel boom de consum entre els joves. Ho llegim al periòdico. Explica que gairebé 9 de cada 10 dermatòlegs recorren aquest minoxidil oral a dosis baixes per tractar l'alopècia. Però l'augment de la preocupació estètica per la caiguda dels cabells i l'evidència científica expliquen el fenomen.
6: I el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es fa gran.
8: Literalment, perquè s'amplia amb la incorporació de 3.500 hectàrees. Això vol dir que creix gairebé un 9% de la superfície total. L'ampliació de l'espai de màxima protecció inclourà terrenys de Torre de Cabdella, la Vall Fosca i de Sort, que fins ara formaven part de la zona perifèrica. Ho llegim al Segre.
6: I ara els destacats de l'internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
9: El Times de Londres apunta en portada que el govern del Regne Unit prepara una reforma educativa que preveu donar la mateixa importància a parlar, a intervenir en públic, que llegir o escriure. El diari també avança que això ho detallarà avui mateix la ministra d'Educació en un discurs on també apostarà per reduir els continguts acadèmics relacionats amb la música o el teatre per centrar-se textualment en qüestions més pràctiques. A Alemanya, el Frankfurter Allgemeine Zeitung es fa ressò d'una polèmica a la ciutat de Halle, on estudiants jueus van impedir que un representant del Alternativa per Alemanya de l'extrema dreta entrés a la sinagoga del municipi. Van fer una cadena humana a la porta. El diari recull que l'advocat i jurista Ulrich Bosgerau, que va participar en una reunió dels ultres, ahir va fer un tuit lamentant que no es perseguissin aquests estudiants jueus a cops pel carrer. A França, Le Parisien recull dos sondejos que diuen que la segona volta de les eleccions presidencials de l'any que ve s'enfrontarien Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon. El Clarín, a Argentina, destaca el suport de Javier Milei a Flavio Bolsonaro i que el president argentí ha tornat a qualificar Lula da Silva de dictador comunista.
10: I avui la premsa econòmica parla d'inflació. Cinco Días assegura que la dada de l'IPC al 4,9% no és una bona notícia per l'economia espanyola. Reconduir els preus el més aviat possible és necessari per evitar distorsions innecessàries i garantir la prosperitat. Els preus necessiten vigilància, recalca el diari. L'economista diu que les cadenes de supermercats s'enfronten a un nou desafiament, el downtrading. Explica que aquest fenomen implica que les famílies, davant de l'increment de preus, opten per comprar productes més barats dels que agafarien normalment. Això vol dir que en molts casos s'opta per la marca blanca, cosa que pot beneficiar supermercats doncs, que tinguin la seva pròpia fabricació. I avui que se celebren els Premis Planeta, on Economia destaca que el grup Planeta va tancar l'exercici del 2025 amb una facturació rècord de 2.200 milions d'euros, amb un creixement anual del 5,26%.
6: I a la premsa esportiva, remuntada del Madrid a la Champions, Robert Prat.
11: És una remuntada que arriba tot just després que es va conèixer la sanció a Vinícius de 4 partits.
12: Se hacen cosas sin vergüenza ya. Y El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre.
11: Un gat que per Mourinho és el comitè de competició, els àrbitres, la Lliga, tothom en contra del Madrid.

Marca recorda que a Portugal l'expressió gat amagat, que se li veu la cua, es fa servir quan algú oculta una mala acció, però ho fa de manera barroera, que resulta evident per la resta. El diari Tira d'Hemeroteca afegeix que el 2010 Mourinho va batejar Benzema com un gat per criticar-lo, quan va dir que com que no tenia ni guaïns, jugaria Benzema. Si vas a caçar i no tens gos, doncs portes un gat, va dir Mourinho fa 16 anys. El gat.

El diari AS no parla de gats, però sí que implícitament al·ludeix a les 7 vides del Madrid i diu que ha tornat al Madrid més immortal. El País afirma que el club dels oblidats, Espí, Hendrik, Guller, rescata el Madrid a Roma mentre Vinícius té doble condemna, sanció, canvi i esbroncada de Mourinho. I pel diari Ara és un Madrid que salva els mobles.

0: els fets a una emergència mèdica. Ho hem pogut llegir al País.
1: I atenció a aquesta, en fi, prova d'amor. Un queixal del seny podria ser una prova d'amor. Rosalia podria portar el de la seva nòvia en un collaret.
2: Sí, Mujeres Punès explica que la cantant de Sant Esteve Sesrovires va ser fotografiada a Nova York amb una joia bastant insòlita, una dent lligada a una corda. Molts fans asseguren que pertany a la seva parella, Loli Bahia. Sembla que la model li haurien tret els dos queixals del seny el mes de març i Rosalia l'hauria convertit en un collaret.
1: I alerta alimentària. Retiren una estorrada sense gluten per la seva presència de gluten.
0: L'Agència de Seguretat Alimentària i Nutrició alerta de la presència de gluten a les torrades cruixents de blat de la marca Sant Iberi Bio, que paradoxalment s'etiqueten com a sense gluten. És un producte que s'ha distribuït a Catalunya i en altres llocs de la península. La companyia va detectar un problema i ho va comunicar a les autoritats sanitàries. Ho hem vist al Diari de Girona.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
2: Avui fa anys l'exduquessa de York, Sarah Ferguson, que en fa 67. També en suma un mes i arriba als 32 el cantant Sebastián Yatra i acabem felicitant el cineasta Marcel Barrena, que avui en fa 45.
1: I Sant Oral.
2: Doncs mira, avui per la Porta Grossa ja la pots felicitar perquè és Santa Teresa de Jesús, les nostres mares.
1: Sí, senyor. Felicitats a la meva mare.
2: I a la meva.
1: I a la teva. I a totes les Treses de Catalunya. Ara. I del món, en general. Acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
3: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
4: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
5: 15 d'octubre de 1986, Barcelona. Un cotxe bomba mata un policia nacional a la plaça d'Espanya. La gent tenia 28 anys i feia guàrdia a la caserna Belchite, just al mateix lloc on ara hi ha l'hotel Catalonia Plaza. L'atemptat provoca 14 ferits més i molta inquietud per com pot afectar la candidatura olímpica de Barcelona. Queden només dos dies per la decisió final. Tota la delegació catalana ja és a Suïssa, però l'alcalde Maragall agafa un avió per assistir al funeral del policia i tornar ràpidament a Lausana. Ara fa 40 anys, el rei d'Espanya també donava el seu suport definitiu al projecte olímpic, dos dies abans de la nominació. Espero que Espanya, i Barcelona per Espanya, s'emporti la seu del 92. Seria una gran manera de celebrar els 500 anys del descobriment d'Amèrica, deia el rei. La resta ja és història. A dos quarts de dues del migdia del 17 d'octubre de 1986, Samaranch va dir allò de a la Vilda, Barcelona. I la imatge de Pasqual Maragall amb un abric negre fent el senyal de la victòria amb les dues mans és d'aquella mateixa nit a la celebració que es va fer a Montjuïc. Barcelona seria olímpica.
6: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponès.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara falten 13 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Cándido Conde Pumpido confirma que si el Partit Popular i Vox governen després del 29 de novembre i deroguen la llei d'amnistia, no podran tombar els seus efectes.
8: I els amnistiats mantindran el perdó penal. El president del Tribunal Constitucional ho va dir ahir després que el Tribunal de Comptes apliqués també l'amnistia.
9: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilitat penal s'extingui.
1: Ho ha dit el diari del Comte de Godó. I Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid.
10: Tot això mentre les esquerres intenten arribar a acords per minimitzar la divisió. El Front Ampli de Colau s'ha ofert a fer un pas enrere per facilitar que s'integrin Podem i altres formacions. Hi ha temps fins demà.
1: Avui li preguntarem a Ada Colau a partir de les 9 del matí al Matí de Catalunya Ràdio. I us avança aquest programa. Veïns del bloc Papallona, a l'Eixample de Barcelona, deixaran de pagar el lloguer.
8: Protesten contra la propietat un fons d'inversió que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
1: Les borses asiàtiques es desplomen per la publicació de resultats de les empreses tecnològiques.
10: Han decebut els inversors, la borsa de Tòquio cau un 5% i la de Seul un 8%.
1: I avui coneixerem el guanyador del Premi Planeta.
8: Normalment hi ha 10 finalistes, però aquest any n'hi ha 9, perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. La gala al MNAC la presideixen els Reis Felip i Letícia.
1: Avui també us expliquem que, atenció, es disparen els oients que escolten el Matí de Catalunya Ràdio via digital.
10: Les reproduccions per app, mòbil i tablet han crescut un 30% respecte a la mitjana setmanal. Al setembre hi va haver prop d'un 1 milió d'oients, un creixement que s'estabilitza després dels especials d'Aiguats, Amnistia i eleccions de la setmana passada.
1: Molt agraïts, per tant, a la confiança. I en esports, el Madrid guanya 3-4 al camp de la Roma.
8: Després de marcar 3 gols en els últims 8 minuts, Vinícius diu que el peguen a tots els partits i assegura que sancionar-lo amb 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga.
1: Aquests són els

0: titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Des de Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I a Barcelona, Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Comencem per les comarques gironines, que avui estaran pendents d'unes concentracions simultànies que es faran a Portbou i a Cervera de la Marenda per defensar el transport ferroviari de mercaderies. Fèlix.
1: Sí, exactament. Mobilitzacions convocades pels sindicats a banda i banda de la frontera per denunciar el tancament del taller de manteniment de trens de mercaderies de Portbou aquest estiu i l'amenaça de fer el mateix de tancar el centre Transfresa que hi ha a Cervera. Els sindicats asseguren que hi ha alternatives per no tancar-ho per l'Ajuntament de Portbou. És també un gerro d'aigua freda, especialment en un moment en què s'està treballant per recuperar la vitalitat d'aquest poble de l'Alt Empordà.
0: I satisfacció, però també prudència tortosa davant l'acord que fixa la retirada del monument franquista del riu Ebre en un màxim d'un any, Clara.
3: Sí, l'alcaldessa de Tortosa, Marlla Aixau, celebra, però reconeix que l'anunci s'ha rebut amb cautela. Diu que no és la primera vegada que es fa un pas endavant per treure el monument i després topa amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés obert pels defensors del monòlit. Per això demana que l'acord tingui seguretat jurídica. I acabem amb una efemèride, com dèieu fa uns moments, avui és Santa Teresa. I la colla castellera dels Nens del Vendrer comemora que avui fa exactament 100 anys que van fer la seva primera actuació. Per això, a 7:45 del vespre, a la plaça Vella del Vendrell faran una recreació històrica d'aquella jornada.
0: I a Lleida, avui us parlarem també del canal d'Urgell. Poc a poc, però, la modernització fa passes endavant.
5: Sí, perquè hem sabut que aquesta primavera ja estaran en marxa les tres primeres basses que s'inclouen en el projecte de modernització d'aquest canal d'Urgell, que, com sabeu, és el més gran de Catalunya. Aquestes basses ja s'han enllestit i han començat les proves per poder-les fer servir la propera campanya de rec. La més gran és a Castellserà, l'Urgell i les altres dues a Juneda, les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Un primer pas, doncs, cap a una modernització que, com hem anat explicant, no està sent un procés gens fàcil.
0: I a Barcelona estarem pendents d'un ple extraordinari a l'Ajuntament sobre l'IBI als habitatges turístics.
4: Sí, ens ho avançava la setmana passada el tinent d'alcaldia Jordi Valjà aquí en aquest programa. El consistori vol imposar un recàrrec a l'IBI del 50% a aquells que tinguin un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que en tinguin més de quatre. Avui també estaran contents a Badia del Vallès perquè es comencen a retirar les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat i tot això en un dia molt farcit de cultura perquè també estarem pendents del Premi Planeta de Novel·la que s'entrega aquesta nit al MNAC. A Granollers comença el Festival Panoràmic, a Barcelona el Culit, el Festival de Literatura Queer, a Manresa el Fira Mediterrània i el Mixtur, el Festival de Nova Creació Sonora a la Fabra i Quarts de Barcelona.
0: Això pel que fa a Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu bon dia.
4: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
6: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
0: I si ara heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, sembla que aviat tornarà la pluja i arribarà el fred, Eloi.
7: Bon dia, sí, tan aviat com el cap de setmana, canvis radicals pel que fa al temps. De moment avui sí que tranquil·litat encara, intervals de núvols que poden aparèixer a la costa i al prelitoral. També n'hi ha alguns bancs de boira, fins i tot al centre de Catalunya, s'aniran aixecant. Els de la costa poden ser una mica més persistents, però sempre anirà alternant amb estones de sol. Temperatures avui, un palet més baixa, sobretot a les comarques del nord-est, han baixat, a la resta 24, 25, 26 de màxima, potser 28 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà, temps semblant al d'avui, dissabte arriben pluja ja a la meitat nord de Catalunya, sobretot a partir de mig matí, migdia. I de cara a diumenge, els mapes d'avui ens indiquen que la pluja podria fer-se general, podria ser abundant. Estem parlant de quantitats de 20, 30, 40 litres i en alguns casos, al Pirineu i potser en alguns trams de la costa, podrien sobrepassar els 50, puntualment arribar als 100 litres per metre quadrat. Això diumenge, amb una baixada forta de la temperatura, baixaran més de 10 graus en cap de setmana i nevarà a l'extrem nord del Pirineu a partir d'uns 1.500, 2.000 metres.
0: I pel que fa al trànsit, tallada la Nacional 2 a Fornells de la Selva per un accident, Clàudia.
4: Sí, de fet, hem d'actualitzar aquesta informació perquè en aquests moments tenim tres punts diferents tallats a la xarxa viària per accidents. D'una banda, l'AP7 a Subirats en sentit Tarragona i a Bàscara en sentit Girona i de l'altra la Nacional 2. Aquesta que ara comentaves a Fornells de la Selva està tallada en tots dos sentits de la marxa. Un altre accident complica la circulació també aquesta hora a la C17 a Lliçà de Vall en sentit Vic. Hi ha un carril tallat i lentitud des de Parets del Vallès.
6: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
8: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge del Xavi de Canet de Mar. És un dels veïns que ha impulsat la manifestació convocada per avui al poble en què es demanarà una alternativa real de transport públic a la línia R1 de Rodalies, que insisteixen que actualment és inexistent.
10: Deixar de dependre exclusivament d'una línia de tren que, quan falla, deixa més d'un miler de canetencs i canetenques sense alternatives per desplaçar-se. Fa dos mesos que esperem resposta del nostre Ajuntament a una instància presentada en què demanàvem una trobada per conèixer l'estat de la reivindicació i la línia de treball a seguir per avançar.
9: L'Ajuntament de Canet respon que ha sol·licitat una reunió amb la Generalitat per abordar la qüestió, mentre que la Generalitat assegura que té previst un pla per reforçar amb busos interurbans la connexió entre el Maresme i Barcelona.
8: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636 36 06 09. I ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui parlarem de bolets, la producció està sota mínims i els preus pels núvols, Lara García.
4: Les altes temperatures d'aquest estiu i la falta de pluges han fet retardar la temporada de bolets. Tot just ara comencen a sortir gràcies a les precipitacions d'aquests darrers dies i les parades comencen a veure els primers bolets, tot i que són pocs i, com bé deies, Ricard, són molt cars.
11: Tots els bolets van cars ara, perquè no n'hi ha, ara comença a haver-hi una mica més, però fins ara no n'hi havia. Tot és el rovelló, el tenim a 50, rovelló petit. El rossinyol va sobre els 20 euros al quilo. I els ceps, sí, els ceps van cars. Els ceps també sobre 50, 55 euros.
4: Sentíem en Salvador Rovira, propietari de la parada Fruits Rovira del Mercat de la Beceria de Barcelona, que explica com aquests preus estan afectant les vendes.
11: La gent ha

0: visitat.
1: Un altre paradista, en Rafael Mitats, del Mercat del Clot de Barcelona, apunta que la majoria de rovellons que es venen de moment venen de fora de Catalunya.
2: Aquest any els rovellons i els altres bolets van 10, 15, 20 euros i tot més cars que l'any passat de moment. I els rovellons que tenim actualment són de Granada. Aquestes pluges han anat molt bé perquè surtin més bolets.
1: Des de l'Aumón, una empresa especialitzada en tòfones i bolets de Mercabarna, creuen que aquest canvi climàtic està fent que el sector variï cap als bolets de venda de cultiu, que no depèn tant de les temperatures. Ho explica en Miquel Ramon, que és director de comunicació.
3: Amb el cultiu es pot produir una mica segons la demanda. Des d'un xampinyó, un portobello o fins a uns bolets asiàtics que estan cada vegada més de moda. Tots cada vegada tenim més demanda, a part és que és un bolet que podem oferir durant tot l'any.
4: I avui on van a parar els nostres impostos, que costa netejar Lleres de Rius. Ot Serra, bon dia.
5: Bon dia. A Biure, a l'Alt Empordà, necessiten fer una neteja de zones inundables urbanes i per això cal fer una neteja de la llera de la Riera del Ricardell. Es tracta d'unes actuacions que subvenciona l'Agència Catalana de l'Aigua i que ja estaven acordades des de fa 2 anys, però que no es posen en marxa fins ara. Amb les pluges de les últimes setmanes encara són més necessàries. El valor màxim que cobreix l'ACA és de 75.000 euros, de manera que l'Ajuntament s'ha hagut d'adaptar per no superar el pressupost. Bàsicament, es retiraran canyes, s'arrencarà rizoma i es tallaran arbres.
6: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. Hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. 2 dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
8: I pot ser tot això sent professional.
7: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
4: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
9: Bon dia, doncs avui ens traslladem a una església on hi estan fent missa, és just el moment on el cor fa la seva actuació. És un moment àlgid de la comunió espiritual, Ricard, fins que passa això.

0: cuota 979, que siempre me lo dejan en el garaje y necesito sacar.
1: Qué mal.
0: Es un auto blanco. Pues,
1: aquesta senyora no és la primera vegada que no pot treure el cotxe del garatge perquè algun feligrès o feligresa aparca el seu gual. S'entén la indignació de la veïna que resa els números de la matrícula i es conté per no deixar anar un improperi a la casa del senyor Ricard. Esperem que acabessin donant-se la pau per això, eh?
2: Gràcies, Elisenda.
1: A tu.
2: Hi ha 45 dies per a les eleccions. Dediquem avui aquest tema a tots aquells que no volen ser ni d'uns ni d'altres, que volen escoltar propostes per decidir el seu vot. Bon dia, Catalunya!

0: Els tractors i la pagesia van tornar ahir a prendre al centre de Barcelona. Uns 200 vehicles, convocats per Unió de Pagesos i Asaja, van col·lapsar la Via Laietana i algunes de les principals artèries de la ciutat. El missatge era clar. Al camp, els números ja no surten. Els costos de producció s'han disparat més d'un 30%. I quan produir costa cada vegada més, el marge per sobreviure s'estreny fins a desaparèixer. Però el problema no s'acaba al camp. Ahir vam saber i vam conèixer les dades definitives de l'IPC del mes de setembre. La inflació s'ha enfilat fins al 4,5% a Catalunya. El 4,9% al conjunt de l'Estat. Són 6 dècimes més que el mes d'agost. Al darrere hi torna a haver els carburants, que ens recorden perillosament l'escenari del 2022. El govern espanyol ja ha renovat aquesta rebaixa de 20 cèntims per litre, per combustible, una mesura que pot alleujar la factura, però que evidencia la dificultat de contenir aquesta escalada de preus, amb causes globals i també conseqüències molt locals. Perquè la inflació comença a la benzina, però no s'hi queda. El gasoil mou els tractors, però també els camions que transporten els aliments fins als supermercats. Quan puja l'energia, per tant, s'encareix tota la cadena. I això passa mentre els salaris no creixen al mateix ritme que els preus i l'habitatge s'endú una part desproporcionada dels ingressos. Per moltes famílies, omplir la nevera, pagar el lloguer, arribar a final de mes, s'ha convertit en un exercici d'equilibris. No és només que tot sigui més car, és que cada vegada costa més viure. Hi ha una conseqüència de la inflació que va molt més enllà de l'economia. Quan la gent sent que perd el control de la seva vida, quan treballar ja no garanteix arribar a finals de mes, és quan es deteriora la confiança en la democràcia. I aquest és el terreny on poden créixer els populismes i els feixismes. El malestar, la inseguretat, la frustració poden alimentar aquests discursos que assenyalen culpables, que prometen solucions fàcils i que reclamen un líder fort que hi posi ordre. I aquí és on cal mirar el que ha passat, per exemple, als Estats Units, o cal mirar a Donald Trump. Els aranzels, les amenaces comercials, els conflictes geopolítics poden encarir productes, poden generar incertesa i poden alimentar la tensió social. Trump provoca guerres, imposa aranzels, i això amb l'objectiu deliberat per generar caos, perquè sap que pot treure'n rèdit polític d'una societat cada vegada més insegura. Perquè el caos pot ser un problema per la majoria, però també una oportunitat per qui s'alimenta d'aquesta por. Ho hem vist abans i no hauríem, a dia d'avui, de menys tenir-ho. Per això, parlar d'inflació no és parlar només de preus, és parlar de desigualtat, és parlar de convivència, és parlar de democràcia. I encara hi ha una altra factura, encara més perillosa, que és la que paguem quan aquesta por substitueix l'esperança. Quan la por substitueix la promesa d'ordre que ens fa obligar i oblidar aquest valor de la llibertat. Perquè la inflació pot buidar les butxaques i la por ben aprofitada políticament pot acabar afeblint la democràcia. Ara, més que mai, cal reivindicar la confiança i fer de la política una eina útil, però també un terreny on abocar-hi il·lusions i esperances. Ara, més que mai, cal política amb majúscules per frenar aquesta desigualtat, per fer el món més just i per no fer del problema una manera permanent de viure.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, confirma que si PP i Vox governen després del 29N i deroguen la llei d'amnistia, els seus efectes no es podran desfer i, per tant, els amnistiats mantindran el perdó penal. Tot això el mateix dia que el Tribunal de Comptes també ha amnistiat una trentena d'exalts càrrecs del procés, entre els quals l'expresident Artur Mas, amb qui parlarem.
0: La segona.
2: Que dos dies que s'esgoti el termini, les negociacions per anar junts a les eleccions no avancen a l'esquerra. D'aquí una estona, al matí de Catalunya Ràdio, preguntarem a De Colau tot això, una jornada que ha començat políticament amb la tradicional marxa de torxes en homenatge al president Companys el dia del 86è aniversari del seu afusellament.
0: La Tercera.
2: Avui comença una cimera de dos dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Això després que els Estats Units proposin descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per tal de convèncer el Kremlin que torni a les converses de pau amb Ucraïna. Brussel·les, però, rebutja la proposta.
0: La Quarta.
2: Us ho avança al Matí de Catalunya Ràdio. Veïns del bloc Papallona deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari d'aquest edifici de l'Eixample, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
0: I la Cinquena?
2: Es disparen els oients que escolteu aquest programa digitalment. Les reproduccions per app, mòbil i tauleta del Matí de Catalunya Ràdio han crescut un 30% respecte a la mitjana setmanal. Al setembre n'hi va haver prop d'un milió, un creixement que s'estabilitza després dels especials sobre els aiguats, l'amnistia i la convocatòria d'eleccions de la setmana passada.
0: Molt agraïts, per tant, a la gent nova que s'ha incorporat i que ens fa confiança també a l'antena de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: El Madrid, que marca 3 gols en només 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma, el PSG passa per sobre del City 2-4, el Betis guanya 3-2 al Porto, i Vinícius, que diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen amb cartolines. Mourinho afegeix que el gat no s'amaga i que el comitè sanciona sense vergonya.
0: I pel que fa al temps, avui encara tindrem tranquil·litat i temperatures suaus, però molta atenció al que passarà aquest cap de setmana, Eloi Cordomí.
4: Bon dia, sí, perquè hi ha canvis a la vista. Dissabte, a partir del migdia, plourà sobretot a la meitat nord i de cara a diumenge la pluja podria arribar en qualsevol punt de Catalunya. Pluges fins i tot abundants, amb una baixada de la temperatura de 10 graus que farà reaparèixer la neu a les cotes altes del Pirineu.
0: I pendents també de diversos accidents a aquesta hora que compliquen la circulació. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, sí. D'una banda, la P7 està tallada a Bàscara en sentit França per un accident i a Subirats en sentit Tarragona. Aquí només hi ha un carril obert per un altre accident. De l'altra, la Nacional 2 està tallada també per accident a Fornells de la Selva, en tots dos sentits de la marxa. Per contra, millora ja la circulació a la C17, a Lliçà de Vall en sentit Vic, on un altre accident provocava retencions.
0: Tot això el dia en què el calendari per les eleccions generals del 29 de novembre es va accelerant. D'aquí a pocs minuts en aquest programa, Ada Colau.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
7: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Super 11, Triplex, Duple i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
10: Entendre és obrir els ulls.
11: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
13: Obrir la ment.
9: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 9 minuts de les 8 del matí. I obrim l'informatiu del Matí de Catalunya Ràdio, com dèiem, parlant d'aquest calendari per les eleccions generals del 29 de novembre, que es va accelerant. Demà tindrem una de les primeres dates clau. Serà l'últim dia per tancar les llistes electorals i, per tant, perquè els partits que vagin en coalició ho comuniquin. Per tant, s'acaba el temps per veure si hi ha opcions de tenir un front unitari a l'esquerra del PSOE. Avui li preguntarem a Ada Colau què hauria de passar perquè l'anomenat Front Ampli, recordem que és aquest front que aplega el moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns, i perquè aquest moviment i Podem, que ha arribat a un acord amb Esquerra Republicana, unissin esforços de cara a aquestes eleccions.
14: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Així ho deia l'exalcaldessa de Barcelona en declaracions als Matins de TV3 amb Mariana Oltra. Tot i això, Podem no dona gairebé cap senyal de voler-se afegir en aquest Front Ampli. Atenció al que deia Ione Belarra.
15: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero. Entonces yo creo que ese es el mejor tándem para dar la pelea.
0: I a les últimes hores hem sabut dades que poden explicar aquesta situació. Frederic Vincent, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
0: En concret, a l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió.
3: Sí, la vam conèixer ahir, hi ha una de les dades que hem volgut destacar. Segons aquest sondeig, el 43% dels que van votar els comuns el 2023 ara es decanten, en canvi, per votar o Esquerra o Podem. En concret, un 24% dels votants dels comuns votarien ara els republicans i un 19% ho faria per Podem. El mateix CEO apunta que és veritat que hi ha una atracció entre els partidaris d'aquestes formacions, però que aquesta atracció no és simètrica. Esquerra conserva 3 de cada 4 persones que els han votat el 2023, mentre que l'espai d'Ada Colau conservaria el 36% dels seus suports en aquelles eleccions.
0: És un dels punts d'aquesta enquesta del CEO que coneixíem ahir, juntament amb la del Centre d'Investigacions Sociològiques. Les dues pronostiquen una victòria dels socialistes tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya.
3: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el PSC calcaria els resultats del 2023, després vindrien una Esquerra a l'alça, el PP, Vox i Junts i els Comuns, que en aquests dos casos, Junts i Comuns, perdrien representació. A nivell espanyol, el 6 posa el PSOE 12 punts per davant del Partit Popular, Sumar experimentaria un lleuger repunt i un retrocés gairebé proporcional de Podem.
0: L'enquesta del CEO deixa també dades que demostren que la proximitat entre Aliança Catalana i Vox doncs és més gran del que pot semblar. De fet, Aliança creix ja més gràcies als antics votants de Vox que als de Junts. Pol Foradada, bon dia.
11: Bon dia. Mirant el perfil dels electors dels dos partits ultras, és fàcil comprovar que tenen exactament les mateixes preocupacions. Són els únics que posen la immigració com a primer problema dels catalans, l'habitatge en segon lloc i la inseguretat ciutadana completant el podi.
0: Fa temps que es diu que l'extrema dreta independentista creix gràcies a Junts, però percentualment roba, com diem, més votants a Vox. Silvia Orriols atrauria avui un 20% dels que van votar Junts fa dos anys, però prendria un 23% dels que van votar Ignacio Garriga.
11: De fet, pot sorprendre que el votant de Vox valori millor Silvia Orriols que el seu propi candidat. El grau d'aprovació d'Orriols entre els votants del Partit Verd és d'un 83%, és el percentatge amb diferència més alt que treu un líder entre els electors d'altres partits. I una darrera dada, si preguntes pel grau de simpatia que et desperta un altre partit, els d'Aliança Catalana es decanten majoritàriament per Vox, a qui puntuen amb un 5,8 sobre 10, força per sobre del 4,4 amb què puntuen Junts.
0: Caram! Avui parlarem de tot plegat a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. De moment, per això, un primer comentari sobre aquestes enquestes del subdirector del Nació, Oriol Marc.
12: De les enquestes que vam conèixer ahir, en podem deduir tres coses. Que el CIS confia més en la remuntada de Pedro Sánchez, que el Madrid en els cops de cap de Sergio Ramos a la sortida d'un córner a la final de la Champions, que el líder del PSOE necessita Catalunya per obrar el miracle i que Salvador Illa és l'entrenador d'un equip que guanyava còmodament i ara veu com els rivals, els esperats i també els inesperats, van remuntant. Dues dades per tancar. Gabriel Rufián és el líder més ben valorat, segons el CEO, rellevant ara que això del Front Ampli i Esquerra entra en temps de descompte. I que un 45% dels votants de Junts vol que Pedro Sánchez repeteixi com a president del govern espanyol. Ho sabia la direcció quan va tombar els decrets d'habitatge?
0: Insistim que demà és l'últim dia per tancar les llistes d'aquestes eleccions generals. Per això els partits van definint els noms que els integraran. Avui el Mundo insisteix en la tesi que Xavier García Albiol podria ser el cap de llista del Partit Popular per Barcelona. I el que s'ha confirmat és que el PSOE, Margarita Robles, serà la número 2 de Pedro Sánchez i la portaveu del partit, Montse Mínguez, ha estat elegida com a cap de llista per Lleida. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
0: I això coincideix també amb el fet que el Partit Popular i Junts assenyalen Mínguez pel fet que la seva parella es dediqui al negoci immobiliari.
13: Sí, l'han situat a la Diana en plena precampanya electoral. Ella reconeix part del que s'ha publicat, que la seva parella efectivament té un negoci legal, diu que lloga fins a 30 pisos, però que compleix amb tota la normativa i es queixa així de l'ús polític que se n'està fent.
16: A mi el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Es una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad.
13: I des de la Moncloa li fan costat, no hi veuen problema perquè defensen que la política d'habitatge del govern de Sánchez va just en contra del negoci de la parella de Mínguez perquè castiga els grans tenidors, Félix Bolaños.
17: El conflicto hubiera estado en que nosotros hubiéramos tomado políticas de vivienda que hubieran favorecido a algún familiar, pero parece que ha sido más bien todo lo contrario.
13: Però el cas és un filó que alguns mitjans estiren. A l'Espanyol publica avui que Mínguez va participar de decisions urbanístiques quan era regidora a Lleida, que van acabar beneficiant el negoci del seu home.
0: Gràcies, Tània. I encara un altre punt que planarà sobre les eleccions, la llei d'amnistia. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de 9:45, entrevistarem també l'expresident Artur Mas. Serà després que, finalment, el Tribunal de Comptes espanyol l'hagi amnistiat per les despeses de l'1 d'octubre. La decisió també beneficia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i exconsellers i exconselleres com, per exemple, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa o Neus Munté.
18: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
0: Així ho deia Munté en declaracions al Catalunya Nit. Amb aquesta decisió també el president del Tribunal Constitucional ja diu que ara només falta que el Suprem tanqui la seva causa.
3: Sí, Cándido Conde Pumpido assegura que amb l'última sentència del Constitucional ja es pot tancar el capítol penal del procés i assegura també, al voltant d'un possible canvi de govern i de majoria al Congrés dels Diputats, que si una nova majoria deroga la llei d'amnistia a la pròxima legislatura, això, segons Cándido Conde Pumpido, no tindria efectes en la seva aplicació perquè no pot ser retroactiu.
19: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
3: Així ho deia el president del Constitucional, que per cert va evitar el xoc amb el Suprem.
0: Són declaracions en aquest cas a la Vanguardia. Sobre això, val la pena que repassem què queda pendent d'amnistia. Tornem a Madrid, Dani Santeaja.
20: El Suprem té pendent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també als exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons fonts del Tribunal, ho farà abans de dimecres que ve per donar l'opció que es puguin presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny de resoldre's queda el cas de Jové, Salvador i Garriga pels preparatius del referèndum, perquè el jutge ha demanat un pronunciament a la justícia europea. Pel que fa als activistes independentistes, el cas dels CDRs acusats de terrorisme és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los aviat, mentre que uns 70 manifestants esperen l'amnistia en diferents tribunals segons Alerta Solidària. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot aquest panorama planarà també en els homenatges que, com cada any, partits i institucions fan al president Lluís Companys, afusellat a Montjuïc pel franquisme. Anem-hi en directe, Marta Corbalà, bon dia.
21: Hola, bon dia. Els actes d'homenatge han començat a les 6 del matí amb les tradicionals marxes de torxes fins al castell de Montjuïc, on va ser afusellat pel franquisme el president Companys. Tant Esquerra com Junts han reivindicat el seu llegat antifeixista i amb la mirada posada en les eleccions del 29 de novembre, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar l'extrema dreta.
22: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú.
21: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat aquest missatge.
23: Per defensar Catalunya només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
21: D'aquí a pocs minuts, el president Salvador Illa, el president del Parlament Josep Rull i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, faran una ofrena floral conjunta al castell de Montjuïc.
0: Gràcies, Marta. Tot això és un dels temes del dia. I una altra de les previsions destacades del dia és la cimera europea. Serà una trobada de caps d'estat i de govern de dos dies on un dels temes claus serà la immigració. S'anticipa un possible enfrontament per aquesta qüestió entre Pedro Sánchez i Giorgia Meloni. Brussel·les, Bruno Fortea.
24: A la taula dels líders europeus, protagonisme també per a la Xina i les seves relacions comercials. Alemanya i França endureixen el to contra el que consideren competència deslleial de Pequín, tot i el compromís xinès de vendre menys cotxes híbrids a Europa. Després de la crisi de Ceuta, els socis comunitaris parlaran de com reforçar les fronteres i miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Els líders dels principals països, però, arriben a la reunió tocats. Emmanuel Macron per les protestes dels estudiants francesos, Friedrich Merz per les derrotes electorals davant l'extrema dreta alemanya i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'altre punt clau en aquesta cimera serà també la guerra a Ucraïna. Sílvia Solanes, bon dia.
25: Bon dia.
0: Perquè els líders europeus hi han convidat Volodymyr Zelensky enmig d'aquestes declaracions del president ucraïnès que insinua que Donald Trump i Elon Musk l'han deixat penjat.
25: Dimarts, Kiev va rebre atacs russos i Zelensky va denunciar que no van rebre cap avís dels seus aliats occidentals. Tot i que no va esmentar els Estats Units, molts van entendre que assenyalava Trump i ara el president ucraïnès ha denunciat que les operacions al front s'estan veient afectades perquè els satèl·lits Starlink estan registrant fallades en les connexions. Aquests satèl·lits són propietat de l'empresa d'Elon Musk.
2: People will die. Of course, if attacks...
4: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
2: To switch on.
25: Així ho deia Zelensky.
0: I per què són importants aquests satèl·lits Starlink, Frederic?
3: Doncs perquè els soldats ucraïnesos els fan servir per comunicar-se amb el comandament i per fer servir els seus drons. Amb això fan anar aquesta xarxa de Starlink, insistim, propietat de l'empresa d'Elon Musk. Per tant, qualsevol alteració en el servei té conseqüències immediates en el front de batalla. Elon Musk, al principi de la guerra d'Ucraïna, ja va tallar els satèl·lits quan Zelensky el va criticar, ha dit a les últimes hores que la xarxa s'estaria restablint.
0: Per cert que ara els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer també Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
25: Segons ha avançat el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. La Unió Europea, però, ja ha rebutjat la proposta nord-americana.
0: La qüestió ucraïnesa serà, doncs, un dels temes clau de la cimera comunitària d'avui, però no l'únic. Ho analitza pel matí de Catalunya Ràdio el corresponsal d'Internacional del País, Claudi Pérez.
5: Cimera europea és sinònim de llargues nits on la muntanya acaba parint un ratolí. Els líders europeus parlaran avui de pressupostos. Cal gastar més en defensa, en transició verda, en revolució tecnològica, però els de sempre volen retallades. També parlaran de migració després de la crisi de Ceuta. I aquí només cal esperar missatges durs. És curiós perquè ve un supercicle electoral amb l'extrema dreta a l'alça. I amb el cabreig de la gent també a l'alça. Els estudiants francesos són al carrer manifestant-se per l'educació. Els joves espanyols per la vivenda. Els pagesos estan en peu de guerra. I Rússia, Estats Units i Israel estan encara més en peu de guerra, explotant inflació i tensió a tot el món. Ara tenim cimera europea i ja els avanço. La muntanya parirà un ratolí.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
1: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Fem un cop d'ull també al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra.
6: Pel que fa al temps, ja tenim aquesta hora els principals models meteorològics actualitzats i tots apunten a un cap de setmana passat per aigua, sobretot a partir de dissabte a mig matí, migdia. Començaria la pluja primer a la meitat nord de Catalunya, a partir de dissabte a la nit i la nit de dissabte a diumenge, també de cara a diumenge, la pluja s'estendria en qualsevol punt. Les franges on més pluja s'acumularia seria entre Girona, Barcelona i el Pirineu Oriental, amb acumulacions de 50-100 litres caiguts en 36 hores, i amb vent de tramuntana i de mestral que farà baixar la temperatura més de 10 graus en tot el cap de setmana. De moment, però, mentre això no arribi, avui el dia encara serà tranquil, amb alguns núvols baixos que seran més persistents a la costa i al prelitoral.
7: A les carreteres pendents, sobretot d'aquests accidents que compliquen la circulació a aquesta hora, d'una banda l'AP7, que es troba tallada a Bàscara en sentit França per un accident, es fan desviaments per la sortida 40, hi ha uns 4 quilòmetres de retencions, i a l'alçada de Subirats en sentit Tarragona, aquí també AP7 tallada per un altre accident, hi ha uns 6 quilòmetres de retencions. De l'altra banda també pendents de la Nacional 2, que es troba tallada en tots dos sentits de la marxa per un accident a Fornells de la Selva.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: cosa para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
4: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Catalunya Ràdio. El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia.
6: El Suprem, dependent aplicar l'amnistia, Puigdemont, Comín i Puig, ho farà abans de dimecres que ve.
7: La convivència, la normalització s'imposa, no?
8: Si en algun moment sumem moltes altres formacions i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
9: Davant la por, Torelló no rendeix.
10: Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment, els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment.
11: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos.
12: El gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre.
1: Al matí de Catalunya Ràdio.
13: Aquests són els sons del dia d'avui, 15 d'octubre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio, amb Pol Forada, amb Francesc Soler, amb Silvia Solanes, Lara García i Marta Viana. Bon dia.
14: Bon dia.
13: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
15: El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar els contractes als llogaters i convertir els pisos en immobles d'habitatge compartit, és a dir, fragmentant els pisos en habitacions.
13: El bloc s'ha organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista i la mobilització ha provocat també la mediació del síndic de Greuges de Barcelona.
15: Ara, quatre veïns del CIS que hi ha a l'edifici deixaran de pagar el lloguer, el que anomenen una vaga de lloguer. Anna Olesti és una d'elles i també és portaveu del sindicat. L'objectiu, diu, és pressionar la propietat i forçar la intervenció de l'Ajuntament.
16: Fins que no aconseguim que el bloc de Pallona sigui expropiat i fins que no aconseguim que marxi de la ciutat, nosaltres no pagarem ni un euro més. Llavors, aquesta vaga té per objectiu forçar la negociació i entendre que aquí hi ha hagut un canvi de paradigma i que el poder el tenim nosaltres.
13: I parlant d'habitatge, a Badia del Vallès ha començat a activar-se una d'aquelles obres que fa anys que s'arrosseguen. S'han començat a retirar peces d'amiant d'edificis de la ciutat. Es comença per canonades o xemeneies. Badia, Marta Vallès.
10: Diuen que és un descans i que quan acabi la retirada ja podran respirar tranquils. Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
17: Són 127 comunitats de veïns i veïnes i es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
10: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
11: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos, pero ahora ya estamos con la segunda fase. Todas las cubiertas que hay que quitarlas y hay que reponerlas.
10: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic. Però quan es degrada és altament cancerigen, per això està prohibit des de 2002. Des de Badia del Vallès, Marta Vallès pel matí de Catalunya Ràdio.
13: 8 i 28, i atenció amb això, perquè els supermercats faran vaga durant les festes.
18: La UGT de Catalunya ha convocat aturades els dies 24 i 31 de desembre per exigir millores salarials i laborals. El sindicat ha convocat per dimarts que ve una concentració davant la seu del Foment del Treball.
13: Si les coses no canvien, tindrem doncs aquesta protesta després de la que van protagonitzar ahir els pagesos a Barcelona.
19: Es van tornar a concentrar amb tractors al centre de la capital catalana i avisen que si no hi ha solucions pels costos de producció o per la baixada de preus, seguiran amb aquestes protestes.
20: Per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil. I és per això que una de les reivindicacions històriques d'Unió de Pagesos és la creació d'un gasoil professional. Això vol dir un gasoil en el que s'aplica els impostos més baixos que permet la Unió Europea.
19: Així ho deia Raquel Serrat, d'Unió de Pagesos.
13: Un altre dels problemes afegits també per als pagesos i per ramaders són els efectes de la sequera en les pastures. Ara que el bestiar baixa de les muntanyes, s'evidencia l'escassedat d'herba. Pau Rovira, bon dia.
0: Bon dia. Les pluges torrencials de la setmana passada no van arribar al Pirineu i les temperatures molt elevades han deixat menys herba de l'habitual. Se'n lamenta el ramader David Molí.
14: I jo realment, quan vam arribar aquí a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca ni amb tan poca herba. Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de plantejar la situació, si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
0: Ara la preocupació és el que passarà a partir de la tardor. Al fons de les valls també hi ha poca pastura i els ramaders preveuen que hauran de comprar més farratge i a preus elevats. Per tot plegat, el sector demana al govern que adapti les obligacions de pasturatge de les finques declarades a la DUN, és a dir, la Declaració Agrària Única. Des de Saurí, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: I tot això mentre els preus es van disparant.
15: Al setembre la inflació s'ha enfilat fins al 4,5%, el nivell més alt des de fa més de 3 anys. El motiu són els carburants. El preu del dièsel, per exemple, ha augmentat un 34% al setembre.
13: La inflació també es dispara als Estats Units. Justament, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el conseller Albert Dalmau assenyalava Donald Trump com una de les causes principals d'aquests preus.
21: Darrere de moviments molt extensos a la nostra societat d'emprenyament, perquè la gent li costa arribar a final de mes o perquè omplir el dipòsit és més car, també hi ha que explicar, i crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultres, que se'n volen aprofitar.
13: I encara parlant de números, Netflix farà fora un 6% de la plantilla de tot el món, l'equivalent a uns 1.000 llocs de treball.
15: És el nombre més alt d'acomiadaments de l'empresa des del 2022. La mesura afectarà principalment els departaments de producte, tecnologia i recursos humans.
13: De seguida explicarem també novetats del cas Andic. Avui vindrà i ens acompanyarà a nosaltres el detectiu que està en la causa de la defensa del fill de Isaac Andic, que és Jonathan Andic. Ens acompanyarà Francisco Marco a partir de les 10 del matí. I és que la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic cita a declarar ara com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
22: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família.
13: I a Torelló investiguen l'agressió amb arma blanca a un metge. Aquesta nit s'ha fet una concentració de fet de condemna. Nati Dell.
23: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura d'un manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
24: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
23: Des de Torelló, Nati Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: També tenim novetats avui sobre l'incendi de l'AVE a l'Aragó. Adif creu que la setmana que ve ja haurà pogut retirar la locomotora sinistrada.
22: I restablir d'aquesta manera la circulació per dues vies al tram afectat. Els treballs de retirar la locomotora calcinada i reparar les vies és un procés lent perquè la major part de treballs s'han de fer de matinada per no entorpir la circulació. Ho ha explicat el nou portaveu d'Adif, Antonio Carmona.
25: Un cop es retiri a la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
22: Mentrestant es manté a l'Aragó el tram de 25 quilòmetres de via única que, segons Adif, allarga els trajectes un quart d'hora i provoca retards.
13: Mentrestant, doncs, s'evidencia també el malestar entre els ajuntaments de la Ribera d'Ebre per com s'apliquen les alertes de protecció civil en cas de temporal. Jordi Barranca.
26: Critiquen que sovint van en conjunt amb el Baix Ebre i el Montsià quan la realitat orogràfica i també climàtica és ben diferent. Francesc Barbero, alcalde de Flix i president del Consell Comarcal.
27: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral per litoral interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona d'interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal, doncs, que a vegades aplica un mateix criteri a tota una comarca o a tota una vegueria quan la realitat climàtica i orogràfica interior és molt diversa.
26: La gota que ha fet passar el got és la gestió de les alertes al temporal de principis de mes. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: 8:33 i avui s'entreguen els Premis Planeta.
15: Normalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi haurà 9 perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. La gala d'entrega es farà a Fira Montjuïc amb els Reis d'Espanya, Felip i Letícia. Recordem que el Premi Planeta està dotat amb 1 milió d'euros. Sentim el president del grup, José Creueras.
2: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores y el premio lo consigue.
13: Això a Barcelona i avui al Festival també de Cinema de Sitges hi haurà el gran Dani De Vito, que rebrà el gran premi honorífic.
15: Tot això després que el festival ha obert la porta perquè Steven Spielberg vingui l'any vinent al festival per celebrar l'edició número 60, coincidint que una de les seves pel·lícules, Encontres a la tercera fase, serà un dels títols a reivindicar en l'edició del 2027. En la d'aquest any s'han registrat un nou rècord d'entrades venudes.
3: El Festival de Sitges sembla no tenir sostre. Un 6% més d'entrades venudes aquest any i un 10% més de recaptació. Rècords absoluts. L'any vinent comptaran amb una sala més, el renovat Retiro, de manera que ho tornaran a superar segur. Estaran d'aniversari i tindran dos eixos temàtics. De moment, els extraterrestres i les bruixes. Celebraran els 50 anys d'Encontres a la tercera fase i faran una picada d'ullet a la Guerra de les Galàxies, que també arribarà al mig segle. Ahir l'estrella va ser Robert Eggers, el director de La Bruja, que va parlar per Catalunya Ràdio.
4: I've been called the Lana Del Rey of folk horror.
5: A mi m'han dit que sóc la Lana Del Rey del folk horror. Al cap i a la fi, jo em centro a mostrar la foscor de l'ésser humà, encara que sigui reinventant els monstres clàssics de l'Universal.
4: Universal and Hammer Horror Monsters.
3: Des de Sitges, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
13: I avui dijous tenim també nou avançament de Guillem Gisbert.

0: Es diu així, Detector de Mentides, que dona nom també al que serà el seu tercer disc en solitari. Els primers concerts confirmats són a la Sala Paral·lel 62 el 4 de març, al Festival Estrenes de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bartrina de Reus el 9 d'abril.
1: I encara un apunt més de música. Manifestera, romancera,
0: una coquetona, cantula, guassona. Perquè avui comença la Fira Mediterrània a Manresa i Sandra Montfort, aquesta que sentim, és una de les artistes que hi actuaran al costat de Joana d'Arc, Trèvol i el Poni Menut. Fins diumenge s'han programat 85 propostes artístiques diferents.
1: Tot això el dia en què estem contents perquè cada dia sou més els que escolteu la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya i feu confiança especialment al Matí de Catalunya Ràdio. Aquest programa creix digitalment.
0: Les reproduccions per l'aplicació mòbil i tauleta del Matí han crescut un 30% respecte a la mitjana setmanal. Al setembre n'hi va haver prop d'un milió, un creixement que s'estabilitza després dels especials sobre els aiguats, l'amnistia i la convocatòria d'eleccions de la setmana passada.
1: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra?
2: Doncs pendents, sobretot de l'AP7, que es manté tallada en dos punts, a Bàscara, sentit França, per un accident. S'estan fent desviaments per la sortida 40, hi ha uns 4 quilòmetres de retencions en aquest punt, i també a l'alçada de Subirats, en sentit Tarragona, via també tallada per un altre accident, on ja hi ha uns 8 quilòmetres de retencions. Per accident, tallada també en tots els sentits de la marxa, la Nacional 2 a Fornells de la Selva.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest dijous 15 d'octubre, que ens deixa tres preguntes. Primera. El 29 de novembre, quina enquesta guanyarà la nit electoral? La del CIS, que deixa molt bé el PSOE, o la de les privades, que donen per feta la majoria absoluta del Partit Popular i Vox? Segona. Celebrar les grans xifres macroeconòmiques del país mentre els preus ofeguen la cistella de la compra és viure d'esquena a la societat o és l'intent dels governs de maquillar també la realitat preelectoral? Tercera. Si el procés s'acaba amb l'amnistia al Suprem, com deia ahir Cándido Conde Pumpido, per què el tribunal triga tant a aplicar-la?
3: Al Matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Catalunya
1: Ràdio. De seguida obrim l'àgora del matí, avui amb Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart. Però abans... als esports.

0: poison you can think of. El Madrid remunta un partit que perdia 3-1 i acaba guanyant 3-4 al camp de la Roma.
1: El Madrid que fa de Madrid, final de partit trepidant. En aquests últims 8 minuts, el conjunt blanc va ser capaç de marcar 3 gols. Mourinho va canviar Vinícius, va fer jugar Valverde de lateral i va donar entrada a Güler, Hendrik, Spi. Tot li va sortir bé. Escoltem Valverde.
2: Orgulloso de que el equipo tenga rebeldía. Pero es verdad que creo que si hubiéramos hecho el trabajo antes, creo que hubiera sido un partido un poco menos complicado. Felicitar a cada jugador que entró. Creo que lo hicieron increíble. Salieron con las ganas que hay que salir.
1: També a la Champions, el PSG de Luis Enrique va guanyar clarament el City 2-4, 0-3 a la mitja part, i el Betis 3-2 al Porto. El Como de Cesc Fàbregas va perdre 3-2 al camp del Feyenoord.
0: Vinícius no entén la sanció de 4 partits i diu que és una decisió inèdita del comitè.
1: Sí, el jugador brasilè assegura que és molt fàcil sancionar-lo a ell i afegeix que el peguen en tots els partits i a sobre el sancionen.
3: Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente en el fútbol, como Lamin hace en Barcelona, Julián Álvarez hace en Atlético y así puedo decir mucho más jugadores. Pero al final, los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí.
1: José Mourinho, entrenador del Madrid.
4: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. I got a long
0: Bona estrena europea de l'Espar Girona a l'Eurocopa de bàsquet.
1: Sí, no jugarà a l'Eurolliga, però a l'Eurocopa s'estrena amb victòria davant l'Ostrava, 77-49. L'Atlètic Barcelonet es proclama campió de la Supercopa masculina de waterpolo, 9-16 davant el Sabadell. Avui a la Champions d'handbol, Dinamo de Bucarest, Barça, 7:15. La selecció espanyola jugarà avui als quarts de final del Mundial d'Hockey Patins amb Xile, després de guanyar Suïssa 10-1, i primera victòria a la Lliga de Bàsquet del Joventut davant l'Andorra, 96-75.
5: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
7: Pluto!
8: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.

0: ara premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i Royal Caribbean, tria el teu rumb. Madeira, Nàpols o Roma. I a bord, esmorzes amb el mar al davant i sopes amb el mar al costat. Reserva ara el teu creuer Royal Caribbean 2027 amb fins a 690 euros de descompte. I el tercer i quart passatger des de 99 euros. Consulta les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
3: Va un BMW. Giro la dreta.
4: Hay días que los llevas esperando toda la vida. Llegan de BMW Days. Solo del 20 al 30 de octubre. Disfruta de condiciones exclusivas para unidades limitadas de modelos BMW.
5: Soc a Itàlia i ens trobarem aquesta setmana a col·lapse amb un home que no pot viure on vol, que no pot ser qui vol ser perquè ha de canviar d'identitat, de ciutat, de país contínuament i viure escoltat. Estic referint-me a Roberto Saviano, l'escriptor, el periodista, l'home amenaçat de mort tant pel narco com per la màfia. Aquest dissabte, el col·lapse.
6: Col·lapse, dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
8: Blanca, estem buscant algú al laboratori.
9: Ah, sí?
10: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
9: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
10: A tu només t'han pogut treure dos òvuls.

0: partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'avenç, eh? I a partir d'aquí, doncs, bueno, entres a formar part del grup, no?
1: I s'ha de tenir algun nivell? O si, per exemple, dius, no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment. Bueno, podrien haver-hi diversos perfils, no? Uh-huh. Gent que, no, que potser uh-huh. diu, mira, vull professionalitzar-me en aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
0: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent pues,
1: acaba sent professional
0: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple. Hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts.
1: Bueno, ara t'ho posem un compromís i dir que ens diguis noms. No?
0: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc però ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, pues, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
1: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera a vegades doncs de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap, ja no sempre és aquesta vessant professional al ser d'un grup de teatre.
0: No, de fet la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys d'endoll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir, necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent, i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tant, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la situació personal de cadascú.
1: És que, de fet, en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre doncs millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades aquest enfrontar-se a un públic que potser doncs, et ve a escoltar doncs, per fer una ponència no sempre és fàcil.
0: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
1: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
0: Existeix a tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment, o per lo que sigui, hi ha algun petit problema tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència és, en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
1: Ja, ja.

0: L'energia que et pot transmetre als companys.
1: Sí, sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, hi ha un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que...
0: Ajuda els altres.
1: I això els acompanya, no? I això fa és d'agrair, no?
0: Doncs Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i ja portem 9 minuts d'entrevista... Què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
1: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... tot aquest, com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida. No? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuden, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I, bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè, bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no?
0: Quan, de grups,
1: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran, o volen deixar-ho, o volen, no volen tenir tanta feina, pues, bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues, el meu cas va ser sis, no? O sigui, em van comentar, pues, escolta, pues, vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Endoll i ja porto, pues, forces anys.
0: Doncs feta la crida, perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
1: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si bé, per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe, no? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? Clar. I a més es vol apuntar, pues, això ens va la fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues perfecte, perquè també, pues bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
0: però
1: gent,
0: que li agrada el món del
1: però
0: teatre.
1: Però que li agrada el món del teatre.
0: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir,
1: sí,
0: que hi ha,
1: sí,
0: molta...
1: Hi ha moltes
0: tecles a tocar.
1: Sí, sí.
0: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
1: Sí.
0: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació.
1: Sí.
0: I que, bueno, que ens diguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
1: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació, i aleshores, pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut, i bueno, i necessitem que, pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
0: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santuari.

la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc.

de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 10 del matí.
1: Avui és 15 d'octubre. Dia Mundial de la Dona Rural.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Villas. ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada.

0: que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
1: Duro con él.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Festa de la tardor de l'Esbar Vila d'Esplugues. Aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbar d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbar Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la Tardor.
4: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbar fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbar, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
3: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi haurà les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbar Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
4: Des de l'Esbar convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brillas, i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17.30, les infantils 2 de 17.30 a 18.15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbar, @esbar_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
3: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbar Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la Festa de la Tardor.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 9:45 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Relat 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avencesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Vull una família d'acollida que em faci abraçades d'os.
2: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
3: Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 3909 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per a les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
4: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
5: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
3: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Festival Arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Avui és 15 d'octubre. Dia Mundial de la Dona Rural.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Festa de la tardor de l'Esbart Vila d'Esplugues. Aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbart Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la Tardor.
1: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbart fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbart, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
0: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi hauran les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbart Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
1: Des de l'Esbart convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brillas i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17:30, les infantils 2 de 17:30 a 18:15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbart, @esbart_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
0: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la Festa de la Tardor.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Verjos.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 7:45 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:45 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 7:45 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Relat 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avencesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Diuen que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé.

0: Esplugues FM.
1: Estem aquí. Estem aquí.
2: Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé,

0: Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 39 09 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat. Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: Hi ha una màgia que no té truc.
3: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
4: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
5: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
6: el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat.
7: Perquè quan parles, fas màgia.
8: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
9: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

pel seu novio. I Mario sap que el seu amor és impossible, però no hi pot fer res. Se torna boig sent lo culet que passeix a Gregorio. Se l'imagina en ple holgorio.

cançó Dansa d'Arrel del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrela't durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: El Sistema Públic de Salut de Catalunya, la teva vida està en les millors mans. Són mans que saben tenir cura dels petits. Admirades a tot el món. Saben innovar. Són decidides. Brillants. I fan la feina cada dia una mica millor. Expertes a tenir cura de tothom. I de fer-ho sempre. Amb tot el cor. Sistema de Salut de Catalunya. Tota la teva vida en les millors mans. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Festa de la tardor de l'Esbart Vila d'Esplugues. Aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbart Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta festa de la tardor.
4: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbart fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbart, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
0: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi hauran les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbart Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
4: Des de l'Esbart convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brillas, i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17.30, les infantils 2 de 17.30 a 18.15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbart.

0: @es/viladesplugues i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
1: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbar Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la festa de la tardor.

0: Són les 12 del migdia.
1: Avui és 15 d'octubre. Dia Mundial de la Dona Rural.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

Si us dic la nit més curta de l'any, la que s'allarga fins la matinada, fogueres, petards, coca, ballaruca, de què penseu que parlarem a l'entrevista d'avui?

0: El foc ha estat sempre un símbol en la vida de l'home. Els pobladors primitius dels països mediterranis i europeus ja veneraven les forces de la natura, i amb elles principalment el sol i el foc, mitjançant els cultes i les celebracions. Però serà en Pep Ribas, un dels precursors i un dels que va començar aquí a Esplugues a portar la flama del Canigó, que ens explicarà com és que es celebra als Països Catalans aquesta flama del Canigó, aquesta revetlla de Sant Joan.
1: La data del solstici d'estiu, que és el dia més curt de l'any, ja era celebrat ja, doncs, pels antics. Això ja és una tradició que ja ve de mils d'anys, es pot dir, diguéssim. I és que aquesta tradició era celebrar amb fogueres, perquè les fogueres, doncs, evidentment, doncs, és un signe de purificació. Tot això ja havia funcionat sempre, diguéssim, dintre els països de l'àrea, sobretot del Mediterrani, m'entens? El nord és un altre tema. Però l'any 63, el Francesc Pujades, que és un habitant d'Arlés, del Catalunya de Nord, diguéssim, Arlés, molt a sota del Canigó, dic, que va dir. Se li va acudir, doncs, anar a celebrar, doncs, la nit de Sant Joan, doncs, encenent una foguera a dalt del Canigó. I això va ser l'any 63, em sembla, sí. I aleshores va estar diversos anys, doncs, ell i una colla pujant a dalt del Canigó i encenent una foguera, com altres fogueres ja havien encès, que no tenien res a veure, diguéssim, amb el Canigó. Ara bé, l'any 66, el 1966, ell i tota una colla se'ls va acudir, doncs, diguéssim, home, aviam, i si els focs de Sant Joan de tots els països catalans s'encenguessin amb la fama del Canigó? Perquè llavors, diguéssim, seria, doncs, crear un nou símbol de germandat entre tots els països catalans. I bé, va començar, doncs, a la Catalunya Nord, i doncs hi va anar passant en comptagotes, diguéssim, cap al Principat i al País Valencià. Va costar bastant, diguéssim, perquè evidentment estàvem parlant en una època franquista, en què evidentment, doncs, una cosa que es havia muntat com a símbol d'uns països catalans des del punt de vista de la cultura que ens germana, això era molt era mal vist i prohibit, diguéssim, pel règim de Franco, no? Per tant, diguéssim, s'hi van oposar-hi sempre que van poder, i per això, doncs, els primers anys va ser pràcticament una mica, doncs, a la clandestinitat i amagar-se, i etcètera, com moltes coses que es feia, doncs, durant els últims anys del franquisme. I aquesta, diguéssim, ha sigut, diguéssim, la simbologia de la flama del Canigó, que ha esdevingut un nou símbol de la cultura i de la germania entre tots els països catalans. Perquè al cap de pocs anys ja va arribar a València i a les Illes també. I en aquest moment, doncs, ara, amb el foc que es farà del Canigó, es comptabilitzen més de 3.000 fogueres a tot arreu. Més o menys una mica la cosa va així.
0: Pep, aquí a Esplugues tu també vas viure els primers anys de l'arribada de la flama?
1: Mira, no, aviam, el que passa que quan vaig anar fins a llavors, diguéssim, la flama arribava a Esplugues, però a partir de la comitiva que baixava del Canigó, el comitiva oficial, i que a Coll d'Ares començava i anava repartint, com es fa ara. I aleshores Esplugues era un dels llocs, doncs, que, bueno, que anaves a buscar la flama amb la comitiva que hi havia baixat. Però això ho vam canviar, doncs, que més o menys, doncs, com vaig vindre aquí a Esplugues, doncs, que vam dir, doncs, aviam, per què no anem nosaltres a dalt, que ningú, a buscar la flama allà? O sigui, no esperar que la baixin la comitiva oficial, sinó anar-hi a nosaltres. I amb això, doncs, diguéssim, doncs, bueno, ens remuntem, doncs, potser ja farà uns 20 anys, ara no t'ho puc dir segur, diguéssim, doncs que vam fer la primera expedició, doncs, d'anar a dormir a Cortalets, i, bueno, a dormir, és una manera de dir-ho, dormir. Pujar a Cortalets, pujar a dalt, agafar la flama, baixar-la, tindre a ballar, i l'endemà al matí, doncs, cap a Esplugues, i d'Esplugues, doncs, vaig llogar. I això, diguéssim, deu ser sobre uns 20 anys que s'ha anat fent. Igualment com altres pobles, també. Altres pobles no esperen que hi hagi el comitè oficial. La nit d'aquesta, que és realment el dia abans de la revetlla, pot dir que és el dia 22, si veus el Canigó, és una cosa de joia, diguéssim. Veus centenars i centenars de petites lampres que van baixant per tota la muntanya. I cada una d'aquestes se'n va a un lloc diferent. A part del comitè oficial, que aquesta sempre va a Coll d'Ares i des d'allà surt, que és la que va a l'Ajuntament de Barcelona i al Parlament. Però a part d'això, cadascú s'espavila.
0: Doncs Pep, ja només ens queda donar-te les gràcies per haver estat amb nosaltres, encara que sigui per telèfon, i ara li donarem pas ja als nostres companys que tenim aquí amb nosaltres. Gràcies, Pep, i una forta abraçada.
1: Vale, gràcies a vosaltres. Adéu.

0: La nit de Sant Joan, diuen, és una de les nits més màgiques de tot l'any. Els orígens d'aquesta celebració solen relacionar-se amb les festes que civilitzacions molt antigues realitzaven amb l'arribada del solstici de l'estiu. Les fogueres sembla ser que estan relacionades amb els ritus d'honor al sol. I el foc representa, i està representat en les fogueres, perquè esdevenia un element que donava força al sol. Però per parlar de tot això, de la celebració de la nit de Sant Joan, de com la vivim aquí a Esplugues i de com va arribar la flama del Canigó, ara tenim a uns convidats especials. Hem tingut la intervenció del Pep Ribas a través del telèfon, ja que no ha pogut venir, però aquí a l'estudi amb nosaltres estan el Fede Cano, el Josep Beas, Esther Moreno. Ells formen part també de l'Espluga Viva, d'aquesta entitat d'Esplugues, i ells formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Així doncs, que i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. I si us sembla, començaré per en Fede Cano, que ens explicarà com porta ell la flama del Canigó aquí a Esplugues i com se li acudeix amb ell de que ha d'anar al Canigó i ens ha de portar la flama.
1: Bé, jo crec que el fet de fa 50 anys féssim aquí a Esplugues la flama del Canigó té una certa implicació amb el moment polític que estàvem passant en aquell moment. Estàvem en una plena dictadura. Vamos, estàvem els últims 3 anys, el 72, faltava 3 anys perquè morís el dictador, i llavors el tema del país, bueno, el tema del nostre país, de Catalunya, Països Catalans, doncs era un tema que molt poca gent estava implicada en aquells moments, no? Hi havia, sí, moltes lluites obreres i moltes lluites antifranquistes, però el tema del país i Països Catalans, sobretot, era molt poc conegut, no? Llavors va ser una persona, Nemesi Solà, que sempre he dit que és com el meu pare espiritual en aquest tema, l'any 72, cap al febrer o així, va venir aquí a Esplugues a veure'm. No sé ni qui li va passar el meu nom, però bueno, li van comentar que era una persona molt implicada amb el poble i amb el tema de Catalunya, i llavors ens vam anar a Sant Just, amb l'Albert Cortés de Sant Just, a fer una reunió amb ell. La vam fer allà a l'Ateneu, i llavors allà ell, el Nemesi, ens va proposar de portar la flama del Canigó aquell any a Esplugues, no? Bueno, jo crec que ell va ser el motivador de que l'any 72 aquí a Esplugues i Sant Just es fes per primera vegada la portada de la flama, no? Va ser, no és com ara, va ser uns anys complicats en aquells moments, no? Però bueno, per nosaltres ens va omplir de joia, doncs, el fet de que aquella flama en aquells moments, en els moments del franquisme, era l'agermanament dels Països Catalans. És a dir, la festa dels Països Catalans va arribar anys més tard com a concepte, però per nosaltres era molt important en aquells moments que, bueno, doncs que el símbol d'aquella flama, doncs, feia que els Països Catalans, doncs, tinguessin un sentit molt profund.
0: I és poder en aquell moment que pugeu des d'Esplugues cap al Canigó? És una expedició directament?
1: No, en aquella època no vam pujar al Canigó. En aquella època era molt complexa tot això, i llavors la flama es passava per la frontera sense que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, doncs, la veiés, doncs, perquè era un tema que no estava permès, no? Llavors, la primera vegada, tant Esplugues com Sant Just, vam anar a recollir-la a un creuament, bueno, perquè en aquella època les coses es feien així, en plan subversiu, digue-li, o com... Llavors vam quedar en un encreuament en la carretera Barcelona-Sant Cugat. D'allà la gent que la passava d'estranques, no? per la frontera, ens la va passar a nosaltres, i a partir d'aquí, doncs, bueno, uns se'n van anar cap a Sant Just, nosaltres cap a Esplugues, i aquí vam fer la celebració per primera vegada de Focs de Sant Joan, que si vols ja t'explicaré com ho vam vendre a l'Ajuntament franquista. Clar, tot això era molt... no podíem fer una festa així com així. Teníem que tenir un permís en aquells moments, no?
0: I aleshores, com ho feu per aconseguir els permisos i per poder celebrar aquesta arribada de la flama del Canigó?
1: Bueno, a veure, quan se'ns proposa de celebrar la festa de la flama, doncs també era gent, penseu que aquella època la majoria d'edat era els 21 anys. Llavors, jo en aquella època tenia 18, i per tant doncs, no era tan fàcil demanar permís a l'Ajuntament. Jo vaig tenir que buscar una persona de 21 anys perquè fes uns papers, i li vam vendre a l'alcalde franquista, li vam dir solo queremos hacer aquí una foguera i nada, i con un tocadiscos, perquè el primer any no va ser amb copla, després vam portar la copla, però el primer any ho vam fer amb un tocadiscos, el típic tocadiscos amb sardanes, i li vam vendre com que nada, queremos aquí hacer una foguera, quemar cuatro palos i ja està, no?
0: Perquè si no recordo malament, l'any 72-74 el que era alcalde de la població en aquell moment era el Josep Català.
1: Sí, sí, sí, era el Català, sí, sí. I llavors, bueno, quan ens van preguntar a l'alcalde, i no sé si hi havia algú més, ja no ho recordo, què volien fer, doncs li vam vendre que era una verbena, una típica verbena. Bueno, ens van donar el permís, a partir d'aquí vam muntar la foguera, i des dels balcons, que encara hi són, com si diguéssim, on estan les tres torres, mirant cap al sud, bueno, cap al mar, a mà dreta hi ha uns pisos que hi eren en aquella època, i des d'un pis que ens va deixar uns veïns allà vam fer la lectura del manifest de la Flama del Canigó. En aquells moments ja no era una cremada de fusta ni tot això, no? Vam regalar coca i vi, cosa que no era costum aquí a Esplugues, i bueno, la gent es va tornar boja, eh?
0: I això finalment com aconseguiu organitzar-ho? Perquè, clar, hi ha una organització, hi ha unes despeses, s'han de pagar coses... Finalment, com aconseguiu el suport de la població per poder fer-ho?
1: A veure, nosaltres vam recollir, em sembla que eren 50 pessetes, a diferents... No, segur que si mirem els arxius de l'Espluga Viva trobarem qui va participar, però molts establiments... ens donaven 50 pessetes i amb això bueno, vam comprar la coca, vam comprar el vi i poca cosa més, perquè tot el que més ho fèiem nosaltres, no hi havia grans costos.
0: I fent una mica de memòria amb aquests cartells que heu anat recollint, podríem esmentar algun dels comerços o indústries d'aquí d'Esplugues que us van donar suport?
1: Jo sí que recordo, alguns ara m'han vingut, eh? Rocador, no sé si Laboratorios sí, Rocador, Laboratorios Squip, i hi havia també Bodegas Torres, evidentment, que ens va fer un preu especial, possiblement. És a dir, ara m'estic recordant d'uns quants, no? Però, bueno, vam recollir força, vull dir, força gent que ens va ajudar econòmicament. Després tornem a fer el mateix, presentem la petició a l'Ajuntament amb la mateixa història de sempre. Jo no sé si és que no es van enterar o com ja estàvem amb uns anys que els hi quedava poc, doncs no ens van posar mai pegues. Tampoc ens van donar ni un duro, eh? No. I llavors sí que al cap de... Jo crec que va ser el 74 que ja vam començar a portar una copla, que la gent ja ens... Bueno, ja portàvem 2 anys fent els focs i bueno, els comerços ja col·laboraven més, no?
2: Bueno, es feia amb l'Associació Sardanista també, no?
1: També, exacte, no? Col·laborava a l'Esbart d'Esplugues, no sé si va ser anys més tard. És que clar, 50 anys, hòstia, ordenar-los una mica, ja. Jo tinc molt clar els 3, 2, 3, 4 primers anys, doncs com ho vam fer, no?
0: I arriba un moment que ja suposo que aquest grup que ho estàveu organitzant s'us fa tot petit o s'us fa tot massa gran i heu de fer ja un traspàs a altres companys, altres agrupaments. No sé si éreu un grup petit d'amics que era el que organitzàveu, com ho feu això?
1: Sí, no érem un grup d'equips, ens dèiem en aquell moment els escoltes de la parròquia Santa Magdalena, que encara deu costar en el primer cartell, doncs organitza escoltes de la parròquia de Santa Magdalena, no? Que això el mossèn Anton de l'època també ens va ajudar molt, no? I el que passa és que com érem uns escoltes que no estàvem en lloc en aquell moment, a l'any 72, doncs teníem problemes legals, no? Perquè en aquella època ho tenies que estar acollit en algun organisme, no? Fundem l'agrupament escolta Bat Oliva, a partir d'aquí ho organitza la Bat Oliva, i als 2 anys, al 74, fundem l'agrupament escolta Espluga Viva, que estan aquí presents, i a partir d'aquí ja és l'Espluga Viva que agafa la torxa, el relleu.
0: I ara sí que arriba aquest traspàs d'aquest grup, d'aquest centre excursionista, a Bat Oliva, de la parròquia, es fa aquest traspàs al centre excursionista d'Esplugues, I ara sí que l'Esther com a presidenta i el Josep Beas com a membre del centre excursionista ens expliquen una miqueta com va anar aquest traspàs i com des de l'entitat s'està vivint aquests darrers anys aquesta arribada de la flama i aquesta organització. Si en cas ens ho expliques tu, Esther, què sent l'entitat davant doncs això de l'arribada de la flama, d'aquesta foguera que es fa, de tots els actes que es fan aquí a Esplugues?
3: Doncs nosaltres ho vivim com és un fet absolutament important, perquè, com molt bé ha dit el Fede, és un fet d'unió de Països Catalans, que crec que encara en aquest moment doncs, encara fa falta. És un sentiment de reivindicació de país, de cultura, de llengua, de tot allò que és nostre. És un sentiment que és nostre i és un moment d'unitat. O sigui, puges allà al Canigó cansat, arribes patat, i quan veus que ja baixa tothom amb la flama, és com una, no sé, com una unió que bueno, que tots som amics, col·legues, germans, tots ens estimem i tot és, bueno, no sé, és un sentiment que és molt difícil d'explicar, no sé, Josep, tu sí.
2: Al Canigó pugem a buscar la flama directament al Canigó, això ho sap el Pep millor que jo, però jo diria que des de l'any 1991. El 92 segur, perquè a l'exposició ja surten fotos, però crec que des del 90 o 91 ja vam començar a pujar al Canigó. I perquè, clar, nosaltres a l'Espluga Viva, clar, tot això, el tema de Sant Joan, la foguera, tot això ho munta l'agrupament Escolta des de l'any 74. Però des de que es funda l'entitat va creixent i tenim un centre excursionista potent i tal, llavors a partir d'un moment es diu, bueno, escolta, si tenim un centre excursionista, doncs anem a buscar la flama al Canigó, que és el que toca, no? I ha anat molta gent, perquè també ha anat gent de l'agrupament a vegades, o col·laboradors que tenim, o nosaltres mateixos, no?, al Canigó. I des de l'any 1000, des de la dècada dels 90, que pugem cada any a buscar la flama al Canigó. El mateix dia 22, que és el dia de la revetlla, no? El 23, depèn de com cau, el dia 23 com a tal és el dia que pugem directament a Cortalets, al peu del Canigó, al costat del refugi de Cortalets, i allà al cim del Canigó es fa l'acte de renovació de la flama a les 12 de la nit, i llavors des d'allà has de pujar a peu al Canigó, evidentment, i normalment nosaltres el que fem és pujar per una ruta que és una mica més llarga, que és per la cresta del Verdet i la Xumaneia. A vegades hem pujat escalant, depèn dels anys, i si no per la ruta normal, que hi ha en un parell d'hores fins al cim. I llavors has d'estar allà abans de les 12 de la nit, puges en frontals i amb un fanalet o dos, i encens la flama i la baixes a Cortalets. Normalment dormim en tenda fora del refugi, que hi ha moltíssima gent, i llavors el dia següent al dematí, el dia 23 del matí, doncs ja baixem cap a baix.
0: I ara com ho feu amb els permisos? Perquè abans havíeu de pujar d'amagat i ara puja tanta gent a buscar la flama que hi ha un control bastant burocràtic. Explica'ns com feu tot això dels permisos per pujar al Canigó.
2: Bueno, ara ha anat canviant. Les primeres èpoques pujava qui volia, pujava molta gent i podies pujar els cotxes que volguessis i tal. Els últims anys, abans de la pandèmia, ja van començar a haver restriccions i només deixaven pujar un cotxe per poble, però igualment hi havia centenars de persones allà al cim. I el que sí que pots és pujar a peu. Pujar a peu pot pujar qui vulgui, però la pista d'accés només deixen accedir un cotxe. Estan restringint molt l'accés a la muntanya. I per una banda té sentit, però per una banda a mi em sembla, jo personalment crec que hi ha un tema polític darrere que no els agrada que hi hagi una moguda de centenars i de milers de persones doncs, fent aquesta activitat i que hi hagi tant de ressò amb això.
0: I bé, ja heu agafat la flama des del Canigó, baixeu cap a Esplugues, i aquí a Esplugues hi ha un munt de gent que us està esperant, entre altres coses, altres municipis de la comarca que venen a recollir la flama aquí a Esplugues. Explica'ns una miqueta, Esther, la finalitat que té i no sé, tots aquests anys que des d'Esplugues s'ha repartit aquesta flama, l'orgull que suposa.
3: Home, i tant. És, nosaltres, clar, estem molt contents perquè els pobles ja ho saben i llavors hi ha una persona que s'encarrega de coordinar, doncs de, truquen amb aquesta persona i aquesta persona, bueno, els diu tal el dia 23 o tal hora heu d'estar allà, els diu el que han de portar, el fanalet o la torxa o el que vulguin, i llavors es fa coordinat de manera que quan arriba la flama els pobles puguin encendre el seu fanalet o el que portin i puguin marxar i arribin a temps per encendre les seves fogueres en els respectius pobles. Llavors és un dia que és complicat perquè les carreteres van plenes, perquè hi ha caravanes, i bueno, i ells s'han d'espavilar per arribar a temps, i venen doncs, corrents, amb bicicleta, amb patinet, cada any han anat vinguent, bueno, la gent s'espavila, i bueno, i és un treball de coordinació, clar. També hi ha hagut pobles, perdona, que arrel de venir aquí a buscar la flama doncs s'han animat ells a anar-la a buscar també. Llavors això també ens fa molta il·lusió, no? Perquè concretament jo recordo el Papiol, no? Que venien aquí i un any van dir no, aquest any no venim perquè nosaltres ens anem allà, no? Dius, bueno, pues perfecte, no? Ens fa moltíssima il·lusió.
0: I arriba la flama, arriba a la tarda de la revetlla de Sant Joan i ens estem esperant aquí a Esplugues, al Casal de Cultura Robert Brilles, amb aquesta emoció, amb aquesta litúrgia que es realitza, així és com jo he viscut aquests darrers anys, aquesta màgia que es crea, i també expliqueu-me una miqueta aquesta arribada i aquesta expectativa des del Centre Excursionista d'Esplugues.
2: Sí, una mica és així, no? Però a més, quan puges al Canigó a buscar-la, ja trobes un ambient molt especial, i quan puges al cim a les 12 de la nit, clar, igual hi ha centenars de persones, no? Però hi ha gent, des dels francesos, que estan cantant l'Estaca o altres coses, no? O altres cançons així, i és gent gran i com molt patriòtica i molt així de tal, fins a grups de nanos escoltes o excursionistes que canten Obrint Pas o Xavi Sarrià, fins a un alcalde d'un poble que no s'ha posat unes botes en sa vida, que li ha costat un ou arribar allà dalt i està super emocionat, i clar, després baixar amb la flama des d'allà i portar-la al teu poble, i saps que hi ha milers de persones que l'estan escampant per tots els països catalans, doncs ja és una certa emoció, no? I després saber que aquí Esplugues es repartirà al Baix Llobregat i a cada poble la repartiran pels barris que fan fogueres, doncs té molta gràcia, no?
3: Una mica de coca, moscatell, sí, i llavors sí. Quan arriben els que porten la flama del Canigó, llavors, doncs, bueno, hi ha l'encesa del gresol, es llegeix el manifest, es reparteix la flama als pobles i la gent dels pobles ja marxa.
2: La flama, aquí cal dir que des de fa ja bastants anys tots els actes de la flama que es fan a Esplugues es fan amb la coordinadora d'entitats de cultura popular, o sigui, s'organitzen conjuntament, no els organitza només l'Espluga Viva, perquè hi ha moltes colles de cultura popular que hi col·laboren i que hi participen. Per exemple, els bastoners, quan entra la flama, sempre es fan un passadís al tal, no? Després hi ha un cercavila, que ja, bueno, després ja parlarem, que hi ha els diables, hi ha els castellers, hi ha els bastoners, vull dir que és un acte que participen moltes entitats.
0: I un cop arriba la flama, estem tothom al Casal de Cultura Robert Brilles esperant que arribi la flama, es fa tot l'acte i després seguidament es fa el seguici. Vull que m'expliqueu una mica aquest seguici que es fa i com arribem a la pista vermella del Parc del Pou d'en Fèlix i tenim allà tota la llenya preparada per encendre-la. Expliquem una miqueta tot aquest procés que es fa i aquesta llenya que tenim allà apilada.
2: Bueno, que la foguera, no sé si abans, perquè això ho hem passat una mica per sobre, des de sempre la munta l'agrupament escolta, que això és una cosa que durant els anys ara està tot com bastant organitzat, l'Ajuntament et posa
3: el màstil
2: i et posa una terra perquè el posis tot, però des dels primers anys, i no tan primers, era bastant complicat i els hi portava una feinada als de l'agrupament bastant heavy, eh? Estan recollint llenya, sí, sí. No sé com ho fan, ni on la deixen, però estan recollint llenya.
3: Darrere la biblioteca, em sembla, no?
2: Sí, crec
3: sembla
2: que la deixen...
3: Darrere la biblioteca hi ha un espai habilitat perquè vagin deixant tot el que recollint.
2: Però abans jo recordo que fa anys la llenya la guardaven en el mateix cau i llavors venia el de transport fuster, el fuster de transport fuster, el dia abans venia amb el camió, perquè venia ell que era l'amo, perquè els altres transportistes treballaven, però ell com era l'amo agafava un camió dels seus i es passava tot el dia fent viatges amb el camió per muntar la foguera. Vull dir que era un dels col·laboradors estrelles que teníem en aquella època, no?
0: Perquè encara us segueixen, abans es feia, això de que es robava la llenya? Com ho porteu això? Com la guardeu? Com la recolliu? O com ho està fent el centre excursionista de recollir la llenya i guardar-la?
2: Ara jo crec que no, perquè ara ja el que deixa la gent no... Però hi havia anys, això fa molts anys, que recordo que inclús venia algú a cremar-te la foguera, llavors havies de ficar gent a vigilar-la. I crec que un any algú es va quedar dormint dintre, que li vam dir, però tio, tu estàs sonat o què? Com te l'encer? Però vull dir, perquè els joves de l'agrupament en aquella... Estic parlant de fa molts anys, eh?
0: Ara aquí una mica entraríem en el record personal de cadascú de nosaltres, no? De com Can Clota i la Plana ens anàvem robant la llenya els uns als altres, o les diverses fogueres que s'han realitzat aquí a Esplugues, als diversos barris, no? Perquè s'ha fet sempre la foguera on s'està fent ara, a la Pista Vermella, o els records que tenim de les fogueres de diversos barris?
2: Jo crec que s'havia arribat a fer la foguera, tu ho sabràs això, a la Pista de l'Avenç, un any.
1: Un any, un només.
2: Imagina't, a la Pista de l'Avenç.
1: Sí. Tampoc era força gran, però no era,
2: no, clar,
1: com
2: no era...
1: les que fèiem.
2: Sí, sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Vam reduir les dimensions aquell any.
0: Doncs gràcies a vosaltres que heu estat aquí avui amb tots nosaltres, al Pep Ribas, que ha intervingut finalment per telèfon, hem gravat prèviament la seva entrevista, al Fede Cano, que l'any 1972 va ser la persona que va portar aquí a Esplugues, va pensar que s'havia de portar aquí a Esplugues la flama del Canigó per primera vegada. Gràcies al Josep Beas, en representació també del Centre Excursionista d'Esplugues, i gràcies a l'Esther Moreno, també com a presidenta de l'entitat, i gràcies a tothom, a les entitats, a les seccions de l'Espluga Viva, que formen part i que ho fan possible, a totes les entitats de cultura popular que també hi participen, que ja estan en els cartells, i no voldria estendre'm gaire més.
1: Gràcies a tu.
3: Moltes gràcies, i us esperem el dia 23 a tots, no?
1: Exacte.
3: Per fer la festa molt grossa, molt grossa.
0: Moltes gràcies a les entitats que ho fan possible i que mantenen la flama encesa. La nit.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui parlem de l'Associació de Veïns del barri del Centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. N'hem parlat diverses vegades. Primer la seu era a Cidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que es deia, que es va morir de repint, era un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge,
1: dintre
0: per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer mateix, Àngel Guimarà, però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap a dintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també,
1: Sí, sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri, però també funcionem en tot el poble. El que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, la regla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem qigong o ioga, diguem-ne el que vulguis. També, com a local, tenim un local de 2 plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi cabe molta gent. Llavors, amb 10-12 persones hi ha més que suficient. També, molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també, cada persona que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar el mar, la tela, per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya, i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen a aprendre...
0: No, els que imparteixen les classes.
1: Els que imparteixen només és una professora la que imparteix. Vale. Aquesta senyora és sòcia de l'associació de veïns. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho.
1: Això mateix.
0: Una col·laboració.
1: Això mateix. Em sembla que cobra una mica i, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix. Tornem a fer pintura, la fem 2 dies. Dimarts i dimecres. Llavors, els dijous feien sevillanes. També va tenir molt d'èxit. Després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, els dissabtes al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local. De lo que més contents estem l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera,

0: Misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Sabies que, quan separem bé, els residus es transformen? Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 3909 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les dues del migdia.
1: Avui és 15 d'octubre. Dia Mundial de la Dona Rural.
2: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
8: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles.
9: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
10: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el gust d'entrevistar la Mari Hernández, amb qui ja vaig parlar la setmana passada, però vam tocar temes més aviat personals i del seu lloc d'origen i de la seva família. I com que ella també té molta implicació social, doncs avui tractarem més aquest aspecte. Hola, com estàs?
1: Hola de nou, Assumpta.
0: Doncs bé, l'altre dia vam començar a parlar també de la qüestió de les llengües i del tagalo, i però suposo que tu, que parles un català pulcre, diguéssim, no? Perquè el parles des de petita, però pel teu aspecte físic, les persones amb les que et relaciones o que es relacionen amb tu ho fan en català habitualment?
1: Al meu entorn pròxim?
0: Sí, tant el teu entorn pròxim com una persona que et veu per primera vegada i que se't dirigeix.
1: Vale. En el meu entorn pròxim depèn, o sigui, també depèn de la persona amb qui estic parlant. Per exemple, tinc un parell d'amics que sí que parlo català sempre amb ells. Bueno, sí, amb el Sergi,
0: sí,
1: i amb el Guiu. I els altres en castellà, o com surti.
0: Ja.
1: Depèn de les
0: coses. Amb la teva parella no parles català?
1: No. Bueno, a vegades, per WhatsApp, a vegades. T'estimo,
0: sí. Sí.
1: Però normalment en castellà. I amb la gent que no conec, per exemple, quan vaig a fer tràmits tal, doncs, o quan compro en una botiga, doncs directament es dirigeixen a mi en castellà. I si contesto en català, a vegades canvien el català, però a vegades ahí segueixen amb el castellà. Però no sé si és perquè no els agrada el català o és perquè no en volen parlar en català, no sé. Hi ha de tot, també.
0: Sí, bé, a vegades amb els catalans també costa, que tu parles en català i fins que no portes 4 o 5 frases en català, l'altra persona no canvia de llengua, saps?
1: O si no, també una cosa que em fa una mica de ràbia és quan parlo en català i es sorprenen: ai, que bé que parles el català, noia, que integrada. A veure, no, parlo igual que tu perquè he estudiat aquí, no sé, clar. és com que em veuen amb aquesta cara i parlant en català que no s'ho imaginen, no s'ho acaben de creure. És com,
0: bueno, ara ja hi ha moltes persones racialitzades a la nostra societat, però clar, encara costa que es vegi com un fet normal, diguéssim, no?
1: Sí. S'ha de normalitzar més.
0: Sí.
1: I jo crec que és una de les causes és perquè els mitjans de comunicació no sortim parlant català.
0: No.
1: A vegades ens posen allà perquè ens necessiten algú que no sigui blanc per les
0: quotes.
1: Sí, això, la quota de color.
0: Però
1: bueno, nosaltres som d'aquí també i hauríem d'estar representades als mitjans, perquè també afecta els infants, no? Es veuen reflexats als mitjans de comunicació i si només veuen gent que no és com ells, doncs no es veuen valorats.
0: I tu, pel fet d'haver nascut aquí, ja vas tenir la situació legal regularitzada?
1: Jo quan vaig néixer aquí, bueno, em van donar la documentació d'estrangera, del NIE,
0: sí,
1: perquè els meus pares no tenien la nacionalitat. De petita jo sempre preguntava als meus pares: però per què no teniu la nacionalitat espanyola?
0: Clar, tant de temps.
1: Els meus pares deien: no, és que si ho tramitem perdrem la filipina.
0: Ah.
1: I això depèn dels tractes que hi ha entre Espanya i el país en concret.
0: Sí, perquè hi ha països que admeten la doble nacionalitat.
1: Sí, Filipines és un d'aquests casos. I al final ho van tramitar, sí. Per nosaltres, per les filles.
0: Clar.
1: Perquè si no, no...
0: Clar, és que per tot, no? Per treballar, pels estudis,
1: sí,
0: ho necessites.
1: Sí, per viatjar, per les beques... Bueno, les beques, tenint el NIE també, però no sé, per moltes coses també.
0: I llavors els va ser fàcil la tramitació?
1: No és fàcil. Són anys d'espera. No sé, crec que 6 anys, des que ho van tramitar, eren com 6 anys d'espera. I després anar... jurar davant la Constitució i la bandera.
0: Quina impressió.
1: Però clar, ara fan un examen que jo crec que ni un espanyol ho passa. És que no sé, és que
0: es tracta de posar traves, no?
1: Sí, sí, sí. I a més de pagar, clar.
0: Clar. Sí. I tu comparteixes espais ara amb altres persones asiàtico-descendents i racialitzades?
1: Sí, fa 3 anys vam muntar. Ens vam conèixer 3 noies, o sigui, jo i 2 noies més, en una activitat de Casa Àsia, una funció de teatre. I vam coincidir i vam dir, ostres, ens passa el mateix, no? Que pel carrer ens diuen Xina, tal, bueno, coses així, no? Rollito de primavera, coses així que ens diuen per ser dona i per ser racialitzada asiàtica. I vam dir, pues fem alguna cosa, hem de fer alguna cosa per tenir almenys un espai on parlar d'aquestes coses, desfogar-nos i fer accions per visibilitzar que ens passa això i que bueno, no sé, i també parlar amb joves, no? que passen pel mateix tema i clar, que tinguin acompanyament, perquè fins aquell moment ens sentíem com soles i que era una cosa nostra que pensàvem que només ens passava a nosaltres i és molt comú.
0: Clar. I què vau fer llavors?
1: Bueno, primer vam fer activitats puntuals, xerrades, ens convidaven a xerrades antiracistes del barri del Raval, de l'Ateneu també, i vam fent i vam muntar com un grup de teatre, el Teatre Fòrum, que es diu, que és un tipus de teatre que després de fer una petita peça es reflexiona amb els espectadors i es fan com debats i s'intenta solucionar el conflicte de la peça. I tots junts arribem a una conclusió i bueno, què faríem, no, en aquella situació, perquè els espectadors entren dins de la peça de teatre substituint un personatge, aleshores es posen a la pell,
0: clar,
1: del personatge. I és una eina molt, molt, molt potent.
0: Segur. I, o sigui, que ho valoreu positivament, no?, aquesta experiència.
1: Sí, hem arribat a fer tallers de Teatre Fòrum a escoles.
0: Ah,
1: que ens van contactar i ho van fer a nens de l'ESO, a primer i segon, i els nens ho entenen a la primera.
0: Clar, clar.
1: Situacions de racisme, situacions de discriminació, reflexionen més que els adults. O sigui,
0: segur.
1: Ho pillen més ràpid.
0: I després d'aquesta activitat, què més veu fer?
1: Vale, aquesta és una activitat paral·lela i també, bueno, anem fent xerrades, activitats, tallers també sobre la cultura filipina, perquè l'associació no només són filipines, d'origen filipí, també hi ha d'origen xinès i japonès i no sé què més, i bueno, Bangladesh. Hi va haver un temps que hi havia noies companyes de Bangladesh, de l'Índia.
0: L'associació és Catàrsia.
1: Catàrsia, sí.
0: Com és que veu triar aquest nom?
1: Bueno, al principi vam dir Catalunya, no? Cat i Àsia, Catàrsia.
0: Ah, d'acord.
1: Però també ve del nom Catarsis, que és com una explosió, no?
0: Sí.
1: Quan
0: sí,
1: estem
0: sí.
1: fartes, és
0: està ben trobat.
1: Sí.
0: I quins objectius té l'associació?
1: Bueno, sempre és una mica complicat definir objectius perquè anem una mica sobre la marxa.
0: Ja. Yeah.
1: Ens van contactant gent de diferents entitats socials i anem fent. I com a objectiu és, bueno, pues, lluitar contra el racisme, bàsicament. El racisme no és només la violència física i verbal, sinó que són moltes coses, és estructural. ve des de la colonització. És l'origen del racisme és la colonització, que és quan la gent d'Occident, no, diguem-ne, d'Europa, va anar als països del sud i van categoritzar les persones, posant l'home blanc al cim. I és, des de llavors tenim tothom aquest pensament, no, de que el superior és el blanc.
0: Sí.
1: I fins i tot, bueno, no sé si ho veieu, però els països del sud que tenen la pell més morena, doncs sempre intenten ser més blancs.
0: Sí.
1: Es posen productes per ser més blancs. I, bueno, és això, és aquesta mentalitat que s'ha instaurat dins de la societat que volem trencar.
0: Clar.
1: Que és difícil, però bueno, no ho veurem, però bueno, estem començant.
0: Sí, però trobo més important, diguéssim, que ho reivindiqueu com el que sou, no? Que vulgueu tendir a ser blancs, vull dir que ja veus que no, que no és cap meravella, diguéssim.
1: No, que donar no, valor
0: que tots som iguals.
1: Tothom som persones que no s'ha d'infravaloritzar una cultura que no sigui occidental.
0: I després, bueno, trobo que també té molta relació amb la pobresa, no? Però que m'ha sobtat que dius que també hi ha persones japoneses a l'entitat.
1: Sí, bueno, mig japonesa, una noia.
0: Sí, perquè, bueno, Japó el tenim com a país ric. Clar que a nivell racial, diguéssim, nosaltres no distingim les fesomies, vull dir que, bueno, almenys a mi em poses al davant una persona xinesa o una japonesa o coreana i no distingeixo de quin país són, no? Però així com, per exemple, les dones filipines sí que tenen molta fama, doncs, això de treballar només de com de neteja, no? Que diuen, mira, té una filipina a casa, vull dir que això era molt extens, perquè suposo que hi va haver una època que venien moltes filipines aquí a fer feines domèstiques, no? Com els espanyols que van emigrar a Alemanya, diguéssim, a la postguerra, no?
1: Sí.
0: Però que se'n parla així en pla pejoratiu, però en canvi els japonesos, doncs, sembla que és un país, doncs, més ric.
1: Sí, és diferent.
0: Sí,
1: és perquè
0: diferent.
1: Bueno, també tenen un passat imperialista i
0: també
1: van colonitzar, bueno, entre cometes, Filipines,
0: sí,
1: a l'època de la meva àvia, que m'ho explicava. I bueno,
0: però és com els àrabs, no? Que si ets un jeque estàs molt ben tractat, no? En
1: sí,
0: canvi, si
1: racisme,
0: tu ets una persona que treballes a la construcció o que tens pocs recursos econòmics, doncs, bueno, que tinc la sensació que també el racisme està molt vinculat a la pobresa, no?
1: Sí, bueno, són com opressions diferents que es toquen, interseccionen, no? Perquè la meva, potser una japonesa té diners, però també rep racisme.
0: Sí, només sí. Pels seus trets físics.
1: Sí.
0: Doncs mira, ara posarem la música que has triat. Quina és?
1: És una cançó que sona en documental Descendents, on participem Catàrsia, i parla de joves que són d'aquí i tenen, bueno, com la meva història, no? Que tenen família d'altres cultures.

0: aquest documental del que parlava la Mari, Descendents, el recomano a tothom. El podeu trobar en alguna plataforma, no en faré publicitat, però que sí que el documental val molt la pena. A mi sí. Se'm van posar els pèls de punta en segons quines escenes que es descriuen.
1: Sí, gràcies.
0: Trobo que és esgarrifós, no? Que per exemple pel fet només de ser dona i racialitzada, no? Que et puguin oferir, que un home et pugui oferir 20 euros pel carrer, no?
1: Sí, bueno, ens passa a totes les dones, no? Però s'intensifica més quan aquesta cosificació, exotització, no? De lo que és diferent, entre cometes. A mi, no vull fer spoiler, però a mi em va passar i ho dic, ho explico allà al documental, i bueno, em va passar molt de molt jove i em va quedar com, no sé, com sentiment de que he fet malament, no?
0: Clar, 13 anys, no? Tenies, expliques?
1: Sí, crec que sí, anava a l'ESO, sí.
0: Mm-hmm. I no sé, ho vols explicar?
1: Bueno, millor que vegin el documental.
0: D'acord. Com va sorgir la idea de fer aquest documental?
1: Ens va arribar una petició de col·laboració amb la productora que es diu Sicom TV, que tracten temes socials, fan documentals de temes socials. Uh-huh. I bueno, vam dir que sí, primer vam mirar de què anava i vam veure que participava també gent jove d'altres associacions, racialitzats, el moviment afrobanyolí de Banyoles, i bueno, vam dir que vale. I es va centrar en la nostra participació es va centrar en el Teatre Fòrum que he explicat abans, de la peça que tenim ja de fa temps, que es diu 8M, feminisme interseccional. Uh-huh. On critiquem el feminisme hegemònic que només contempla, bueno, la lluita feminista de les dones blanques, bàsicament, perquè no tenen en compte les opressions d'altres dones, no? De com, per exemple, en una escena de la nostra peça de teatre, Jo sóc una de les que actuen i faig de la meva mare.
0: Yeah.
1: És una escena que m'emociono molt perquè me recorda la meva mare i porto la bata de la meva mare, de la neteja. I surten dues senyores feministes, se suposa, no? Que parlen de que és injust que el seu marit porti l'empresa, tal, no sé què, que tots hauríem de ser feministes, però clar, tenen la dona filipina netejant i la tenen allà explotada i sense tenir en compte que també és dona i té els seus drets. I aleshores això és el que critiquem, no? Que el feminisme hauria de ser interseccional, mm-hmm. Que s'ha de tenir en compte totes les operacions de totes les dones, no mm-hmm. només d'una part.
0: Mm-hmm. Sí, me'n recordo d'això, que la dona filipina, diguéssim, demana la tarda de festa perquè es gradua la seva filla, mm-hmm. no? I li diuen que no, que li toca treballar aquella tarda perquè el marit ha d'anar a jugar a pàdel.
1: Clar, sí. I bueno, vam fer una adaptació d'aquesta escena per nens de l'ESO i ho vam adaptar de manera que la dona filipina demanava temps, o sigui, la tarda lliure per anar a una reunió de l'escola que l'estaven citant, no? Els professors de la filla, i no li deixaven perquè, bueno, que ha de treballar, tal. I això passa molt perquè a les escoles sempre diuen que els pares no participen, que no venen a les reunions, però és que no pot.
0: Clar, és que el prioritari és la feina.
1: Clar,
0: i si la feina no t'ho permet, no?
1: Sí, i altres coses com, no sé.
0: Mm-hmm. I quin vincle conserves tu amb Filipines?
1: Bueno, tinc molta família allà encara.
0: Clar.
1: Cosins, avis, bueno, àvia, queda una àvia per part del meu pare, i tota la família, i bueno, he visitat poc. Només he estat al poble del meu pare i de la meva mare.
0: Yeah.
1: I m'agradaria anar amb amics i a visitar totes les illes.
2: Clar, perquè mai seria anat... xulo.
1: Sí. O sigui, sempre em pregunten, t'agrada Filipines tal? És que no ho sé, només ha estat al poble de la meva mare i el meu pare. Clar. No, no et puc dir.
0: I al poble dels teus pares hi has vist molts canvis?
1: Bon, fa 16 anys que no hi vaig. I canvis, no sé, crec que no.
0: I amb la teva àvia que et va cuidar de petita, i deus conservar un vincle molt especial, no?
1: Sí, per mi és la meva mare. Bueno, clar. Perdó, mama, però... Sí. Però, bueno, és que vaig aprendre a parlar amb ella, vaig aprendre a caminar amb ella, i quan els meus pares em van venir a buscar, ella va venir també. Van arreglar els seus papers perquè vingués també, i, bueno... Yeah. Ara té Alzheimer.
0: Ai, pobreta.
1: Sí, està en una residència aquí.
0: I ha anat venint més ella cap aquí?
1: Està aquí.
0: Ah, la teva àvia
1: està
0: aquí. És aquí?
1: Està aquí,
0: ah.
1: Està aquí. Sí, quan va començar a tenir Alzheimer vam pensar, estaria millor allà, tal, però no, no tenim a ningú que la cuidi. O sigui, yeah. Si has de contractar algú, són molts diners, tampoc estàs segura si l'està cuidant bé perquè no la veus. És, no sé, és molt difícil.
0: És la que tens al perfil del WhatsApp?
1: Sí.
0: M'ho he pensat.
1: Sí, quan era petita, sí.
0: Ja. I quines tradicions mantens de Filipines?
1: Doncs, per exemple, agafar la mà d'alguna persona gran i posar-ho al front, que és com una senyal de respecte. Però bueno, només li faig a la meva àvia.
0: Clar, perquè si no aquí no t'entendrien, no?
1: Sí, bueno, els meus tiets ho hauria de fer, però no ho faig, no sé.
0: Yeah.
1: I bueno, altres tradicions, doncs, el menjar i el parlar amb respecte als grans.
0: Això és d'agrair. Tant de bo. Hi hagués moltes tradicions com aquestes. Doncs res, ja se'ns acaba el temps del programa. Vale. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que t'entrevistés.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Molt interessant, sí. I esperem que puguem fer coses comuns entre la vostra entitat i la taula intercultural d'aquí del barri.
1: Vale,
0: segur que
1: parlarem.
0: Pot ser molt ric, sí.
1: Moltes gràcies.
0: A tu.
3: Festa de la tardor de l'Esbart Vila d'Esplugues. Aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbart Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la tardor.
4: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbart fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbart, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses hi és benvingut.
3: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi haurà les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbart Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
4: Des de l'Esbart convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brillas, i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17.30, les infantils 2 de 17.30 a 18.15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbart, @esbart_vila_d'esplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu.
3: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la festa de la tardor.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiuses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, 7a Mostra Internacional de Cançó Improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la Taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
5: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Mike Yuda, que va viure a Londres fins als 30 anys i és traductor i periodista. Hola, Mike, com estàs?
1: Hola, bona tarda, un plaer. Gràcies per la invitació.
0: A tu per acceptar-la. Com va ser la teva infància i la teva joventut a Londres?
1: Ah, quina pregunta. Doncs, de fet, jo vaig néixer a Londres, però no vaig viure de nen en el centre de Londres. Vivíem en en el metro de Londres, però a uns 30 quilòmetres del centre, no? El metro com els ferrocarrils de la Generalitat aquí.
0: Sí.
1: El metro va fins pobles al voltant, no?
0: Sí. Doncs,
1: però sí, Londres, però a les afores de Londres.
0: Yeah.
1: Com era la meva infància? Doncs, una vida jove, no me'n recordo molt bé, però bé, sí,
0: era
1: sí.
0: Un poble petit o no?
1: No era poble,
0: no.
1: Poble,
0: no.
1: Era un poble gran dormitori.
0: Ah, d'acord.
1: Els sí. homes, la majoria homes, sí. van sortir cada dia en tren o en metro, diguem-ne, al centre de Londres.
0: Ah,
1: I a la tarda van tornar. I bueno, era un lloc.
0: Sí, sí, com una ciutat dormitori, diguéssim.
1: Sí.
0: Com
1: no, molt camp i prats verds al voltant. Estava
0: sí,
1: bé,
0: podia sí. jugar al carrer i això, sí.
1: Doncs sí, era possible. Però jo, com nen de classe mitjana, a la meva mare no li agradava que jo jugava al carrer. Doncs no jugava molt al carrer.
0: Ja. Yeah. I a Bristol, des de quan hi vas viure?
1: Bueno, jo vaig anar a la universitat i després vaig anar a viure a Bristol en l'any 73.
0: I
1: vaig estar allà fins venir a Catalunya en gener de l'any 90.
0: Doncs, sí, la teva vida laboral la vas començar a Bristol.
1: Bueno, sí, bueno, feia coses abans, però sí, la meva vida laboral seriosa va sí. començar a Bristol, sí.
0: I allà de què treballaves?
1: Bueno, jo treballava en l'hospital principal de Bristol, com, no és com es diu en català, com camillero,
0: sí.
1: camiller es diu?
0: Sí.
1: Bueno, i segur que existeix altra paraula, no?
0: Però no, però en diem camilla, de fet, igual sí, està sí. mal dit, però
1: no sé. Però sí, treballava de camiller i després treballava en els autobusos, conduint autobusos.
0: Ah, mira.
1: Perquè jo estava molt ficat en l'Esquerra Radical.
0: Sí.
1: I fèiem el grup en què militava una aposta a treballar en certs llocs i intentar tenir influència sindical.
0: Sí, sí, sí. Aquí també hi va haver tota una onada de persones amb carrera universitària i així, però que van anar a treballar a les fàbriques perquè consideraven que era la millor manera de militar i això.
1: Ara penso que és una errada, perquè per mi crec que estava molt bé per a mi, com a
0: sí,
1: persona,
0: clar.
1: Perquè jo vaig canviar i vaig aprendre un moguillon de coses, no? Però com la gent amb qui treballa saben que tu ets un intel·lectual universitari militant d'esquerres i tu no pots amagar qui ets, si no és bona idea amagar qui ets, no?
0: No,
1: doncs, i no funciona. Per mi estava bé perquè treballant en els serveis com en l'hospital, autobusos, era una mica, no era una fàbrica. La gent que anava a fàbriques de cotxes i tal era fatal perquè no era autèntic.
0: Clar. I devia ser difícil, no?, tenir una relació de tu a tu amb els companys.
1: Bueno, no, era possible. Sí, la relació de tu a tu pots tenir, no? Sí, sí, no, no. Però és, a nivell polític crec que és una errada, perquè a nivell polític has de fer la política on ets al barri o en la feina on vius o on treballes naturalment i no artificialment en un lloc on no pertanyes. La gent em preguntava, escolta, tu tens estudis, perquè treballen de conductor d'autobús, i bueno, sempre n'hi ha aquest.
0: Clar, clar.
1: Ho explicaves, però era una cosa rara.
0: Sí,
1: doncs,
0: sí, sí, sí.
1: Per comptes de ser una persona normal, eres
0: no,
1: una persona era, rara.
0: Eres el raro, sí.
1: Estic acostumat, perquè a Catalunya també soc rar.
0: I com és que vas decidir marxar d'Anglaterra?
1: Doncs la crisi, suposo, de tenir 40 anys i tenir el grup polític en el qual militava va col·lapsar, i tenir una relació íntima llarga que també va col·lapsar, i la feina tampoc era bona feina. I coneixia Espanya, l'estat espanyol, havia viscut en Madrid durant 4 o 5 mesos, i havia visitat força tant Madrid com a Barcelona, doncs, i m'agradava. I clar, la idea és venir a veure el que passa.
0: Clar.
1: I acabes quedant...
0: Fins a superar la crisi o això, no?
1: Acabes quedant tota la vida, no?
0: Sí. I, o sigui, que d'entrada no venies per quedar-te, tu, a Barcelona.
1: Ambivalentment, pensava que sí, però pensava que podria... Bueno, fantasejava, bueno, potser puc passar 6 mesos aquí, després 6 mesos allà, però no és possible, has de muntar una vida amb feina, o amb relacions, amb amics, amigues, on ets, no? No
0: clar, pots, clar, clar.
1: No pots fer això.
0: I va ser mica en mica que vas veure que estaves decidint quedar-te.
1: Sí, no, ràpidament, de fet, ràpidament, sí, no.
0: Què et va enganxar de Barcelona?
1: Bueno, com tothom sap, és un lloc atractiu,
0: sí,
1: a molts nivells, a nivell social, cafeteries i vi i bars, vida social. Per mi específicament era perquè entrava en una relació duradera amb una dona, una parella que encara ens convidem, que ha durat, doncs la qüestió de tornar va acabar en aquest moment, no? I sí, m'agradava, no sé, tots els clichés que l'Ajuntament diu de Barcelona, sí, és un lloc, si tens Vázquez Montalbán va dir, és un lloc molt agradable per viure si tens una mica de diners, doncs.
0: Clar, clar.
1: Si no, però...
0: Però tu aquí devies haver de començar de zero, com qui diu, no?
1: Sí, bueno, coneixia algunes persones per qüestions polítiques, per la Lliga Comunista Revolucionària, la LC.

0: medical, però fèiem coses durant uns anys. Doncs vaig conèixer força gent fent això, tant gent catalana com altra gent estrangera.
1: I vas començar treballant de professor d'anglès.
0: Sí, que no m'agradava i no m'agrada i no ho feia bé, però sí.
1: Però el ser nadiu és un patrimoni, clar, i aquí es valorava molt perquè durant molt de temps ha sigut una assignatura pendent la qüestió de l'anglès, sí, aquí com a societat.
0: Sí, però si agafes gent com jo, que només tinc habilitat de parlar anglès, que no és cap virtut, només és perquè vaig néixer en certa part del món, doncs jo no era un professor.
1: Clar, clar, clar, didàctica i això.
0: Però algun jefe d'una escola de mala muerte em diu, ah, sí, tu ets anglès, doncs comences ahí, et paga això i ja està. Però no és manera d'aprendre anglès.
1: No, no, no.
0: I jo sentia que era fraudulent, bàsicament.
1: Clar.
0: I tampoc sabia ensenyar.
1: Sí, que, sí.
0: Doncs no m'agradava molt. Mm-hmm. Doncs vaig fer el salt a fer traduccions, bàsicament.
1: Uh-huh. I no et va costar gaire fer aquest
0: bueno,
1: salt?
0: Bueno, seria que aprendre una mica més castellà i català. Però la clau és poder escriure una frase en la teva llengua materna més o menys comprensible i decent.
1: Si pots
0: escriure en anglès, doncs pots traduir cap a l'anglès, no? I
1: clar, tu traduïes del català o el castellà a l'anglès.
0: Sí, has de fer-ho.
1: Escriure... No de l'anglès o el català o castellà.
0: Jo puc escriure una pàgina en català o castellà, però hauries de corregir moltes coses, no? Per anglès puc fer frases que no fa falta la correcció.
1: Està bé.
0: O a vegades sí, però...
1: Està bé.
0: Doncs sí, no, els traductors sempre tradueixes a capa, al teu idioma matern, amb algunes excepcions de gent molt bilingüe, no?
1: Uh-huh. Mira, ara posarem la música que has triat.
0: Ah, molt bé.
1: I després seguim.
0: Molt bé.

0: No, perquè havia viscut a Madrid durant uns anys i també vaig anar a Sud-amèrica durant uns mesos a Madrid i també a Sud-amèrica durant un any i sí, coneixia castellà. Mm-hmm. Jo era molt ignorant, com la majoria d'estrangers que arriben aquí. Estava molt ignorant de la realitat catalana.
1: Uh-huh. I et sembla que si ara vingués un anglès com tu aquí ja té més coneixements previs dels que tu tenies o no? O segueix havent-hi aquesta ignorància?
0: No ho sé. Sospito que encara tenen aquesta ignorància, encara que Catalunya ha sortit més en les notícies, però la gent... Bueno, jo passava amb la família d'un amic quan tenia 18 anys, 2 mesos a Platja d'Aro, de vacances.
1: Sí.
0: I jo no estava conscient que existia el català. Clar, era franquisme, però òbviament la gent de Platja d'Aro parlava en català, però... Uh-huh. Doncs la gent que va a Lloret i... És molt difícil, tu has estat en Lloret, per un estranger...
1: Si no surts de l'hotel, segurament no te n'entenes, però perquè jo, hi ha gent que ve a la platja només, a l'hotel,
0: sí,
1: i ja està.
0: Però encara que vas a les botigues, en Lloret, és que la gent nota qualsevol accent... i, bueno, jo he parlat en català en Lloret amb la gent, i clar, la majoria de treballadors, treballadores, no són
1: catalans,
0: no saben català, i doncs... La gent no té idea, no té idea. I això no ha canviat, em temo. Mm-hmm. Sí.
1: Tu, a més de traduir, escrius sobre literatura i sobre política.
0: Bueno, jo volia escriure sobre política, però ningú volia publicar el que jo volia dir. Doncs la literatura sempre, sí, m'ha interessat i jo sempre he tingut la inquietud d'escriure i sí, vaig començar als anys 90 fent ressenyes de llibres espanyols o catalans publicats en traducció en Anglaterra, no? I a poc he fet forces coses.
1: Uh-huh. Per quins diaris escrivies o quines revistes?
0: Bueno, diverses. Vaig començar més o menys amb el Times Literary Supplement i després feia forces coses per The Guardian i The Independent. Mm-hmm. I encara faig necrològiques de tant en tant.
1: Necrològiques?
0: Per a The Guardian.
1: D'escriptors que es moren? O...
0: Sí, bueno, per exemple, l'últim que vaig fer, l'any passat vaig fer 2, i l'un era Mercè, Juan Mercè,
1: sí,
0: i l'altre era Carlos Ruiz Zafón. Mm-hmm. Doncs, sí, quan hi ha alguna persona catalana, espanyola, que és força coneguda per justificar en The Guardian, segons la seva opinió dels editors, una necrològica. Sí. Mm.
1: Ells dos escrivien amb la Barcelona com a fons, no?
0: Sí, i tant. Sí, sí, sí, sí. No, Mercè... Bueno, sí, els dos, sí. Jo sóc forofo de l'escriptor de Mercè. Uh-huh. Encara que si t'agrada algú no vols que mori, però era un gran plaer fer la seva necrològica, perquè pots expressar, no és són 1000 paraules, però pots expressar el que penses una miqueta. Mercè era molt contradictori, era molt provocatiu, molt anti-independentista, però...
1: Sí, això és el... Sí, sí, sí, però la seva literatura a mi també m'agrada molt. Sí.
0: I també crec que els independentistes, els partits, Convergència i Unió, bàsicament, ha fet l'errada van fer l'errada de no apreciar que una persona pot escriure en castellà, una persona pot ser un provocador nat com Mercè, però haurien d'haver-li reconegut. Bueno, és una polèmica, però
1: sí, jo
0: crec que no pots apartar aquesta gent.
1: La cultura és cultura, sí, sí. I la literatura, literatura. Sí,
0: i si vols entendre el Barcelona franquista, doncs Marseille és bàsic, no? Com Bàsquet Montalbán o Mendoza, tots escrivint en castellà.
1: Sí. Tu vas escriure un llibre sobre Bàsquet Montalbán, no?
0: Sí. Era un llibre escrit una mica en ràbia, perquè quan va morir, tan jove, no?
1: En
0: 2003.
1: I de manera tan inesperada.
0: Sí. Jo tenia la sort d'haver-li entrevistat uns 12 mesos abans de la seva mort. I estava malament, jo me'n recordo, estava en Balcells, en l'agència,
1: sí.
0: I ell pujava l'escala i estava pantejant, bueno, una escala de com anar des d'aquí a la planta, és una planta només,
1: sí.
0: I no era un dia de calor, però amb un suant i tot, no estava, no, no,

0: Són les 3 de la tarda.
1: Avui és 15 d'octubre. Dia Mundial de la Dona Rural.
2: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avencesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
2: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
1: A on?
2: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 3909 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: per vindre alliberat.
1: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Xiomara Pancho, que es defineix com a mestissa afrocatalana i és filla de pare guineà i mare espanyola. Hola, Xiomara, benvinguda, com estàs?
2: Hola, Santa, bona nit, estic molt bé, gràcies.
1: Tu mateixa et defineixes com a mestissa. Recordes quan vas ser conscient que ho eres o com es va despertar en tu aquesta consciència?
2: Bueno, jo crec que la història que vaig a explicar ara és ja un fet comú, no? Que quan ho descobreixes a l'escola, no? A l'hàbitat on més temps passem durant la infància, no? Doncs a l'escola és on nosaltres ens adonem compte de que som diferents.
1: Ja. Tu vas néixer això a Barcelona i devies fer l'escolaritat aquí. Hi havia altres nens i nenes racialitzats?
2: No, a la meva escola no hi havia cap altre nen racialitzat. Jo vaig ser la primera i vaig ser l'única fins que va arribar el meu germà 2 anys després. Uh-huh. Després sí que recordo que als 3 anys va venir ja també més persones racialitzades, bueno, en aquest cas un noi africà, però ja era adoptat.
1: Ah, ja. Yeah.
2: Mm-hmm. Saps que hi ha molts casos també d'adopció.
1: Sí. A quin barri vivíeu?
2: Jo vivia al Masnou, al Maresme. Ah, és on he crescut, entre el Masnou i Aleia.
1: Doncs allà hi ha bastanta població, no?, de descendència africana.
2: Ara sí, però durant molts anys havíem sigut els únics nosaltres.
1: Ja. I et vas sentir discriminada a l'escola o mirada diferent? O...
2: ja et dic, a l'escola, però jo vaig començar a l'escola Bressol i a l'escola Bressol no passava això, no?
1: Clar.
2: Va ser arribar a l'escola, arribar a P3, no? Que és, era quan ja altres nens ja més grans venien i no? Preguntaven d'on eres.
1: Sí.
2: I clar, a mi em sobtava que em preguntessin d'on era quan jo parlo català, saps? No sé, vinc de família catalana
1: i
2: no ho entenc, saps? No ho entenia perquè em preguntaven això a mi i només a mi.
1: O sigui, encara costa, vull dir, que la gent s'imagini que pot ser catalana tinguent trets asiàtics o africans o...
2: Sí, encara li sobta, avui en dia encara hi ha gent i molt, molt jove que encara li sobta o directament, no, et canvien la llengua, tot i que t'inicies amb el català, cosa que a la meva infància era el contrari. Si tu anaves i parlaves castellà, semblava que molestava parlar castellà i t'insistien amb el català, saps? No canvien la llengua. I ara, des de que van arribar, imagino, el turisme, no, que va internacionalitzar el que és el territori català, s'accepta parlar l'anglès abans que el castellà, per exemple, i bueno, i encara patim això de que ens canvien la llengua, i tot i que jo em faig, bueno, sempre els recordo que els afrocatalans existim, també.
1: Clar.
2: Estem aquí.
1: I tu de petita com ho vivies això? Ho vivies amb ràbia o amb orgull o...
2: Em feia sentir inferior.
1: Sí.
2: Clar, em feia sentir inferior perquè els meus referents, tot i que estaven en el més alt, eren referents molt llunyans, no? Com referents a la música, referents a l'esport, però era tot com... Venia tot com d'Amèrica, no? I quedava com molt lluny, no? De tu. No hi havia referents catalans o afrocatalans, saps? I mira que ja teníem professors, és a dir, hi havia professors d'universitat negres, ja sé, però no eren com invisibles, no?
1: No, sí, no, encara ho són ara.
2: Sí, encara ho són, saps? Sí. Però tot i que ja ho són, sí.
1: Uh-huh. I quina trajectòria acadèmica has seguit?
2: Doncs, bueno, vaig fer l'escola al Masnou, després els meus pares, bueno, es van mudar a Lleida i llavors vaig començar l'institut allà. Aquest canvi ja em va costar bastant, una mica, no?, perquè tenia com un grup d'amics molt arraigats i clar, els meus millors amics, amb alguns ens separava, i era com, no sé, era difícil, una edat, o sigui, lo de l'ESO va ser un fracàs absolut, no?, tot, em sembla que molta gent estaria d'acord amb això. I bueno, i clar, m'havia de canviar d'alcohol l'institut, no?, on hi havia encara nens més grans, i jo ja patia perquè, uf, saps, ja havia d'aparentar ser una noia dura, molt dura, per no rebre les burles, les crítiques, saps? O sigui, ja sabia lo que m'esperava a mi.
1: Sí.
2: Saps? M'estava com preparant per la batalla, no?, a l'institut. I bueno, no sé,
1: I et vas sentir també discriminada allà?
2: Sí, em vaig sentir discriminada, sí, vaig tenir com un episodi de bullying, no només a mi, sinó al meu grup d'amigues, saps? Per part de noies més grans, no sé, ens tenien com ràbia poder, perquè teníem un cercle de nois així molt, bueno, que es feien notar, diguem,
1: sí.
2: Per no dir que eren uns gamberros, no? I anàvem sempre en un cercle de nois que bastant problemàtics, i poder que es feien veure, no? I tot i que eren més petits, pues, poder als grans no els agradava que els hi fessin ombra, no?
1: Yeah.
2: I jo, pues, estava per allà, i clar, sempre l'insult fàcil, no? Pues, el tema racial, no?
1: I després de l'ESO vas seguir estudiant?
2: Sí, després de l'ESO vaig seguir estudiant, vaig fer batxillerat, però no em anava gaire bé, llavors vaig decidir fer un grau superior. Bueno, primer vaig començar amb un grau mitjà, que vaig fer auxiliar d'infermeria. Després tenia auxiliar d'infermeria, sí que em vaig treure el batxillerat i vaig decidir fer el grau superior, que vaig fer tècnica en indústries alimentàries. I bueno, no em dedico a res del que he estudiat, tot i que he treballat bastant d'auxiliar d'infermeria i tècnica en indústries alimentàries també, he estat a grans empreses i tal, però no, com no em representen, és que no van amb els meus valors de la filosofia de vida, i també soc mare monoparental, llavors és bastant complicat de compatibilitzar
1: horaris
2: a nivell industrial, que estan fets per homes, no? I no per mares amb una filla.
1: Sí. I ara amb què treballes?
2: Ara mateix, pues, estic en tres projectes associatius. En un estic de voluntària, però he fet les pràctiques de directora i coordinadora en lleure,
1: sí,
2: a través de la Pere Tarrés i el SOC.
1: Sí.
2: Llavors vaig fer el certificat, tot i que ja havia treballat de monitoratge. Jo també a la infància havia anat al CAU, a EFOC 9, que encara segueixen, saps?
1: Sí.
2: Al Masnou, i bueno, aquesta filosofia m'agradava molt, no? Era com un aprenentatge diferent, un aprenentatge que a mi sí que em despertava la curiositat, no?
1: Clar.
2: Tant que anar a classe per mi era bastant avorrit, no?
1: Sí.
2: No sé, l'aprenentatge a través del joc em sembla molt més factible en el que és l'edat d'infància, no? Els primers anys de vida.
1: I tant.
2: I bueno, i ara estic embarcada, pues, en un projecte que de CAU també, que és els caps de setmana per la tarda a Ciutat Meridiana. Des d'aquí saludo els meus nens i a tot el meu meravellós equip que tinc, saps? I en el qual estic aprenent moltíssimes coses, perquè és així, no? Tu aprens, igual que ells aprenen de tu aprens d'ells, i és supermaco, no? És un projecte, es diu, bueno, és de l'associació Ubuntu, la gestió porta l'associació Ubuntu, igual que altres molts, us convido a conèixer, perquè fan una tasca que ningú més fa, i més en aquella zona. I bueno, després estic ara mateix col·laborant també en un projecte que es diu Revive Social Art, que està al Raval.
1: Sí.
2: El Raval per mi és també com el territori comanche, que es diu Revive Social Art, també es encarreguen de promocionar artistes i l'art bueno, des de la diversitat, no? I des de la cultura, ancestralitat, no sé, tenen un projecte molt original i molt potent, i bueno, m'he trobat allà amb un grup meravellós de dones i un home també, i la veritat que és que no sé, la filosofia, no? La vibració que tenim és màgica, jo sempre dic que estic superagraïda, i bueno, també dic que aquest dissabte hi ha un esdeveniment en connexió amb aquest Revive Social Art i altres associacions del Raval, que es farà al carrer de la Riereta, vale? Que es tanca al carrer de la Riereta.
1: Sí.
2: Vale, per aquí tinc, ja et deixaré uns flyers també, perquè,
1: tal, sí,
2: perquè
1: sí.
2: He vingut preparada amb el flyer.
1: Molt bé.
2: Vale, tancarem el carrer de la Riereta amb Santa Helena, vale?
1: Ah,
2: i farem
1: bé
2: una activitat artística comunitària i un taller de pintura creativa. També hi haurà algú de vermuteo, saps? No sé, algú de menjar i
1: bueno. Que és l'última hora del matí.
2: No, això comença a les 12 fins a les 3, però durant tot el dia, o sigui, tot l'esdeveniment és des de les 12 fins a les 11 de la nit, i a peu de carrer. Sí, esteu tots convidats també a conèixer aquests projectes, que es diu Entresuelo, i et dic, és una unificació de diferents associacions del Raval i que treballen també promocionant l'art i bueno, els medis audiovisuals, comunicatius també tenen coses molt originals i molt interessants. Jo encara estic recent descobrent coses, clar, per això dic que no puc donar molt més detalls, però sí que us convido a veure perquè jo cada cop que he participat he al·lucinat.
1: Que bé que hi hagi iniciatives d'aquest tipus, eh?
2: Sí, jo crec que són molt necessàries. I bueno, per últim també volia comentar pues, el meu propi projecte, no? Que és algo que porto molts anys pues, planejant d'alguna manera i formant-me per aquest i ara és quan he aconseguit consolidar amb un col·lectiu també superdivers i meravellós, amb uns perfils potentíssims, i bueno, l'hem anomenat Associació Gastronòmica Cultural i Gastronòmica Black Culture Barcelona. I la idea d'aquesta associació, ens hem ajuntat com a associació per treballar de manera col·lectiva i bueno, d'aquesta manera volem crear una cooperativa. Ara donaré més detalls de, saps, de lo que de lo, les línies de treball del projecte, vale? Està encara molt verd lo que és el tema corporatiu, però hi ha molt escrit, molt parlat i molt treballat, a part de que tenim un meravellós recolzament a Nou Barris d'un cercle de cooperatives que també ens recolzen, que ara anomenaré, i Barcelona Activa, a més de la Fundació per a Manel, que és qui ens ha obert les portes per poder acompanyar-nos, saps? I bueno, i alhora gaudir creant aquest projecte.
1: Clar, clar. Això és lo maco, no? Que puguis treballar amb projectes que realment t'interessin, sí. No? I que ja que dediquem tantes hores a la feina, no? Que t'ho veritat... passis bé treballant. I a més que la plusvàlua de la teva feina sigui per la gent, no? No per un gran empresari o...
2: No he escollit jo, la feina Assumpta, la veritat, m'ha escollit a mi, eh? Jo sempre ho dic perquè, no sé, sempre a mi poder la meva família m'ha empenyat més a fer carrera, no? A estudiar i jo pues no tirava per allà, mai, en veritat, mai m'ha agradat, res em crida l'atenció, però sí que m'ha cridat l'atenció ajudar els altres, em crida l'atenció al medi ambient, als animals, no sé, eren altres temes que em cridaven l'atenció, no? I són els temes actuals d'avui en dia, com que per mi els més importants, abans i ara, no?
1: Ja, a mi és pel que em sembla que hauria d'ajudar l'escola, no? Que qualsevol persona que estudia té punts forts, diguéssim, no? I que el que és important és trobar l'essència de cadascú, ajudar cadascú a trobar la seva essència i el que realment connecta amb la seva alegria, amb el que li agrada, no?
2: A nivell educatiu encara hi ha moltes carències, hi ha molta feina que fer perquè a part de que ens falten referents, també ens sentim jutjats. Ens sentim jutjats per la nostra tonalitat, pel nostre color de pell, ja identifiquen com que no és possible que nosaltres arribem a certes metes, saps? I no hi ha forma que ens motivin. O també pues, per ser a vegades persones com més mogudes, més actives, no? I pues, també ens jutgen per això, saps? No sé, potser tenim una altra forma d'aprendre a nivell cultural i haver arraigat o no sabria dir-t'ho, però
1: no, jo crec que això són prejudicis, vull
2: sí,
1: dir que ja està,
2: però és lo que et fan
1: està
2: pensar.
1: Demostrat que no, bueno, depèn de com ho vius, no? Perquè jo havia tingut a classe, me'n recordo, un nen negre i deia, que deia amb orgull, jo quan sigui, ara, perquè encara sóc petit, però quan sigui gran correré més que no sé qui. Bueno, clar, el seu referent era algú negre, doncs, que corria molt o això, no? Però que sí, que suposo que també es pot viure amb orgull, que és del que es tracta, no? Perquè...
2: Sí,
1: vull dir que sí, això però... són prejudicis, el fet de que les persones racialitzades són inferiors. Però... I, bueno, i també va molt lligat a la pobresa, perquè si tu ets un jeque àrab, ningú pensa que siguis inferior, diguéssim, saps?
2: Sí, ningú pensa, però bueno, que també pateixen el racisme, saps? I això, no sé, d'una altra religió o cultura, no? Estàs en el focus del racisme en si.
1: Sí, que sembla que lo de cadascú ha de ser el millor, no? I no.
2: Sí, exactament.
1: Tu vas estar mig any a la presó de dones de Batràs. Com és que hi vas entrar?
2: Bueno, sí, vaig tenir una entrebancada amb la llei. No tindria que haver entrat realment, però em van voler ficar una mesura cautelar. Jo sempre dic per negre perquè per els negres no som d'aquí, no? Perquè no em van reconèixer com una negra catalana i van dir que no tenia ni arraig i que tenia un risc de fuga, saps? Tot i que, bueno, no va ser el cas dels meus companys, de la gent amb la que estava embolicada en el fet. I bueno, he patit el prejudici, no era el primer i no va ser l'últim tampoc, eh?
1: Ja, quants anys tenies quan et va passar això?
2: 23 anys.
1: Molt jove.
2: Sí, 23 anys, va ser la meva gran patacada de la meva vida.
1: Clar.
2: Però bueno, ja sabia jo que d'aquesta hauria d'aprendre i treure algo positiu.
1: I de què t'acusaven?
2: Pues de pertinença a banda organitzada, pertinent del narcotràfic i entre altres càrrecs. Em demanaven 11 anys.
1: Ufa.
2: Sí, em donaven uns anys quan no tenia res el meu historial.
1: Ja, i que és que et van trobar alguna substància a sobre? O...
2: Sí, sí, justament anava amb un amic a fer una entrega i bueno, era... bueno, algo que no tindrien que haver fet. Jo vaig sentir que no tindrien que estar allà en aquell moment. El meu amic va insistir i bueno, al final pues, era una trampa.
1: Ja. Jo.

0: algun poema que podria, si el trobo aquí per Twitter, algun poema bastant curtet que jo crec que podria anar a la gent que entengui més o menys l'estil de poesia que faig.
1: Sí, no, perquè a més, que si està escrit en català, és que a mi me fa envoja que parlis tan bé el català, no?
0: La veritat és que no el practico gaire i el meu accent ara es nota moltíssim. Quan vivia a Catalunya no, ningú podia dir que no era catalana. De seguida quan parlava el castellà, però deien, ah, tu eres de fuera, no? De dónde eres? Però quan parlava el català ningú podia dir que no era catalana. Em preguntava, ah, tu ets de Mallorca? O, perquè bueno, el meu accent una miqueta semblava que era de Mallorca o així.
1: Té com jo soc de Mallorca.
0: Sí, però ara no puc dir que parlo amb l'accent d'allà perquè, bueno, no el parlo gaire.
1: Però parla molt bé, però parla molt bé.
0: Els meus fills parlen molt, sí. I llavors, puc llegir aquest que he escrit ara pel dimoni, que està relacionat amb la cançó,
1: sí.
0: la que em va inspirar, i això sí que puc llegir. Estaria bé?
1: Sí, i tant.
0: Es diu Alliberat. No el vaig matar. El vaig tancar a les fosques, a la part inferior de la meva consciència. Em quedava oblidar-ho. I ho faria si els seus crits no fossin amudits pel silenci que s'acostava. Puc sentir-te, crido. I el silenci desapareix esquinçat. Llavors es troba alliberat i em posseix de nou el dimoni que viu dins meu.
1: Molt maco. Moltíssimes gràcies per dedicar aquest poema a Sants 3 Ràdio, al Xerram d'Arreu. Bé, jo crec que ja t'he preguntat tot el que t'ho tenia que preguntar. No sé si tu vols afegir alguna cosa en aquesta entrevista que em t'hagi preguntat.
0: Sí, bueno, ara he trobat el meu compte, he pogut trobar, tenir accés a ell, i si trobo aquest poema curtet, que jo crec que sí que és molt, molt jo.
1: És que el Twitter darrerament ens fa coses rares, doncs que hi ha el senyor Elon Musk.
0: És un poema molt curtet.
1: Sí.
0: Només els núvols ploren el seu propi funeral. Aquest és el poema.
1: Una frase molt preciosa.
0: Sí.
1: Molt bé. Bueno, i a banda d'això, a banda de que ens has de... No sé, que m'he quedat una mica impressionada perquè m'agrada molt a mi la poesia. I a més, sí. Una persona que normalment no té el que no està parlant ara mateix en català. Molt, molt impressionat i la veritat que molt content.
0: Sí, bueno, jo estic content també que ho aprecieu, això, la veritat.
1: Sí, la veritat és que sí. Val, doncs, Inna Froy, moltíssimes gràcies per aquest temps que ens has regalat. Moltíssimes sí. Gràcies també per aquestes poesies. I
0: sí, jo també.
1: I nosaltres la setmana que ve seguirem xerrant d'arreu.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies per tot també. Bona sort amb tot.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no

0: comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Gràcies.
1: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80,

0: de dilluns a divendres a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Festival Arrelat, Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Illas

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres

0: de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: L'espectacle Turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma. Concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 2:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de Castanyoles, 24 d'octubre, a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada, amb Magalí Sare, el 24 d'octubre, a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre, a 7:45 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre, a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: De closca d'ou a gerani i d'espina de peix a carbassa.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, l'orgànica va al contenidor marró o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud, de terra endins.
2: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Elnur Bayramzadeh, que va néixer a l'Azerbaijan, a la seva capital, Bakú. Hola, Elnur, com estàs?
3: Hola, Assumpta. Bona tarda.
2: Bona tarda. Tu vas néixer a la capital de la República de l'Azerbaijan, que és un país que va pertànyer a la Unió Soviètica fins a l'any 1991. A casa teva has sentit parlar d'aquesta època?
3: Bastant. Jo vaig néixer l'any 92, just un any després de la independència nostra.
2: Sí.
3: I sí, l'època soviètica és una època que diem afecta o impacta durant molts anys, fins al dia d'avui, a tots aquestes repúbliques, ex-repúbliques soviètiques.
2: Ja m'ho imagino. I creus que el país té més influència turca o russa? O persa, no sé, o ara, perquè és un país amb moltes influències, no?
3: Sí, a nivell geopolític, no? Està enmig de Rússia, Iran i Turquia, té una mica d'influència de tots.
2: Sí.
3: Al dia d'avui jo diria que té més influència turca, més per les relacions culturals, religioses, diria. I està més a prop d'Europa, diguem així, Turquia, comparat amb Rússia, però sí, més influència turca, diguem.
2: He vist que la bandera hi ha a la mitja lluna.
3: Correcte. Perquè al final són del mateix origen, no? Origen turc. Tots aquells països que acaben amb stans o ans, al final són del mateix origen turc.
2: He llegit que hi ha molta població musulmana, però que és una república on la religió està molt separada de la política.
3: Correcte. Al final, pues, l'època soviètica va tenir coses bones i negatives, i de les bones per mi, personalment, sí. més bones. És que la religió va ser molt secundària. De fet, aquella època era prohibida. No es podria...
2: Qualsevol religió.
3: Exacte. Perquè era un sistema, diem, atea, no?
2: Sí,
3: és bastant separat. Nosaltres som musulmans, la majoria de la gent, 90%, hi ha una part que és ortodoxa i altra part jueu. Tenim un poble, una part del poble, més la part nord del país, és jueva.
2: I tu aquí segueixes practicant?
3: No. De fet, un dels temes que m'havia impactat, crec que potser és una de les preguntes a nivell cultural, no? Et va impactar quan vaig venir aquí. Jo vaig venir amb 16 anys i al principi un dels temes que em va impactar, a part de la llengua, òbviament, va ser el tema de religió. Perquè nosaltres som més religiosos. No religiosos, més creients, diem així, la majoria, és el que ens inculquen des de petit, però em va impactar bastant al principi, i perquè la gent de la meva edat, de 16 anys, 17 anys, 15 anys, que no eren creients, i per mi era com, uau, com pot ser això? Però després, amb el pas del temps, vaig anar analitzant, potser, i no s'ha creient.
2: Ja. Això et comporta conflictes amb la teva família?
3: No, realment no.
2: Que bé. A casa teva seguiu parlant azeri?
3: Sí. Sobretot amb el meu pare, que li ha costat més aprendre, però sí.
2: A més és important mantenir la llengua, no?
3: Exacte. El tema de la llengua és una de les coses que identifica un país, no? En aquest sentit, per exemple, a Catalunya el que més m'ha agradat des del principi és intentar conservar, diguem així, la llengua. Perquè al final, si perds la llengua, al final perds el que és la identitat del teu poble, no?
2: Sí.
3: Llavors, en aquest sentit, sí, per mi és important no perdre els teus orígens, però i la llengua ho és primordial en aquest sentit.
2: Així que, bé, tu de fet vas fer part de l'escolaritat aquí, no?
3: Correcte.
2: Que et vas incorporar a quart d'ESO.
3: Correcte.
2: Que ja devies aprendre la llengua
3: sí.
2: a partir del sistema acadèmic.
3: Sí. De fet, sí. De fet, vaig perdre 2 anys comparat amb els meus companys d'Azerbaijan. Primer vaig aprendre català el primer any i, clar, no sabia res, només anglès. Yeah. I no era suficient. I després, sí, vaig començar amb quarta d'ESO i a partir d'allà, sí, vaig aprendre primer català, sí, amb el que castellà, clar, de fet.
2: A l'estar escolaritzat. Et sembla que si no hagués sigut una exigència acadèmica l'hauries volgut aprendre igualment?
3: Jo crec que sí, perquè m'agraden idiomes en si. I sobretot si vius en un país on és la forma de comunicar amb la gent, sí, pues s'hauria d'aprendre.
2: Clar. Quines van ser les teves primeres impressions a l'arribar a Barcelona?
3: Al principi impacta perquè és diferent, no? A nivell cultural, a nivell la llengua i religions, altres temes, és una mica diferent, però amb el pas del temps jo crec que es converteix una mica com a casa teva, perquè és el que és la sensació que tinc quan cada cop que me'n vaig de viatge a algun lloc, la tornada, quan yeah, l'avió està a Barcelona, és com, ostres,
2: he arribat, estic a casa.
3: Sí, realment sí.
2: Sí, sí, sí. Tu et sents català, doncs?
3: Sí, es pot dir, mig sí, català.
2: No, soc català del tot. No, però està bé que puguis preservar les teves arrels, no? I la teva, sí, cultura també. Trobo que haurien de coexistir les dues, no? Que
3: correcte,
2: no tens per què renegar de...
3: Exacte, si fas això, llavors pues, no perds... potser ets una mica mentider en aquest sentit, si ho fas així, sí, i per l'altra banda és una pena. Una pena no perdre els teus orígens al final. I no té per què que impacti si vius en un altre país, però jo sóc més partidari d'integració, sempre, de qualsevol persona que vingui de fora. Uh-huh. És igual l'origen, que sigui de qualsevol part del món, Europa o altres parts del món, i per això per mi el tema d'integració és primordial. Uh-huh. I això, en aquest sentit, per mi és l'Estat, és el govern, diguem així, que hauria d'ajudar, perquè té més instruments i més poder econòmic, diguem així, perquè tota aquesta gent pugui integrar-se a la societat. I la única forma, o la primera forma, o la primera alternativa per poder fer-ho és la llengua, a través de la llengua.
2: La teva família va venir abans aquí a Barcelona o vau venir tots junts?
3: De fet, el meu pare va venir primer. De fet, havia viatjat primer a Madrid, després a Alicante i després a Barcelona. I potser això s'ha sentit com a casa,
2: sí,
3: i va dir, em quedaré aquí. I després van venir la resta de la família.
2: Ah, que bé.
3: Bueno, jo, el meu germà i la meva mare.
2: Va trobar feina de seguida i va poder regularitzar la seva situació?
3: El que va fer és, bueno, va venir, diguem així, per comprar-se un... Es va comprar un restaurant a Sants,
2: mira,
3: de fet.
2: Ah, mira que bé.
3: I amb això, treballava d'això.
2: Uh-huh. Encara el teniu al restaurant?
3: No.
2: No.
3: Ho va vendre. Ja. Era una mala època, també.
2: Sí, sí, sí. I ha canviat de feina.
3: Sí.
2: Però sempre ha anat tenint feina.
3: Sí. Uh-huh.
2: La teva mare també treballa o no?
3: Ja no. De fet, aquí no. Era professora de matemàtiques a la secundària.
2: Sí.
3: I sí, quan va venir aquí, òbviament, pues, era més difícil, però no, ja no treballa.
2: I com van poder regularitzar la seva situació?
3: Seguint una mica els procediments legals, que mínim són 3 anys, i a partir d'allà pots aplicar, i amb això. Has d'esperar,
2: sí,
3: una mica, no?
2: Sí,
3: el procés,
2: sí,
3: burocràtic,
2: sí,
3: tarda,
2: sí,
3: una mica,
2: sí, sí, sí, sí,
3: però sí.
2: Uh-huh. I per què van marxar de l'Azerbaijan?
3: Realment no eren motius econòmics, sinó una mica la situació... És un país una mica complicat, com la majoria dels països exsoviètics.
2: Sí.
3: Potser, bueno, qüestions polítiques, potser, una mica justícia, una mica... És un país bastant, en aquest sentit, una mica corrupte. Llavors, pues, el meu pare va dir que no vull que els meus fills visquin el que he viscut jo, i per això, encara que puc patir, m'és igual, però que vosaltres tingueu una vida més lliure, diguem així. Mm-hmm.
2: Hi ha molta gent fora del país, perquè jo ets el primer que conec que hagi vingut de l'Azerbaijan.
3: De fet, jo personalment aquí la gent d'Azerbaijan no conec tant. Els que som més són estudiants que venen temporalment, però la majoria que visquin aquí hi ha molt poca gent. En general no venen a aquesta part més aviat més al nord, més Alemanya, més Anglaterra. Estan més per aquells països com comunitat, però no som tants, no? El país en si són 10 milions, és veritat, hi ha molta gent que viu on fora, però més al nord d'Europa.
2: Tornant a la vida acadèmica, com t'hi vas sentir aquí a l'escola? Vas trobar molta diferència entre el sistema educatiu d'aquí i el de l'Azerbaijan?
3: Potser una mica sí, alguns temes. Per exemple, història. És un tema que aquí pues, jo esperava potser una mica diferent, no? Allà estudiem la història del món des de principi fins al dia d'avui, tot, potser, o massa. Aquí és més, o almenys la part que m'ha tocat, diguem així, que he vist més la part contemporània. I després... potser matemàtiques, un tema que dominava bastant, i ho vaig fer a la part socials, que era més fàcil per mi, però no tant. A part d'això, diguem així, no tanta diferència.
2: Mm-hmm. Vas acabar la secundària i després vas fer estudis postobligatoris?
3: Vaig fer batxillerat i després vaig fer estudis internacionals d'economia a Pompeu.
2: Sí.
3: Vaig fer en anglès.
2: Ah, mira que bé.
3: Sí, bueno, per això sempre dèiem IB, International Business Economics.
2: Sí.
3: Després d'això, bueno, vaig fer un màster d'auditoria, etc. I després pues, treballo com project manager en una empresa tecnològica.
2: Uh-huh. Has pogut treballar del que vas estudiar, doncs?
3: Més o menys, perquè al final és economia, i economia és un camp bastant obert, que pots anar a diferents àrees, que potser comptabilitat, màrqueting, o altres àrees, consulting, etc. I el meu cas és més project manager, més relacionat amb consultoria, diguem així.
2: I amb noves tecnologies.
3: Sí. Mm-hmm. I per tant sí, és bastant semblant a el que havia estudiat.
2: I què, t'agrada la teva feina?
3: Sí, la veritat és que sí.
2: Que bé,
3: no em puc queixar. Sobretot el dia d'avui, que no és fàcil.
2: No, per això
3: tant, sí.
2: Tu has viscut sempre a Sants. Què valores del barri?
3: Al final, a vegades, quan dius a casa teva, no tens molts arguments perquè és a casa teva. Per tant, el que valoro és, no sé, tens un carinyo molt especial al barri en si. Visc aquí des de fa quasi 15 anys. Tot és conegut, tot és familiar, tot és molt proper, diguem així, no? Llavors, pues, per mi és més això. No hi ha una raó principal, per això m'agrada Sants, però és tot. No és un barri, diguem així, molt turístic, però al mateix temps també bastant familiar, bastant gent local, és molt proper, diguem així. Per mi, si és per una raó, seria més per això.
2: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
3: Sí. 1, 2...

0: aquest diumenge 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 3909 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Servei d'acreditació de competències professionals.
4: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
5: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
6: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
3: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
7: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
8: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Avui és 15 d'octubre. Dia Mundial de la Dona.

0: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles. ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: No em toquis els ous.
1: No em toquis el calamar.
0: No em toquis el nap.
2: Perquè toques molt més del que et penses.
3: Toques l'esforç de molts veïns.
4: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
2: Toques el que menja la meva família.
5: Toques el que més m'agrada.
6: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
7: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
8: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Festa de la tardor de l'Esbart Vila d'Esplugues. Aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbart Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la tardor.
9: La Festa de la tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbart fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbart, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
8: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i malintros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi hauran les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbart Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
9: Des de l'Esbart convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brillas, i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17.30, les infantils 2 de 17.30 a 18.15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbart, @esbart_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
8: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la Festa de la Tardor.
10: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat a Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: De llauna de sardines a bicicleta, de pot de conserva a flascó de perfum, de capsa de cartró a bossa reutilitzable i de pela de poma a compost per a flors i plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 3909 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre? Associació de veïns? Artista? ONG? Músic?
5: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
8: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Festa de la tardor de l'Esbart Vila d'Esplugues. Aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbart Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la Tardor.
1: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbart fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbart, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
0: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les

0: tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbart Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
1: Des de l'Esbart convidem a participar a la nostra entitat

on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 3909 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat. Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
3: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrela't durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat,

0: aquest dissabte 17 d'octubre a les 5 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, l'Esbart d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbart Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la Tardor.
1: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbart fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbart, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
0: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi haurà les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbart Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
1: Des de l'Esbart convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brilles i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17:30, les infantils 2 de 17:30 a 18:15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbart, @esbart_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
0: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brilles, l'Esbart Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la Festa de la Tardor.

0: Són les 7 del vespre.
1: Avui és 15 d'octubre. Dia Mundial de la Dona.

0: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Relat 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.
1: Hola, soy Luis Bizuete Prieto, creador y locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. Em trobareu cada semana a moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast, espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avensesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 3909 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
5: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
6: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Villas

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo

0: Festa de la tardor de l'Esbart Vila d'Esplugues. Aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbart Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la Tardor.
1: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbart fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbart, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
0: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi hauran les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbart Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
1: Des de l'Esbart convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brillas i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17.30, les infantils 2 de 17.30 a 18.15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbart, @esbart_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
0: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la Festa de la Tardor.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 7:45 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 9:45 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 7:45 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Avui és 15 d'octubre. Dia Mundial de la Dona Rural.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, no, no, no, no, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
5: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
6: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
7: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
8: Realment és que fumar és una merda.
9: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
5: Tinc clar que vull deixar de fumar i jo estic segura que ho aconseguiré.
10: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Sabies que, quan separem bé, els residus es transformen? Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Festa de la tardor de l'Esbart Vila d'Esplugues. Aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbart Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la Tardor.
1: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbart fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbart, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
0: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi hauran les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbart Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
1: Des de l'Esbart convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brillas i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17:30, les infantils 2 de 17:30 a 18:15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbart, @esbart_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
0: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la Festa de la Tardor.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui fem un recorregut històric per la nostra ciutat. Viatges d'un claustre gòtic. I parlarem del claustre del monestir de Santa Maria de Montsió, que està aquí a Esplugues. I per parlar d'aquest patrimoni que tenim a Esplugues, qui millor que la Lídia Verdier, que ella és graduada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i ha fet un treball excel·lent. Hola, bon dia, Lídia.
1: Hola, bon dia.
0: Lídia, tu vas fer aquest treball, el vas fer el 2016. Què et porta, com a historiadora de l'art i com vius aquí a Esplugues, què et porta a investigar sobre aquest claustre?
1: De fet, el llibre es va, com a format de llibre, es va publicar el 2016 pel grup d'estudis d'Esplugues, però és el resultat del treball de final de grau, que el vaig acabar el 2013, i el grup d'estudis es va interessar pel tema, perquè era un tema que parlava d'un patrimoni d'aquí d'Esplugues, i el vam adaptar de treball de final de grau, que tenia un altre format, el vam adaptar per ser format de llibre.
0: Molt bé, és un llibre preciós.
1: Bé, no és una novel·la, és el resultat d'una investigació sobre un element arquitectònic.
0: El claustre que tenim aquí és un claustre del segle XIV, aproximadament, del segle XV.
1: Sí, 1400 i poc.
0: I la meva pregunta és, tenim aquest claustre que Esplugues des del segle XV?
1: No, és clar que no.
0: Ah!
1: No.
0: Quan ens arriba el claustre aquí a Esplugues?
1: D'aquí el títol, que diu Els viatges d'un claustre gòtic,
0: sí.
1: Perquè aquest claustre era d'un monestir que estava al Portal de l'Àngel, on havia estat la seu de Catalana de Gas, que ara és una botiga d'una cadena de moda.
0: Sí.
1: D'allà el van haver de traslladar i se'n van anar a la Rambla de Catalunya amb Rosselló, que en aquells moments ja era fora encara de Barcelona, perquè fins al 1997 no va haver la unió de municipis, i per tercera vegada van haver de traslladar-se d'aquesta Rambla de Catalunya cap aquí, cap a Esplugues, i cada vegada es anaven enduent les seves pedres del claustre, que en la primera ocasió es van endur l'església i la sala capitular, que quan ja van passar de la Rambla de Catalunya cap aquí ja no se la van poder endur ni l'església ni la sala capitular, però sí que el claustre. Els va costar perquè Barcelona no deixava marxar un monument gòtic, però ho van aconseguir.
0: Per tant, tenim un claustre aquí a Esplugues traslladat pedra a pedra,
1: sí,
0: però que no està complet perquè li falten peces del claustre.
1: En el primer trasllat ja es van perdre les peces. En el primer trasllat, ara tal com el tenim aquí a Esplugues, és com estava a la Rambla de Catalunya. Està tal qual. Hi ha tota una sèrie de fotografies fetes per l'arquitecte d'aquell trasllat que documentaven tal com estava en aquell lloc, i és, potser l'orientació nord-sud sí que està canviada, però la distribució del claustre és exactament la mateixa, adaptada a que havia d'haver una entrada per anar a Can Casanovas i la resta d'edificis que s'havien de construir, l'església i totes les altres sales.
0: I pel que posa en el teu llibre, tant en el primer trasllat que es fa com en el segon després aquí a Esplugues, són moments socials també convulsos, per tant no hauria de ser fàcil.
1: Si no haguessin marxat, segurament. Quan van estar... Les monges, de fet, com a congregació de monges dominiques, van patir molts més trasllats. Elles van començar tenint un monestir fora muralles. El que ara vindria a ser per la falda de Montjuïc, més o menys, o per allà per on està les Drassanes, més o menys per aquella zona, era fora muralles. Com que era molt insegur, hi havia els atacs de pirates i les guerres entre reis, i d'allà van demanar doncs marxar d'allà, i els van concedir unes casetes i hortets per la zona on tenim ara la Biblioteca de Catalunya, que llavors era l'hostal de Colom. Allà van estar un temps fins que van aconseguir que el trasllat ocupar un monestir que quedava buit perquè s'acabava una congregació que hi havia de monjos, van aconseguir que els hi donguessin el monestir que hi havia en aquells moments al Portal de l'Àngel, a tocar de Santana, entre el carrer Montsió i el carrer Comtal. Tot aquell espai se'ls hi va donar. Aquell monestir era, aquell convent era d'uns monjos dominics, d'uns monjos de l'ordre agustina, i elles com a monges dominiques segueixen la regla agustina. Per tant, la distribució interna dels monestirs i de les sales i I la decoració es deia perquè eren d'una regla, de la mateixa regla que les feia de guia de com havien de viure en comunitat. I a partir d'en allà ja hi havia el claustre, ja estava construït de feia poc, però ja estava construït, i van haver de marxar d'allà. Altre cop, per totes les pestes, els atacs, les guerres que hi van haver, van patir els bombardejos de les tropes de Felip V com les d'Espartero, i va arribar un moment cap a finals del segle XIX, entre què se'ls hi prenia, segons la situació política del moment se'ls hi prenia, després se'ls hi tornava a donar, i va arribar un moment en què l'Elia Rogent, l'arquitecte de la Universitat de Barcelona, amb Leandre Amargós van fer una visita, van mirar aviam com està el monestir. Aquell monestir deien que amenaçava ruïna i els van recomanar que marxessin. Els va costar aconseguir-ho, però al final van aconseguir. Van comprar uns terrenys que els van vendre un tal senyor, uns germans que es deien Martí, i se'n van anar cap a la Rambla. I allà s'hi van estar uns 70 anys, tornen a aparèixer noves revoltes, i a la Guerra Civil allà va ser quan ja van perdre tot el patrimoni, els hi van saquejar el monestir, que fins aquell moment s'havia anat salvant de totes les altres situacions problemàtiques. A la Guerra Civil no ho van aconseguir, i quan els hi van retornar una altra vegada al monestir estava completament buit, sense portes, sense finestres, sense mobiliari, sense res. Com que ja no tenien poder adquisitiu per fer una reforma i dotar-lo del que necessitaven, era més fàcil aconseguir els diners per mantenir-se venent tot aquell espai que en aquells moments ja tenia molt de valor, i anar-se'n a alguna zona que pels mateixos diners que els hi costava allò poguessin construir-se i mantenir-se durant un temps.
0: Per tant, es venen els terrenys de Barcelona
1: i venen cap a Esplugues.
0: I venen en una zona que el terreny és més barat.
1: Clar, en aquell moment sí. En aquell moment sí.
0: I on està ara el claustre, hi havia Can Casanovas.
1: Que encara hi és.
0: Encara existeix, però en els terrenys.
1: Clar, elles van comprar la casa i els terrenys que anaven amb la casa.
0: Sí.
1: Que era, i el que era important en aquell moment és que hi havia una mina, una dotació de mina, que en el seu moment l'havien fet portar de Sant Just. Venia una dotació de mina que ve des de Sant Just. I, clar, allò els permetia doncs poder regar els camps, cultivar i bueno, treure una sèrie de productes amb els que mantenir-se.
0: Arriba al claustre, aquí a Esplugues, a quin any?
1: Elles arriben aquí el 1947, quan ja tenen una mica endreçada Can Casanovas, perquè Can Casanovas en aquell moment estava molt abandonat des de la Guerra Civil, i s'havia de reformar i restaurar perquè les finestres no podien obrir-les, i bueno, estava abandonat. Quan ho adapten una mica perquè puguin fer la seva vida conventual, fins que no construeixen tota la part de les cel·les, l'església i les altres dependències, i al principis del 1948, cap al mes de gener o així, comencen a desmuntar el claustre a la Rambla de Catalunya i anar transportant les pedres, i cap a la Setmana Santa comencen, és a dir, les pedres triguen a transportar-les des del gener fins al març, més o menys, cap al 30 de març o així, comencen a la reconstrucció del claustre amb totes les pedres, que hi ha fotografies que es veuen les pedres esteses per tot el terreny, i l'acaben, la reconstrucció l'acaben cap al mes de setembre, més o menys cap a la Mercè o així, del mes de setembre d'aquell mateix 1948.
0: Clar, pensem que en aquella època el centre d'Esplugues és on està ara el claustre, l'església, la part de dalt, que era el Raval, sí. Més o menys, perquè al sí. 1945-50 ja tenim centre urbà a la part més baixa, que és ara el centre, i a la plana, però el que havia sigut sempre històricament el centre d'Esplugues era justament on passa ara l'autopista, més o menys,
1: Més o menys, sí.
0: Per fer-nos una idea. Uh-huh. Clar, si es descuiden, el claustre també hagués perillat amb el traçat de l'autopista que tenim ara actual, per una miqueta més, per bueno, pocs sí. metres,
1: Sí, possiblement sí, però clar, en aquell moment, sortint d'una guerra civil i d'una postguerra, no crec que en aquell moment estiguessin pensant que hi hauria una reforma viària.
0: No existia. Però em refereixo que aquest claustre a la seva història, vull dir, ha patit molt, i bueno, aquí a Esplugues era la solució, però sí una miqueta més.
1: Però de fet, A Barcelona hi ha una tendència a traslladar edificis, o perquè es fa una reforma d'Ildefons Cerdà que decideix fer obertures a la part antiga, i es van anar transportant edificis. N'hi ha molts a Barcelona transportats. El que passa és que el que té de característica el claustre aquest és que cada vegada que s'ha traslladat han sigut les mateixes mestresses de l'edifici que se l'han traslladat per continuar fent la mateixa funció. Tots els altres edificis, quan s'han traslladat, han deixat de fer la funció que tenien. Hi ha façanes d'esglésies repartides que potser ara són una escola, hi ha claustres que estan en una altra zona que eren d'un convent, que ara estan potser a l'Eixample i estan fent d'escola. Però la característica molt particular d'aquest claustre és que en cada trasllat continuava fent de claustre de la mateixa congregació de monges.
0: No ha canviat l'activitat.
1: Exacte. Fins ara, que ja està tancat.
0: Sí, que això és un cas, en parlarem després. Lídia, tu fas aquest treball com a final de carrera.
1: Sí.
0: És un llibre impressionant, té gairebé unes 100 fotografies, gairebé, sí, amb plànols, amb croquis, amb explicacions, amb fotografies antigues, contemporànies. Quant de temps t'ha portat fer aquest treball?
1: Bé, el temps que et donaven per fer el treball de màster, el treball de final de grau, començaves el mes de setembre o així a decidir quin treball faries i l'havies d'entregar cap al mes de juny. A tot estirar, podies demanar que t'ho deixessin presentar el mes de setembre. No va arribar a l'any, però sí que van ser tots aquells mesos d'intentar trobar informació que no aconseguia, que gairebé no n'hi havia. Vaig passar per milions d'arxius i centres de documentació. Sí. Vaig començar per les pròpies monges, si tenien documentació que em deixessin consultar. En aquell moment em van deixar consultar la seva crònica, que en diuen, com si fos un dietari. Totes les congregacions han d'escriure com una mena de dietari, on van explicant, sí, el que va passant, però les coses normals, des de que hem necessitat comprar un armari a que hem hagut de tirar una cadira, vull dir, i si han hagut de fer misses per tal, o els han encarregat fer una compra o fer 50 hàbits perquè sigui. I en aquesta crònica es relaten, doncs, des del seu inici, des de que van ser fundades el 1347, fins al moment que tu consultes. A partir d'aquí no hi havia massa cosa, tampoc no hi havia altres documents que refrendessin el que elles deien. A l'Ajuntament d'Esplugues hi havia poqueta cosa, no n'hi havia suficient, i vaig començar a estirar el fil. Hi havia un llibre que dels anys 50 que parlaven de diferents congregacions, i a partir d'aquí vaig anar estirant el fil i vaig passar, doncs, des de l'Arxiu Històric de Barcelona, que estan allà a la Casa de l'Ardiaca. Vaig passar per les biblioteques de la Facultat de Teologia. Biblioteques, sobretot del centre de Barcelona, que tenien col·leccions locals de publicacions molt antigues, doncs també vaig anar a consultar-les, i en cada lloc anava trobant un mínim de referència. I la Biblioteca de Catalunya també vaig anar a parar, sobretot també hi havia moltes revistes de l'època, diaris, premsa antiga, sí, de l'època.
0: Documentació molt dispersa,
1: molt dispersa.
0: En llocs que no són pròpiament arxius històrics.
1: Són arxius o són biblioteques, o que alguns poden ser més històrics, més o menys, depenent.
0: Ja.
1: Però hi va haver un moment en què vaig anar a parar a l'arxiu fotogràfic perquè tampoc no tenia imatges, i clar, el ser historiador de l'art, alguna imatge jo havia de necessitar.
0: Clar.
1: I de fet el llibre té, com a treball de grau, té més imatges de les que es permetien en el moment, perquè les imatges eren el propi document.
0: Clar.
1: En aquest cas, les imatges, el que hi havia d'explicació oral ho podia confirmar amb les imatges. I vam tenir la sort que en l'arxiu de fotogràfic de Barcelona guardaven tot un fons de l'arquitecte que havia fet el segon trasllat, el que va venir de la Rambla de Catalunya cap aquí, que ho va documentar tot de manera fotogràfica, per això està exactament igual, i va cedir-ho a l'arxiu fotogràfic. I aquestes fotografies em van ajudar molt a tot allò que anava llegint en alguna revista com La Formiga d'Oro o La Veu de Catalunya, el que deien de paraula, i que no podia documentar-ho perquè no hi havia suficients plànols com per donar-ho per fet, les fotografies em van ajudar perquè eren fotografies del moment, de l'època. Per això n'hi ha tantes. No hauria de ser... És a dir, com a treball de final de grau no hauria de tenir tanta imatge, però en aquest cas se'm va permetre perquè era el document, era el document bàsic que refrendava el que es deia.
0: Tot això com estàs explicant, o sigui, tota aquesta documentació existeix, però està dispersa a diversos llocs. No hi ha un arxiu específic d'aquest monestir en el que puguem anar a consultar tot això?
1: No. Com a història del recorregut que ha anat passant, no hi ha un arxiu en el propi... No hi havia un arxiu en el propi monestir. El monestir tenia, com totes les ordres religioses, el seu arxiu. Dels seus moviments, fossin amb llibres, amb aquest arxiu tenia, bueno, té, que no sé on estarà l'arxiu, però l'arxiu, les monges conservaven més de 300 pergamins originals amb la seva acta de constitució, que hi ha pocs arxius a Barcelona, i pocs monestirs a Barcelona, per no dir Catalunya, que conservin la seva acta original. No una còpia, perquè clar, normal, igual que ara fem fotocòpies de documents, en aquell moment es feien còpies pel que pogués passar. Aquest és l'original. Molts estan en llatí, hi ha més de 347 o així que es conserven. De llibres ja n'han pogut conservar menys, perquè en els saquejos durant la Guerra Civil van conservar bastant, però hi ha altres monestirs que tenen molts més llibres patrimonials. Elles no en tenen tants, però sí conserven els llibres que venien a ser de comptabilitat actuals, els llevadors, els descensals, no n'hi ha gaires, i aquests llibres no et deixen, com que són d'anys molt dispersos, no et deixen seguir la història d'elles. La història d'elles la porten a la crònica d'abans. Que he comentat abans.
0: Tu vas poder accedir amb algun d'aquests documents originals? Te'ls
1: sí,
0: van deixar veure?
1: Sí, sí. La primera vegada no tant, perquè en aquells moments elles tenien una mala experiència amb una investigació que els havien fet sobre la seva història. La segona vegada sí, quan ja vaig anar per fer un altre treball, que aquest era del màster de biblioteconomia i col·leccions patrimonials, que llavors el vaig fer sobre l'arxiu que elles conservaven, i quines peripècies havien passat i com l'havien pogut conservar. I en aquell moment llavors ja sí, ja a l'arxiu d'elles, els documents que tenien això, llavors ja els vaig poder consultar.
0: Estem parlant del llibre Els viatges d'un claustre gòtic, de la Lídia Verdier. És un llibre que ens parla del monestir que tenim aquí a Esplugues, de Santa Maria de Montsió, que va arribar aquí a Esplugues cap a l'any 1947. Lídia, seguim amb l'arxiu, perquè clar... Els propietaris de l'arxiu són les pròpies monges dominiques, perquè el monestir és d'elles.
1: Sí, però ara com que està tancat, és a dir, el monestir està tancat, i les monges que quedaven es van repartir en dos monestirs, també de la mateixa ordre religiosa, seria una pena que es perdés...
0: Totalment.
1: Sí, tal com està l'edifici, seria una pena que es perdés, és a dir, tal com està el conjunt d'edificis, és un patrimoni... que en aquest cas és arquitectònic i és documental, si l'arxiu el volguessin conservar aquí, caldria una reforma estructural de tots els edificis perquè estarà en una situació d'abandonament, però jo crec que s'hauria de mirar de treballar perquè això no se'ns n'anés d'Esplugues.
0: Evidentment, o sigui, jo suposo que ja deuen haver-hi alguns grups de preservació de patrimoni.
1: És de suposar que sí, que hi hagin, que estiguin parlant bisbats, ordre religiosa i diríem que ajuntament i diríem que Departament de Cultura de la Generalitat.
0: Clar.
1: Crec que seria... Per la meva manera de pensar, seria bo que es poguessin arribar a acords com a mínim aquestes quatre institucions.
0: Lídia, amb aquest treball que has fet excels, perquè és impressionant, en pocs mesos, perquè clar, si era el teu treball de final de carrera realment, és impressionant, és una feina de molt de temps, de molta dedicació,
1: d'investigació,
0: de molta investigació,
1: de rateta de biblioteca,
0: perquè clar, el seu treball de final de carrera l'has hagut de fer tu sola, no has pogut tenir col·laboració absolutament de ningú.
1: No, clar, eren individuals, sí.
0: Doncs tornem a recomanar el llibre, tornem a dir Els viatges d'un claustre gòtic d'aquí d'Esplugues de Llobregat, de la Lídia Verdier. Lídia, tens més treballs? Estàs fent alguna coseta ara? Perquè coneixent-te segur que no pares.
1: A mi el que m'ha agradat sempre ha sigut investigar. Llavors, quan jo havia d'escollir el treball de final de grau, en aquell moment els blocs que podies escollir, el de conservació, era el que em permetia investigar i no només dir un estat de la qüestió, que això, per dir quatre coses que hi havien dit dels altres, a mi no m'entusiasmava. Clar, aquest em va obrir les portes a quan vaig fer el treball de màster, que no sabia quin tema fer, les tutores del moment em van recomanar que llavors treballés l'arxiu. Per tant, llavors jo vaig treballar a l'arxiu i em vaig tornar a passar un any llarg anant a consultar l'arxiu que tenien elles a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es conserva tota una sèrie de documentació de la Generalitat Republicana, i l'arxiu d'elles va seguir les rutes que va fer en el seu moment la Generalitat Republicana per conservar els arxius durant la Guerra Civil. I a partir d'aquí, clar, el tema de Montsió a mi m'entusiasma, però el tinc frenat perquè jo ja no tinc accés a consultar res, estic esperant a veure això com se soluciona. I per la meva part, clar, a nivells de treballs de facultat, quan em tocava fer algun, doncs buscava algunes coses que fossin d'Esplugues, si n'hi havia, clar, Esplugues no té un patrimoni que t'hi puguis dedicar molt, però a nivell d'urbanisme, doncs vaig treballar al parc dels Torrents, al Torrent del Ferrer, i a nivell així d'arquitectura, al Museu de Can Tintorer, com s'havia fet la transformació de casa a museu.
0: Doncs, Lídia, hem de seguir en contacte, hem de seguir els teus treballs i vull que en properes ocasions vinguis a la ràdio i ens ho expliquis, perquè el nostre patrimoni s'ha de difondre.
1: Sí.
0: És molt important.
1: Hi ha una cosa, mira, ara que hi penso.
0: Digues.
1: Aquesta església que tenim aquí a dalt, al monestir, que en aquest cas és petiteta, la gent que estigui interessada podria anar a mirar-se l'església que es va quedar, que eren pròpies de les monges, que es va quedar a la Rambla de Catalunya, perquè la distribució és la mateixa, però en petitet, la que tenim aquí. Però l'arquitecte que la va dissenyar va intentar seguir la mateixa distribució, perquè la distribució de l'església es diu amb la ideologia i el pensament que tenien elles en la seva ordre religiosa. Llavors, es pot fer la comparativa, una església amb l'altra església, i veure que, bueno, que encara que aquella sigui amb les pedres originàries del monestir del 1400 i aquestes siguin amb pedres del segle XX, però que la forma, en petitet, és la mateixa.
0: Rambla Catalunya,
1: sí. Rambla Catalunya, Rosselló, on hi ha el Banc de Sabadell.
0: Val.
1: Baixar a mà dreta.
0: Doncs, encara que no podrem visitar la d'Esplugues, que són de pedres d'ara, però anirem a veure l'original per fer-nos una idea del que tenim, que és una pena, perquè ara el claustre està tancat i no hi podem entrar.
1: Sí, clar, no sé, jo sé que en tant es fa algun acte allà dintre, llavors no sé amb qui s'han de posar en contacte per poder-hi accedir.
0: Per tant, ens emplacem tots i totes a seguir treballant pel nostre patrimoni i a fer-ne la divulgació pertinent.
1: Molt bé.
0: Doncs gràcies, Lídia, per aquest llibre. Us el recomanem. Els viatges del claustre gòtic d'aquí de Montsió d'Esplugues. Només que aneu a la llibreria i digueu: vull el llibre del monestir d'aquí d'Esplugues. I ho tenen molt clar quin és el llibre. Novament, moltes gràcies, Lídia.
1: A tu per invitar-me a venir.
0: ens seguirem escoltant i ens seguirem veient en properes ocasions.
1: Molt bé.
0: Vinga, bon dia.
1: Adéu.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Festival Arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre, a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert.

a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
2: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a Recicla.
1: A on?
2: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royers, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: són les 9.
1: Avui és 15 d'octubre. Dia Mundial de la Dona Rural.
2: Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 39 09 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: On vas amb tants papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!
11: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Festa de la tardor de l'Esbart Vila d'Esplugues. Aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbart Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la Tardor.
1: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbart fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbart, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
0: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi hauran les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbart Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
1: Des de l'Esbart convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brillas i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17:30, les infantils 2 de 17:30 a 18:15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbart, @esbart_vila_d'esplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
0: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la Festa de la Tardor.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
0: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 7:45 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 2:15 de la nit. Sarau a la taverna, Taller de Castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 3909 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat.

0: Són les 10.
1: Avui és 15 d'octubre. Dia Mundial de la Dona.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Hi ha una màgia que no té truc.
3: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
4: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
5: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
6: el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat.
7: Perquè quan parles, fas màgia.
8: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
9: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
10: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugues.fm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem i amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: que formava part del calendari anual de l'Esbart fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbart, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
1: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi hauran les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbart Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
0: Des de l'Esbart convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brilles i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17.30, les infantils 2 de 17.30 a 18.15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbart, @esbart_viladesplugues.

0: l'Esbart d'en Saira d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la festa de la tardor.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Encetem una nova edició de Moure Soroll, el programa sobre música inconcretament inusual que comparteix propostes musicals cada setmana des del Parc Ràdio, Ràdio Despí i Esplugues FM. Avui ens acompanyen dos dels membres de la banda amb orígens a Reus i Tarragona, que es diu Islàndia Nunca Quema, per presentar-nos les cançons del nou disc titulat Electricitat Estètica, publicat el passat 2 d'octubre, i també parlar-nos del seu projecte. I tenim aquí el Carles i el Jordi, que ens explicarà moltes coses. Benvinguts a Moure Soroll.
1: Moltes gràcies per convidar-nos, estem molt contents d'estar aquí.
0: A nosaltres ens fa molta il·lusió que estigueu aquí, a més veniu de lluny, no esteu a prop, no?
1: Bueno, una mica a la perifèria, sí. Bueno.
0: Bé, Islàndia Nunca Quema comença la seva trajectòria l'any 2009 amb membres de dues bandes anteriors, concretament INQ i Pupil, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Què va passar amb aquestes dues formacions i com es va crear Islàndia Nunca Quema?
2: INQ era la primera formació que vam tenir, tres amics del barri, bàsicament, el Carles, el Javi, que era el baixista, i jo mateix. Després es va afegir una altra persona, un altre noi que coneixíem, el Mario, i amb Ming vam publicar un LP, sí, bueno, un CD, sí, un CD. I bé, per circumstàncies, coses de la vida, etc, tot té un principi, té un final, allò es va acabar, i uns mesos després doncs ens va tornar a agafar l'ansietat aquesta, l'angoixa d'ahir, hem de tocar, hem de fer alguna cosa, no sé què. I vam parlar amb el Salva Miranda, que era guitarrista de Pupile, i des d'aquell moment fins ara, tot i que el Javi ara ja no està a Islàndia Nunca Quema, i tenim el Marc Volpini, sí, el Marc Volpini tocant el baix.
3: Sí, de fet, els Pupile també, clar, ells havien plegat també, van deixar de tocar... I mira, un dia parles i hosti, què et semblaria començar un projecte nou i tal, i mira, vam començar així, la veritat, ja teníem alguna cançó mig feta i va ser una bona forma de començar.
0: De fet, el nom d'Islàndia Nunca Quema ve una mica d'INQ, no? Encara que el nom és una mica, ve una mica d'una absurditat, no?
1: És una broma, no?
3: Sí. Perquè... Clar, la gent es preguntava, això d'Ink, clar, quan ens vam pensar el nom d'Ink era una cosa, va, és com si fos tinta, però en anglès, no? Que és Ink amb K, però vam pensar, va, ho posarem amb Q, que així semblarà més estrany. I la gent a vegades ens preguntava...
1: Sí, què significa Ink? Què significa INQ? I
3: començàvem a buscar sigles. Pues, sí. Idiota no te quedes, o Islàndia Nunca Quema, coses així, i clar, quan havíem de decidir el nom del grup...
1: Sí, el nom del grup, hi va haver una pluja d'idees una altra vegada, sí. I va sortir un nom... que no recordo quin era, però
3: Echo,
1: vam dir...
3: Echo Chambers.
1: Sí, Echo Chambers, potser, sí.
3: Echo Chambers.
1: I vam dir, home, és que tampoc no ens acaba de convèncer, no. Perquè no ens quedem amb la broma aquesta d'Islàndia Nunca Quema, que sempre crema, perquè és una illa d'origen volcànic.
3: És una mentida. Però,
1: nosaltres no som una mentida, estem aquí, no sé, som de carn i ossos, no som intel·ligència artificial. I de la broma aquesta al final ens vam quedar amb Islàndia Nunca Quema.
3: Bé, és un nom curiós, també, no?
0: Bueno, una mica llarg, però...
3: Sí, però de fet, ja ens agradava aquesta idea, no?, de tenir un nom així més llarg. El que passa és que al final molta gent que ens coneix són els Islàndia. Sí, hòstia, Islàndia. Els Islàndia, hi ha el concert dels Islàndia, ja ens ha quedat això. Però nosaltres, quan parlem amb nosaltres, doncs ja fem servir la paraula Islàndia no tot el nom, evidentment. Però mira, ens feia gràcia, ens feia gràcia. A més, sembla mentida, no?, perquè hi ha grups, no?, que parlen de... Jo sé, hi havia Viva Suècia. Sembla que els països, no?, del nord d'Europa, sembla que tinguin com una mena d'encant a l'hora de formar part de noms de grups.
1: Sí, bueno, hi ha un grup americà que es diu Spain.
3: Sí, és veritat.
1: Que nosaltres també som exòtics per als americans.
3: Sí, sí.
0: Bé, en el vostre Bandcamp us definiu com un grup que fa música elegant, pop-rock obstinat, en el protagonisme de les guitarres i amb la melodia com a mitjà d'expressió, on destaca la teva veu, Carles. Quins són els referents musicals en les cançons creades per Islàndia Nunca Quema?
3: Mira, és una pregunta que em costa molt de respondre sempre, Francesc. I la meva manera de respondre-la és rebotant-te la pregunta. Si tu ara haguessis de dir aquest remet Islàndia, què diries?
0: Ostres, quina putada.
3: Sí, clar, doncs clar, és una mica això, perquè saps què passa? Que al final, amb algunes crítiques, comentaris que ha fet la gent, de vegades ha sigut comparatives, no?, amb grups que jo, com a creador de cançons, no havia sentit mai. I jo, hòstia, sembleu els, no sé, un com, vam dir els Jasmine Minx. Jo en aquell moment tampoc no els tenia massa ubicats. Després sí que els vaig sentir i vaig dir, bueno, doncs, vale. No? Però arriba un moment que jo crec que és al revés, no? Mm. Dic, hòstia, què soneu? Jo sempre dic, mira, busca-ho a les plataformes i sentiràs el grup i tu mateix deixa't emportar pel que tu et remeti, no? Hòstia, sí. M'inspira... Clar, hi ha hagut gent que potser no té la mateixa cultura musical, escolta altres coses, fins i tot un tio, quan li vaig deixar escoltar una cançó del disc nou, em diu, hòstia, recordeu els Pets? Dic, vale, bueno, escolta'm, no és un grup de referència per nosaltres, però si a tu t'ho recorda, sembla fantàstic. No sé si respon a la pregunta que em fas.
0: Sí, clar. Totes les respostes són bones.
3: Sí, perquè, clar, aquí podríem barrejar moltes coses. Podríem barrejar els gustos personals.
2: Que cadascun de nosaltres té els seus gustos, que cadascú té uns pilars musicals que va començar, doncs, amb 16-17 anys, o amb els discos del papa i la mama, tenim una edat tots, i que després entre nosaltres també ens hem alimentat. El Carles m'ha descobert coses, jo l'he descobert coses, el Salva, etcètera. I al final sí que hi ha els grups base que segurament agraden a tothom i vas picant també una mica de tot arreu, i a vegades grups que t'agraden, grups que no tenen res a veure amb el que fem realment.
3: Però sí, és allò que ens ha creat. Jo a vegades penso en altres grups, per exemple, a vegades parlant de nosaltres, com per exemple els Go Between, no? I hòstia, clar, dius, sembleu els... jo penso, i quines influències tenen els Go Betweens, no? És a dir, què escoltaven ells? I clar, tu quan sents una crítica del nou disc de Go Betweens, ningú et diu, mira, doncs sonen aquells grups, perquè has de tirar molt enrere, i el millor escoltaven a Black Sabbath, i va ser allò que els va impulsar a dir, anem a fer una banda. Jo crec que la qüestió important és aquesta, que és el que ens va impulsar en un moment donat, no?, dir, crear una banda, no?, aquestes afinitats musicals, aquests tres tios de barri que sempre havíem tocat i sempre teníem uns gustos musicals molt semblants, i al final va sorgir així, no? Pues, que sí, és que clar, podem parlar de
2: milers i milers de grups.
0: Bueno, jo em mullaré una mica.
3: Mullet.
0: Una cosa, igual no us assembleu, però conec un grup de València que es diu Animal Persona.
3: Hòstia,
0: no sona. Més que res per l'elegància, per la presència de la veu.
3: Sí.
0: Una mica m'heu recordat. A més, un grup que m'agrada molt, Animal Persona, que el cantant abans havia estat en un grup, pràcticament són els mateixos membres, que es deien Gené.
2: Val, sí, que només tenen un disc publicat aquest 2026 o 25, no?
0: Animal Persona publicat aquest any.
2: Aquest any, val, sí.
0: Gené tenia dos o tres discos.
2: Sí, val, sí, els vaig escoltar un dia, no sé, per alguna xarxa algun m'ho va recomanar i els vaig escoltar. Només que ara no recordo, però sí.
3: Però això és molt positiu. És. Mi, aquest tipus de conversa amb la gent que t'escolta i dius, hòstia, és que a mi em recordeu tal. Penso, això és molt interessant, perquè al final és allò que tu fas i que al final deixes marxar, no? És un procés en què algú ha de morir i dius, hòstia, deixa'l marxar ja. Les cançons són així. Les cançons, clar, si ets un grup superpopular i mainstream, doncs encara s'accentua més. Però en el nostre cas, quan ve algú i ens diu, hòstia, doncs a mi em recorda això, és... Encara que no tingui res a veure amb les nostres, entre cometes, influències, a mi això em sembla molt positiu. Sigui el que sigui, m'és igual. No ens posarem maniàtics ara amb això.
2: No.
0: Us sembla que escoltem ja una primera cançó del disc?
3: I tant.
0: Quina trieu?
3: Ostres. Jordi, va.
2: La cobra el disc, el
3: cementiri
2: de Brompton, per exemple. O potser alguna que no s'hagi de tocar. No hagi de tocar.
3: És igual.
2: És indiferent.
3: Pues, és indiferent.
2: Molt bé.
0: Per què es diu així i per què obre el disc?
3: Molt bé. Es diu així, en primer lloc, perquè és un lloc que he visitat diverses vegades. Londres és una ciutat que a mi sempre m'ha captivat. Vaig tenir l'oportunitat de passar-hi una temporada l'any 96, ja parlem de fa uns quants anys, i anava allà a passejar. Era el barri de Chelsea, és un barri interessant per anar passejant i tal, i de cop i volta m'hi vaig trobar, i no sabia que existia aquell cementiri allà. Jo anava amb un mapa d'aquests de paper, diguéssim, i anava seguint, i dic, hosti, mira, què hi ha aquí? Què és això? I vaig entrar i em vaig quedar... Clar, aquest típic cementiri anglès, amb els corps, els esquirols corrent per allà, que s'anomenen a la cançó. I després, perquè també sóc una mica tafòfil, és allò que aquesta gent, la tafofília és aquella afició a visitar cementiris i a conèixer una mica les històries que hi ha darrere de certes tombes i tot això. No em mireu malament, eh? És una cosa normal, no és una filia rara. Però i m'agrada, i vaig llegir un llibre que parlava una mica d'això, d'històries de diferents cementiris del Regne Unit, i em va inspirar per fer aquesta cançó, que és un... Bé, és una reflexió sobre la mort, però també sobre, bueno, aquest cementiri, alguns personatges que hi apareixen, com per exemple la Luisa Casati, que era una aristòcrata italiana, que es podia considerar la primera it girl de la història, perquè era, en aquell moment, clar, era molt, com diria, extravagant. Anava amb uns collaret de serps, tenia una serp que se la posava com a collaret, i tenia un guepard que anava passejant, i això s'esmenta a la cançó. I després hi ha, per exemple, la primera sufraget, no? Una de les sufragets més importants que hi va haver al Regne Unit, que era la, hòstia, Amelia Pankhurst, me sembla que es deia, que està enterrada allà, a més, no? Llavors, clar, sufragistes, pintors, soldats, militars, etcètera, tot hi apareix.
0: Mm-hmm. Escoltem el cementiri de Brompton, d'Islàndia Nunca Quema, aquí a Moure Soroll.

0: Hem escoltat la primera cançó, la que obre el disc Electricitat Estètica dels Islàndia Nunca Quema, que estan ens acompanyant avui aquí el Carles i el Jordi. Electricitat Estètica és el tercer disc llarg d'Islàndia Nunca Quema, després d'aparèixer Aplause l'any 2014, i el disc sense nom, que no és ni homònim, simplement no té títol.
1: No té títol. Mm-hmm. Bueno, nosaltres diem el disc blau.
0: Sí, exacte, el disc blau, que va sortir l'any 2022. Mm-hmm. Existeixen diverses diferències entre ells, en les quals anirem parlant més endavant, però quines destacaríeu a nivell estilístic vosaltres?
2: Estilístic?
3: Bueno, a nivell de música no gaires.
1: Bueno, potser sí que en el primer hi ha cançons una mica més accelerades.
3: Sí.
1: Hi ha les guitarres potser més crues, per entendre'ns. I el segon no deixa de ser una evolució cap a on som ara. El que passa que el segon disc també és cert que ens va caure, no? El Javi va deixar el grup.
3: La pandèmia pel mig.
1: I llavors ens va agafar la pandèmia. Vull dir, el disc l'havíem d'haver gravat any i pico abans del que ho vam fer, perquè ens va agafar la Covid, i llavors no vam poder ni quedar ni per assajar, sí, ni per acabar d'embastar les cançons. No podíem fer absolutament res. I això ens va matar una mica, no? Però jo crec que aquell disc sortia una mica de l'urgència de dir, vinga, va, anem a treure aquest disc, ens oblidem ja d'aquestes cançons que les teníem ja molt trillades, i endavant. I aquest és un, crec que és un disc, aquest últim, que neix d'un procés en el que el baixista, el Marc Volpini, ja hi ha participat des del minut zero, i que s'ha fet, doncs, amb més calma, en el sentit de, vinga, tenim temps per treballar el disc, podem treballar aquestes guitarres, les bateries, etcètera.
3: Sí, sí.
1: No? Més relaxat, i jo crec que és el resultat d'això. És més una cosa emocional que no pensada de dir, va, aquest disc el farem així o així. De fet, no ho parlem mai.
3: No, com ha de sonar el proper disc, no, la veritat no ho parlem.
0: Sí.
3: Un canvi també seria el canvi d'idioma, no? L'evolució
1: del
3: idioma.
1: El canvi d'idioma, sí. Això
0: és el que ho volia comentar després, no? I per què es diu Electricitat Estètica? És un nom curiós i molt sonor, no?
1: Mira, aquí hi hauria dues respostes. Te podria donar una resposta guai, que no és veritat, però que quedaria molt bé, en el sentit, sí, perquè clar, no, jo què sé, qualsevol sopar de duro. La resposta real és que un dia la meva filla, gran, la Maria, no sé què va passar, que va notar electricitat estàtica. I ella va dir, papa, això té electricitat estètica. I uf, de cop i volta vaig dir, hosti,
0: molt
1: i clar, vam riure de la tonteria, perquè ella ho va dir sense voler, amb tota la ingenuïtat d'una criatura. I en aquell moment vaig dir, ostres, Maria, dic, això que acabes de dir serà el títol d'un disc, eh? Sona títol de disc. I a partir d'aquell moment, jo tenia clar que el disc es podria anomenar així. Llavors ve la segona part d'això, que vaig pensar, bueno, es diu Electricitat Estètica, puc explicar aquesta història de la meva filla, però també puc pensar, ostres, ben mirat, clar, també està ben trobat, perquè penses que, clar, nosaltres ens basem en la música que fem sense electricitat no va. I a més, els que toquem la guitarra, sí, ell perquè toca la bateria, bueno, i no necessita... Ell, si se'n va la llum, és l'únic que pot tocar, el Jordi.
3: Sí, l'únic que pot fer soroll.
0: És l'únic. I la veu.
3: Sí,
1: i la veu.
3: Sí, però jo la puc apagar.
1: Però els que toquem la guitarra, els que toquem el baix... Ostres, tu quan et compres un instrument, el primer que t'atreu és l'estètica. Mm. O aquells amplis que són més vintage, no? Amb aquells botonets, aquella cosa que va més enllà del so. I en certa manera, nosaltres... en aquest títol també fem com una mena d'auto-homenatge al que nosaltres fem, que sense electricitat aquest concepte de grup d'Islàndia Nunca Quema no existiria, no? I aquesta és una resposta que va a posteriori del nom,
3: de l'anècdota.
1: Jo vaig pensar, hosti, què puc explicar? I li vaig trobar un sentit. Però, en definitiva, és un error divertit, diguéssim.
0: Sí, bon. Van passar músics pel grup, que ja no hi són, perquè ara mateix, anem a recordar-ho, vosaltres sou, bueno, vosaltres dos, el Salva Miranda, que està a la guitarra,
1: sí,
0: tu, Carles Ribas, a la veu guitarra, el Marc Volpini al baix, i tu, Jordi Gimeno, a la bateria.
1: Sí.
0: Però ha passat algun altre membre pel grup, que ja no hi són. Què van deixar, quina empremta van deixar el grup?
3: No, una empremta important, el Salva, el Javi González, Va estar des dels inicis.
1: Bueno, és que amb el Javi quedàvem, tocàvem amb Inc. Sí. Inc va començar l'any 98. Imagina, 98. Portem molts anys junts.
3: Quedàvem allà al bar del barri, al bar de la plaça, i parlàvem que si muntem un grup, no muntem un grup, i a base de cafès, i cafès amb llet i alguna cervesa, doncs anàvem parlant. I el Javi va tenir un paper molt important a Inc i a Islàndia Nunca Quema, fins a la data que ell ho va deixar, doncs, aportant cançons, aportant idees, ara té una banda nova, i...
1: Tries de Bés, sí. Tingueu-la en compte, Tries de Bés.
3: Tries de Bés, i bé, una petjada molt important al Javi.
1: Sí, sí, perquè a més teníem una mena de, amb el Javi, un acord, diguéssim, tàcit, que era que cada cop que fèiem cançons, ell ne feia una, però ja sabíem que la següent la faria jo. I anàvem fent això. Vinga, cançons noves. Tens alguna, Javi? Sí, sí, tinc això. Pues, tio, però la setmana que ve la portes. Portava la seva cançó, la treballàvem, i jo ja sabia que la següent havia de ser meva. I treballàvem d'aquesta manera, i era molt còmode, perquè ell tenia molt bones idees, portava cançons més o menys estructurades, amb melodia vocal, i això, evidentment, quan el disc blau hi ha cançons que són idees seves, i evidentment ara això ja no hi és. Però també hem de dir que el Salva, per exemple, sí, es va estrenar... Bueno, de fet, el disc anterior tenia un parell d'idees, sí, però en aquest disc hi ha quatre cançons que sorgeixen d'idees seves, no? Mm. Que entre tots hem anat acabant d'embastar i de treballar, però que en el sentit compositiu també ha portat coses prou interessants.
0: Però sempre la veu és la teva.
1: La veu, sí, em toca cantar a mi. Com no vols.
3: A mi no em deixa.
1: El Marc és l'únic que fa algunes harmonies vocals, sobretot en directe, i ja està, i el Salva, doncs, que no vol cantar. Sí. I amb la guitarra ja en té prou.
0: Bé, escoltem un altre tema.
1: Sí.
0: Que tenim ganes d'escoltar el màxim possible, i després ens tocaràs algunes aquí en directe.
1: Sí.
0: Quina trio ara?
3: Ara em toca a tu.
1: Ara em toca a mi. Ostres, doncs mira, triaria Croma.
3: Per què? No, perquè no hi hagi aquest silenci ara.
1: Escolta, les preguntes les feia ella.
3: De què va?
1: De què va Croma? Molt bé.
0: Té a veure amb aquella pantalla verda.
1: Sí, sí, sí, té a veure amb la pantalla verda. El que descriu una mica és jo crec que estem patint des de fa uns anys una mena de crisi existencial, sobretot molt relacionat amb la tecnologia, amb les xarxes socials, en el fet de que al final tu veus vides, veus imatges, que veus aquella persona que coneixes i tal, però que sembla que el que hi hagi darrere no sigui real, no? Que sigui una mena de croma, que tots tenim una mena d'il·lusió creada, generada a través de les xarxes socials, de fer veure que som alguna cosa, i realment la realitat és molt diferent. I a vegades, no sé si t'has fixat alguna vegada alguna persona que es fa un selfie davant d'una situació, veus que aquella persona està totalment seriosa, com fins i tot avorrida, i al moment que agafa la càmera i es fa el selfie, la cara se li il·lumina i intenta buscar l'angle més guai perquè no surti segons qui hi ha al darrere, que demostra que, escolta...
0: Que no és real.
1: Que no és real, no? I és una mica això, és una mica això. D'aquí la paraula, no, que fa el títol, Croma, aquesta cosa irreal.
0: Doncs escoltem aquest tema d'Islàndia Nunca Quema, Croma, aquí a Moure Soroll.

0: Doncs acabem d'escoltar Croma, una de les cançons d'electricitat estètica del Sislàndia Nunca Quema, i seguim xerrant amb molts dels seus quatre components que han vingut aquí a l'emissora, a la ràdio, per comentar coses i presentar-nos aquestes cançons. Ha hagut una evolució en les lletres dels àlbums publicats per Sislàndia Nunca Quema si ens fixem en l'idioma utilitzat en cadascun d'ells. En Aplausse, tots els temes estaven escrits i cantats en anglès, excepte tres en castellà, si no m'equivoco. Uh-huh. En el disc blau, la major part de les lletres van passar a ser creades en castellà, excepte dos en català. I aquest, si no m'equivoco, tots són en català.
1: Dispersió pura i dura. És això, eh? És el que volem aquí és despistar. Volem desconcertar la gent i confondre. Ja, mira, fixa't.
2: I a més a més diuen Islàndia Nunca Quema i parlaran i canten
1: sí,
2: en català.
1: Sí, clar, tenim un nom que és en castellà que... De vegades penso, això pot crear... Jo que vas a comprar un disc i veus el nom i dius, ui, és un grup en castellà, potser no m'interessa, o sí... No ho sé, clar, és que aquí si hem d'entrar amb les manies de cadascú, sí. És molt, molt difícil, molt difícil. Però bueno, no entrem amb la cosa dels noms, perquè llavors podríem començar a parlar d'altres grups que també tenen noms estranys, uh-huh. Que no tenen res a veure amb l'idioma en què canten, i no passa res.
2: Però
1: no
2: el canvi de llengua ha sigut natural, no?
1: Sí,
0: sí, a més progressiu, no?
1: Sí, i, sí, clar, és que a mi ja cantava en anglès. A veure, jo sóc profe d'anglès. Jo vaig fer filologia anglesa, vaig passar una temporada vivint a Londres, vull dir que és una llengua que m'he permès el luxe de poder fer lletres més o menys elaborades en anglès. I he cantat amb molta comoditat. El que va passar és que arriba un moment que et canses d'això. Perquè és aquell rotllo, el que en anglès es diu el wannabe, no? És a dir, què aspires... fer, no? Cantant en anglès, que vols tenir entre les llistes d'èxits de Gran Bretanya quan hi ha 500 grups que van per davant teu encara, i que canten en anglès perquè és la seva llengua materna, i això et fa reflexionar una mica, no? Que és molt guai perquè, clar, les influències i tal, però mira, un dia un tio em va dir, que no em va agradar el que em va dir, però em va dir, escolta, a mi m'agrada Van Gogh i no per això parlo en holandès, i dic, hòstia, vale, no t'ho compro, però no, dius... Cosetes que et fan reflexionar una mica de dir, bueno, sí, m'agrada molt la música anglosaxona i tots sí, escoltem sí. Aquest tipus de música, però al final és la llengua, també el català és la meva llengua materna, és la que parlo amb la meva família, les meves filles, la meva dona, i la llengua vehicular del grup. Sí. I al final arriba un moment que dius, escolta, anem a provar, i mira, bé, contents.
2: Sí, al canvi no...
1: No
2: ha sonat raro.
0: Aquella dificultat que molts grups diuen que l'anglès té molts monosíl·labs i és més fàcil fer les lletres i el castellà i el català tenen paraules més llargues.
1: Mira, és que la gràcia del català és que si el català, diguéssim, parlem de català estàndard, central, per entendre'ns, el fet vocàlic, per exemple, el tenir tantes vocals neutres, això et permet jugar una mica. Les terminacions, per exemple, d'alguns vers que pot acabar amb vocal, no té per què acabar amb R. Mm. Ja et dic, sempre quan siguem un català estàndard, per entendre'ns, català de TV3, però no sé com dir-ho. Llavors, tampoc he trobat, fins i tot m'he sentit més còmode, i ja no per una qüestió ni ideològica ni res, perquè amb això no, en principi no tinc problema, però cantant en català m'he sentit molt millor. A l'hora de cantar, per la dicció en si, el fet de no tenir aquestes consonants tan fortes com la C, no? Per exemple, en castellà, que puguis que no, ho fa més, ho suavitza una mica més. I això és una cosa que m'ha resultat molt atractiu, des d'un principi.
0: Bé, quines experiències, vivències o pensaments vols transmetre, ja que tu fas les lletres, no?
1: Mm-hmm.
0: A les lletres de les cançons de l'electricitat estètica.
1: Bueno, tu, Jordi, vols contestar tu? Què penses tu?
2: No, jo penso que cada dia m'agrada més com escrius. Ja t'ho he dit mil vegades.
1: Vale.
2: I és més, Juan, a la contraportada estan les lletres, perquè jo recordo que vaig dir, no, les lletres han d'estar sí o sí.
1: Bueno,
2: I
1: jo t'ho agraeixo, Jordi, però aquells 1.000 euros que em deus me'ls pagaràs igual, eh?
2: No.
0: Però només no et deixa cantar, sinó tampoc et deixa fer lletres.
1: No, amb això, mira, som un grup, no, som un grup dit, molt democràtic.
2: Porteu cançons.
1: Molt democràtic, jo sempre ho dic, teniu lletres, teniu idees per fer lletres i això, inclús amb el Jordi. El Jordi amb el grup anterior sí que havia proporcionat idees, no?
2: Sí,
1: idees.
2: Sí, això sí.
1: Però bé, la gent se sent còmode així, menys feina, no? Dic, bueno, doncs mira, ja m'encarrego jo. Què vull transmetre? Clar, depèn de la cançó. Però la idea, en general, és... I una de les coses que m'agrada cantar en català és per fugir una mica... I ara tiraré tiraré pel dret, eh? Potser diré coses que hi ha gent que no li agradarà, però per fugir una mica del que acostuma a sonar amb el rock més, bueno, amb la música en català, perdó, més comercial. Què és aquesta visió optimista, fins i tot diria que d'un optimisme temerari, de que tot anirà bé i que guai que és la vida i vinga festa i vinga unes trompetes èpiques aquí que no faltin, i després en comptes de la tornada a fer alguna cosa així amb lletra, doncs lo, i tothom ja s'imaginen, aquesta gent quan estan fent cançons s'imaginen un estadi ple, i no vull dir noms, tots fent lo, aixecant els braços, que guai, no? I a mi això és una cosa que sempre m'ha capficat. I he pensat, hòstia, escriure lletres que realment entenguin que hi ha gent que ho està passant malament. Que entenguin que, hòstia, que el tema de les xarxes socials que acaben d'escoltar Croma, que és una cosa que ens està anul·lant com a persones, en certa manera. Que entenguin que, de vegades, com a els dies són massa curts, parla d'aquesta transició de la infantesa, adolescència, fins a l'edat adulta, per entendre'ns, que en què de vegades sorgeixen coses que tu no t'esperaves. I aquella ingenuïtat, aquella alegria de viure de la teva joventut, de la teva infantesa, de cop i volta es veu pràcticament guillotinada per fets que tu no t'esperaves, perquè ets una persona adulta, madura, i en un moment donat t'arriben coses que et fan mal. I no és per ser pessimista, tot el contrari, és simplement és posar-se al costat de la gent, de dir, ei, jo puc fer una cançó superoptimista, molt guai, però la persona que l'escolta dirà, mira, m'ha alegrat el dia, però, hòstia, avui et venen a desnonar. Sí? Sí, la cançó és molt bonica, però, escolta, mira, has anat al metge i t'han donat una mala notícia. Colló. I fugir una mica d'això. La idea és dir, ei, sabem que hi ha gent que ho passa malament, i nosaltres ho sabem, i estem al teu costat. No direm que tot anirà bé, perquè és possible que hi hagi gent que no li anirà mai bé. I és posar-se una mica en aquesta tessitura.
2: I avui n'hi ha amb el món que estem vivint.
1: Exacte, i més en tot el que està passant ara, amb les notícies que estem rebent.
2: És molt difícil.
1: Sí, sí. Islana, un caquema, tingueu en compte, grup antifeixista, que ho tingueu en compte,
2: jo
1: això.
2: Jo també. Sí, sí. I això es veu reflectit en algunes lletres també, però no són lletres ni fàcils, ni directes, ni complaents, ni...
1: Esclar, vull dir, és que és fugir una mica, és fugir d'aquesta complaença. No?
2: Sí, sí.
1: No tenim per què... No, la música, hi ha una cosa, és l'entreteniment, molt guai, sí, però hi ha una altra cosa que és la música com a transmissora d'idees, de pensaments...
2: I tampoc no venim a sermonejar, tampoc.
1: No.
2: Lluny d'això.
1: Dissonetes, poques.
2: No.
1: Vull dir, no és autoajuda, no ni molt menys. No, fugim d'això.
0: Fins i tot en una de les cançons reivindiqueu el fer música independentment de l'edat que teniu ni de les ganes d'arribar a més gent o arribar a menys gent, no?
1: Sí, sí.
0: Que és aquesta de Not Dit Yet, en la qual dieu que, bueno, que la gent us pregunta i per què feu això i per què continueu.
2: Sí, sí, abans a micro tancat et comentava això, jo surto els dimecres de la feina a les 6 i poc i alguna vegada algú va cap a casa ja, no? Jo, no, que arribaré a les 11, ara me'n vaig a assajar però si portes des de les 8 del matí aquí ja, pues mira, és una necessitat vital, és una, no sé, és algo que necessitem, que ens veiem un cop a la setmana, assagem, també riem, compartim experiències de vida, el que sigui. I mira, i per sort som quatre amics. Érem abans quatre amics i ara continuem sent quatre amics. I
1: és la clau de la supervivència.
2: Sí, és la clau de la supervivència.
1: El fet de tenir unes ambicions raonables. No sé, hòstia, traurem un disc i ho petarem. A vegades sents entrevistes a ràdios així més comercials, que ve algun grupet que tot just està sortint i comença a sonar a les ràdios comercials i tot això, a la radiofórmula, i la pregunta és, i quin és el vostre... No, el futur, quina és la vostra ambició? I va haver una època que tots contestaven, hòstia, si poguéssim tocar el Palau Sant Jordi, dic, hòstia... Sí,
2: omplir-lo quatre nits.
0: Sí, però després venen les frustracions.
1: Després, al cap de 10 anys ho deixen, perquè no, ho hem de deixar, perquè estan cremats.
2: Sí, sí.
1: Estan cremats.
2: Sí, jo recordo un músic, el Pepo, que un dia em va dir, saps que et miro de vosaltres? Que sou quatre amics que porteu des dels 90 tocant, i perfecte, i continueu, i us veieu un cop a la setmana, etcètera. I ell és músic professional, ha tocat en moltes bandes, etcètera, i diu, però això ho admiro de valtros.
1: No hi ha egos, sí. L'objectiu és fer cançons. al final. I hosti, generar aquesta comunitat de dir, ho hem fet entre tots, perquè, hosti, vale, jo puc fer la lletra, puc fer inclús la majoria de cançons, però jo faig una base i a partir d'aquí el Jordi posa el seu, jo puc aportar idees i tal, però és que, si no, no tindria cap sentit, això.
2: Sí, perquè hi ha cançons que des de la primera vegada que sonen al local fins a l'enregistrament amb un disc són completament diferents.
1: Clar. Llavors és una manera que cadascú se la faci seva, també. Això és important. Molt.
0: Anem a escoltar un altre tema.
1: Endavant.
0: I després ens toques els que tu vulguis en acústic aquí en directe.
1: Val.
0: Quina cançó escoltem primer?
2: Missaires. L'última del disc.
0: Per què es diu així?
2: Això ell.
1: Val, missaires. Si busques el diccionari, missaires és una persona molt devota, molt d'església. Evidentment, segurament serà una persona amb una fe inamovible. I em va fer pensar una mica, de vegades, en certes postures que trobes, independentment a vegades de la ideologia que puguis tenir, no? La manera de pensar. Sobre la poca flexibilitat que tenim. I de vegades ens demostrem com a massa esclaus de les nostres idees. I hem de recordar que, bueno, això és, imagina't, doncs, un vegetarià, no?, que comença a ser vegetarià, però, ostres, fa un any es fotia uns entrecots. I sembla que no se'n recordi d'això, no?
2: Més papista que el papa.
1: Exacte. Sí. D'aquí, doncs, l'última frase de la cançó, no?, que diu que la memòria tinc benzina i, si convé, ensenya el foc, no? I, hosti, recordem una mica com érem abans per intentar ser una mica més comprensius i dialogar, sobretot, no?, amb les idees que pugui tenir cadascú, ser una mica més pedagògics i no tan incendiaris. Tot i que ara, a mi personalment, tal com està la situació, el que està passant a Madrid, València i tot això...
2: Uf. Sí...
0: Sí, no sé.
1: No sé com expressar-ho en paraules i que sigui que es pugui posar a la ràdio. Però realment és una cosa que a mi m'està preocupant i molt. I costa adoptar postures de dir, vinga, va, calma.
2: Sí,
1: costa molt, costa molt. Però bé, aquesta cançó és això.
0: Doncs escoltem-la. Missaire, de Islàndia Nunca Quema, aquí a Moure Soroll.

Bé, ens han demanat aquí de tocar alguna cançó. Tocaré, la primera cançó que tocaré, si dóna temps per fer-ne més, és Simetria. Abans parlàvem, Francesc, del tema de l'edat i tot això amb la cançó de Not Dead Yet. Simetria parla d'aquells moments en què no, érem més joves i sortíem de nit, teníem no, una sèrie d'aventures amb gent amb la que potser ja hem perdut contacte i tot això. És una visió una mica nostàlgica. I que la cançó que surt al disc té un solo final que és una mena de lament, no? de perquè aquests moments han marxat, ja no hi tornen, i converses, no? Barreges coses, records que potser estan una mica distorsionats amb el temps. I això és Simetria. Espero que us agradi.

dissenyar moltes d'aquelles nits. Baixàvem cap al port

Molt bé. Això era Simetria, una versió una mica diferent, més tranquil·la del que escoltaríeu al disc. Ara faré el primer single que vam editar, bueno, que vam treure a les plataformes abans de treure el disc com a presentació, és Teva aquesta pell. És una cançó que parla sobre aquelles relacions que sembla que no estan condemnades a morir en un moment donat i que s'allarguen innecessàriament, malgrat tot. Parla d'això. Esteve, aquesta pell.

0: Falten aquí els aplaudiments, eh?
1: Gràcies per tocar-nos aquests dos temes en directe. És que hi ha molt poquet temps i volíem parlar de més coses, però anem a prioritzar una mica.
2: Tornem la setmana que ve.
0: Podem resumir, eh?
1: Sí. Bueno, parlem del disseny. Del disseny que em sembla molt, molt interessant. Qui el va crear i per què vau triar aquesta portada tan xula?
2: Bueno, com sempre, el seu grup democràtic, no? Vam fer una pluja d'idees, també, que les va presentar el que tenim clar.

0: dos zebres en petitet, dos girafes en gran i una nòria al final. Sí, al fons.
1: Bé, com hem dit abans, Electricitat Estètica es va publicar oficialment fa pocs dies. Teniu pensat presentar-lo en directe oficialment o teniu algun concert previst en els pròxims mesos?
0: Sí, el 28 de novembre toquem a València, després al febrer
2: al
0: Centre Excursionista de València, després al febrer, si no recordo malament,
2: 5 de febrer
0: toquem a Reus,
2: a Tarragona,
0: a la Cero, que és com una segona casa per nosaltres.
2: Sí, és el lloc on acostumem a fer les presentacions als discos, i està molt bé, és una sala que està molt bé.
0: Un parell de mesos després toquem a Reus i estem buscant, bueno, de mirar tocar a Barcelona, però la cosa està difícil.
2: És molt complicat, és molt complicat. El tema de les sales petites, les condicions amb les que hi has d'anar, de vegades et veus obligat a anar amb un altre grup per compartir despeses. Però bé, nosaltres no ens rendim mai, sempre que sorgeixi l'ocasió d'anar a tocar en directe, doncs sí.
0: Tot i que les cançons d'aquest disc ja s'han presentat a Barcelona.
2: Sí, les hem tocat, però sí, hem anat tocant.
0: A la Sala Taro vam tocar amb els Lovely Basement, una banda britànica, de Bristol en concret, i ja vam tocar, no sé, 7 o 8 o 9 cançons d'aquest àlbum.
2: Sí.
0: Més els grans èxits nostres i els anti-hits de discos anteriors.
1: Aquestes usaran a partir d'ara, no? Grans èxits,
2: bueno,
1: també.
2: Sí. Bueno, jo crec que d'aquí 40-50 anys algú dirà, hòstia, mira què hem descobert aquí. Ja serem tots morts, és igual, ja. Serà per als hereus.
0: No, sí.
1: Bé, ens han quedat moltes coses, per exemple, que continueu comptant amb el suport de Nova Loja Records, i no sé per què vau triar aquesta discogràfica i que com us ajuda a promocionar. Té a veure amb vosaltres, no?
0: Sí, té a veure amb nosaltres. L'any 2020 tinc temps, ui, no gaire, doncs serem ràpids. L'any 2020, a la meva dona, bueno, jo li vaig proposar fer un tribut a Big Chestnut, i crec, o no m'escoltava el dia que li explicava mentre estàvem a la cuina, i em va dir, tira't a la piscina, tira endavant això, i mira, doncs vaig enredar 10 bandes de diferents punts de l'estat espanyol, Madrid, València, Andalusia, aquí catalans també, i vam fer un tribut a Big Chestnut. Ara portem d'aquí 2 setmanes publicarem la referència número 16, que és un grup d'una, bueno, Trista i Gorda, és una noia valenciana que viu a Berlín, i molt recomanable també, que he de dir jo, i jo crec que, bueno, Islàndia no caguem, podia haver publicat amb un altre segell o amb Nova Loja, això
2: això es va parlar,
0: vam
2: tenir disc enllestit, vam dir, Jordi, com ho veus?
0: Sí.
2: Va dir, endavant,
0: no, clar, doncs, només faltaria que a mi no m'agraeixin les cançons d'Islàndia no caguem. Tot podria ser, sí, no, només estem aquí per la pasta.
2: Sí.
0: I així estem.
1: Heu avançat que la intenció és continuar amb el projecte.
2: Sí,
1: i m'imagino que teniu cançons ja més o menys embastides o idees, no?
2: Sí, jo de fet tinc un el drive.
0: Està en el drive.
2: Està en el drive. És la frase clau. Les cançons són el drive. I de moment jo tinc unes 10 idees més o menys treballadetes amb la seva estructura i tal, però clar, falta treballar-la amb la resta del grup. I falta també posar-hi lletres, etc. Però bueno, així que ens cansem d'això que estem fent ara, doncs ja ens hi posarem.
0: Compaginar.
2: Com que tampoc no farem una gira mundial, tindrem temps d'anar assajant les cançons.
1: Doncs res, Carles, Jordi, s'ha acabat el temps. Moltes gràcies per venir fins aquí i explicar-nos moltes coses. Ens agradaria tenir més temps, però bueno, podeu venir un altre dia.
2: Estem molt agraïts de que ens hàgiu dedicat a aquest temps a nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per venir, per tocar-nos aquests 2 temes en directe, i enhorabona pel disc, a mi m'encanta. Cada vegada que l'escolto m'agrada més.
2: Estupendo, doncs molt vinga, que ho sàpiga tothom.
0: Moltes gràcies, Francesc.
1: Nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve i us deixem amb el company de la moto de Saixa, aquí al Prat Ràdio.

0: Són les 12.
1: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat a Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Esplugues FM, el programa d'entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui tenim amb nosaltres un veí d'Esplugues, el Ivaner Ruzo, que ell ja va estar a Esplugues FM quan es va proclamar tercer d'Europa de l'Ironman de Frankfurt. I, per tant, es va classificar per al Ironman de Hawaii. Hola, Ivan.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Com va anar a Hawaii?
1: Doncs molt bé. És el segon cop que participava i doncs era un somni per mi poder classificar-me. És com el somni final de qualsevol triatleta que faci mitja o llarga distància. És com el somni final. Tothom que fa triatló, a lo millor acabar un Ironman pot ser un repte gairebé vital, no? Però fet de Hawaii, que és el campionat del món pel qual t'has de classificar i has de ser dels millors del teu grup d'edat, doncs és un repte que està a l'abast de pocs, no? I per mi era important i ho vaig aconseguir fa 3 anys, ara, estem al 2020, i vaig tornar al 2019, o sigui que doblement content.
0: I amb aquests 3 anys de diferència, vas notar diferències físicament, mentalment, per bueno, a millor, per a pitjor, o...
1: Quan tornes a un lloc on ja saps on has estat, doncs...
0: L'avantatge, suposo.
1: Sí, és molt diferent. Primer, en primer lloc, vaig anar amb la meva família i aquest segon cop he anat sol. Perquè també, doncs, a nivell econòmic, desplaçar-me a Hawaii amb tot el material, doncs és
0: molts diners.
1: És molt car. I també molts dies de vacances, perquè al final és a l'octubre i els nens tenen col·le, la meva dona té feina i logísticament...
0: Hem de recordar que l'Ivan és un superman perquè tens 2 fills, 2 criatures petites, tens la teva feina i a més fas Ironmans.
1: Una dona que m'aguanta.
0: Amb molta paciència.
1: Doncs sí, perquè no és fàcil combinar. Doncs aquí està la gràcia, jo crec, de tot això. I per això jo li dono tant de valor o a la gent que m'envolta ho veu com algo important perquè no és només entrenar, sinó és poder aliviar, doncs t'has de guanyar. Abans comentàvem fora d'antena que tinc negocis familiars, em busco la vida, bueno, has de guanyar...
0: Bé, hem de dir que has vingut ara... perquè fins ara no has pogut venir.
1: Clar,
0: perquè la teva agenda és una mica complicada.
1: Clar, de fet, sóc autònom, sóc entrenador personal i també tinc algun negoci familiar. Doncs clar, i Hawaii doncs es fa, es disfruta, però després arriben les visas.
0: Clar.
1: I el novembre i el desembre són mesos divertits, no?
0: Perquè dius, gener,
1: això què era? Bueno, passeu con delfines. Bueno, està molt divertit, però s'ha de pagar, doncs, i ningú m'ho regala, i doncs estava...
0: Hem de dir que no tens sponsor o tens algun sponsor ara?
1: Sí,
0: després de la darrera vegada que vas venir.
1: Sí, estic molt content perquè arrel de Frankfurt doncs em vaig vincular, em van proposar ser l'ambaixador, que ho vaig comentar l'altra vegada que vaig venir, ambaixador d'una fundació que es diu Proyecto Alpha, que és una fundació que vol divulgar i visibilitzar una malaltia que tenen uns crios amics, fills d'un amic meu, que és una espècie d'esclerosi múltiple, que és una malaltia degenerativa, la qual els nens perden tot muscular, i ells el perden esporàdicament jugant, perden tot, i aquest múscul no es genera. I és algo similar al que ens pot passar als esportistes de la llarga distància, que al final quan portem molts quilòmetres tenim problemes musculars deguts a la distància o l'esforç i ens recuperem quan parem ells, en canvi no ens recuperen. I aquest símil amb l'esport van fer que volguessin vincular-se a un esportista, em van escollir a mi, m'ho van proposar 15 dies abans a Frankfurt, que era on podia fer la marca mínima per poder anar a Kona, i jo vaig desestimar Kona perquè era molt econòmic, era molt costós, havia estat una vegada, m'encantaria, i m'ho vam provar 15 dies abans de Frankfurt, i empreses vinculades a aquesta fundació em donaven un cop de mà perquè jo anés a Kona, perquè té una repercussió mediàtica doncs relativament important, i fer un vídeo des d'allà, divulgar la malaltia, evidentment en el titulatge doncs, portaven gran Proyecto Alpha, vestit de la meva equip, que és Rayo Team, amb els colors Rayo Team, però en lloc de ficar el meu equip, Proyecto Alpha, i doncs quan m'ho van proposar quasi me desmayo, dic, ara m'ho dieu 15 dies abans de la gran prova, però per sort havia entrenat i em trobava molt bé, i durant la prova va ser un mantra que vaig tenir al cap que em va ajudar moltíssim, perquè anava dient, és que puc anar a fer alguna cosa important, ajudar uns nens a trobar recursos, i m'estan també ajudant a mi per l'altra banda, i vaig fer la cursa de la meva vida i vaig quedar tercer del meu grup d'edat. Hi havia 11 places, que jo sempre anava al límit, el dècimo, el doceavo, el quinceavo, bueno, i vaig quedar tercer, o sigui, no vaig anar a sobrar, evidentment mai va sobrar, però em van sobrar bastants minuts, i molt content.
0: I un cop classificat per Hawaii, per Kona, com et vas preparar aquests mesos previs per anar fins allà?
1: Soc entrenador, però m'agrada que algú, doncs, des de fora vingui amb...
0: Perquè és com més objectiu.
1: Molt més,
0: clar. Et permet millorar, sí, perquè... coses que potser tu...
1: I sempre passa que qui té moltes ganes o il·lusió, ens passem de rosca i entrenem més de la compte i ens lesionem o ens sobreentrenem, perquè al final no és entrenar, és descansar. I si entrenes més de la compte i no descanses amb els crios, amb el dia a dia, no, és una vida, pues, que no tens moments de... Puc entrenar, però no tinc temps de descansar tant com potser altres persones de la meva edat, a lo millor no tenen família o altres obligacions. El que et deia, doncs res especial, simplement, bé, jo sé, em conec molt bé, soc entrenador, però la preparació per Hawaii, a nivell físic m'he trobat molt bé. El problema és que vaig fer un canvi de plantilles esportives, perquè tocava portar unes plantilles. Jo corro, tinc una trepitjada curiosa del peu dret, i portava unes plantilles ortopèdiques, fa molts anys estaven fetes miques, me la vaig canviar i m'han fet mal, i vaig estar malament, i de fet encara tinc molèsties, i vaig arribar a Hawaii amb un bon estat de forma, però mig lesionat del estaven... peu dret, el juanete derecho, inclús caminant els dies d'abans per allà, dic, és que no puc ni caminar.
0: Llavors? També, feia mal, llavors?
1: Feia mal, sí, sí.
0: I aleshores, com et planteges anar a la cursa quan...
1: Estàs en Hawaii lesionat, no mola nada. Doncs, de fet, vaig entrenar amb les plantilles que, bueno...
0: Amb les velles, no?
1: Em feien mal el pont, em feien llagues, vaig fer un mig Ironman el 30 i pico d'agost, que em va anar increïblement bé, vaig quedar tercer de la general, em va anar superbé, però vaig acabar l'Ironman, aquest mig Ironman, amb una llaga al peu de mig pam. I vaig dir, ostres, hasta aquí hemos llegado. I vaig anar a Hawaii amb les plantilles antigues. Dic, no puc anar.
0: No te volies jugar.
1: Però el mal ja estava fet.
0: Clar.
1: I bueno, vaig poder fer-lo. De fet, curiosament, concretant, vaig fer un minut i mig més que fa dos anys, sense buscar-lo, amb unes condicions meteorològiques bastant més austeres, perquè la natació estava molt més moguda a l'aigua, es nadava mal obert, i l'aigua estava més moguda, feia molt més vent.
0: Clar, quin clima hi ha a l'octubre al Hawaii?
1: Doncs,
0: o sempre el clima es manté o no? O canvia,
1: un clima
0: també?
1: Que per anar a la platja és increïblement bo, però que per fer un esport de llarga distància no és tan bo. Perquè...
0: La humitat.
1: Calor i humitat, clar. Sí, sí, molta calor i molta humitat. De fet, vaig passar calor inclús nedant. L'aigua està calenta.
0: Hi ha alguna temporada millor que no l'octubre per anar a fer-la?
1: Jo crec que és el clima caribeny o el clima així centre equatorià. És constant, és constant. Plou bastant a les tardes, molt humit, però no va fer un dia extremadament calorós. De fet, a la marató, que és el més por tenia, perquè de fet, bueno, sembla, quan tornes a un lloc, era conscient que l'aigua estava més moguda, era conscient que feia més vent, però jo volia millorar el temps de fa dos anys, ja que torno sol, amb experiència, bé de forma, amb el handicap del peu, però hi vaig afrontar la marató ja amb un quart d'hora més que l'any passat, o 15 o 12 minuts més, i dic... Uf.
0: Per la gent que no coneixem massa el món dels Ironman, explica'ns, per on comences? Per córrer, per anar en bici, per nedar, i més o menys quantes hores es calcula que, bueno, no sé quin és el menys temps que va fer els que van participar, quant temps vas trigar tu a fer-ho. Explica'ns una mica com és el procés.
1: Mira, l'Ironman és una distància de triatló. El triatló és d'esport, que és un esport olímpic. La distància olímpica són 1.500 metres nedant, 40 de bici i 10 corrent. Sempre has nedar, bici i córrer, per aquest ordre. L'Ironman és la distància més llarga que hi ha del triatló, i són 3,8 nedant, 180 de bicicleta i 42 corrent, un marató. El que va guanyar, que és Jan Frodeno, que és un alemany que està fincat a Girona des de fa bastants anys i parla un català
0: de Girona?
1: Exquisit. De Girona no tant,
0: gairebé,
1: però parla català.
0: Vull dir, perquè els accents moltes vegades s'encomanen, no?
1: I és una bellíssima persona, és el Michael Jordan del triatló, perquè és extrovertit, i vaig poder, una de les coses bones, faig un mini KitKat, és que tu pots competir tocant els professionals. No hi ha cap esport en el qual tu puguis competir en la mateixa canxa que un professional.
0: Al mateix moment, diguéssim.
1: Ells començaven 20 minuts abans i després sortíem els amateurs. Però jo em anava, hi havia punts de gir, jo em creuava amb ells i podia saludar-los. De fet, els espanyols que participaven com a professionals, vaig poder saludar en cursa, i a camaraderia. I això és una cosa que costa molt, i els amateurs ens dona molta il·lusió. És un dels motius pels quals també podem estar allà, perquè estem trepitjant el mateix terra que els professionals.
0: Sí, estem al mateix moment.
1: Una estona més tard, però estem allà amb ells. De fet, jo vaig veure com la cursa evolucionava, com els pros s'adaptaven entre ells, que hi ha punt de gir a la bici, punt de gir corrent, com les noies, la primera adaptava a la segona, la tercera, i bueno, moments puntuals, tampoc estàs molt per observar, però bueno, estàs ahí. Doncs el que va guanyar, Jan Frodeno, va fer 7 hores 51, que és el rècord de la prova.
0: Sí, Déu-m'hi-do. Sí.
1: I amb 38 anys o 39 anys que té. O sigui que...
0: L'edat és... què aporta? Quan, o sigui, com més anys portes fent, físicament tens menys resistència? O quines són les diferències entre estar més jove?
1: Quan passa l'edat i passes dels 35-40 anys, el cos va a menys, això està clar.
0: Però en canvi, mentalment... En canvi,
1: bueno, com és un esport de llarga distància i l'aspecte mental, l'aspecte tècnic, l'aspecte nutricional, l'aspecte aerodinàmic, de material, tot això tu durant el temps ho vas evolucionant. Per exemple, la posició de la bicicleta, que tu portis aerodinàmica o no, influeix moltíssim, moltíssim. Més que portar una bici millor o pitjor, la posició que portis. I aquesta posició que s'adopta és agressiva i has de portar-la durant 5 hores. És a dir, també em preguntaves quanta estona estàvem. Pues a la bici, una persona d'un nivell meu, són 5 hores a la bicicleta. 5 hores a una posició aerodinàmica no és la més confortable del món, i amb l'edat, amb el temps, la vas evolucionant. I cada dia, cada 3 o 2 o 3 mesos, segons tu creus, vas adaptant la posició cada cop més aerodinàmica perquè tu el teu cos s'adapti a...
0: O sigui, et vas perfeccionant, podríem dir, no? El teu cos es perfecciona per
1: aquella... Per ser capaç d'aguantar en una posició més estona sense perjudicar després altres músculs que et faran fer córrer.
0: El mateix passa amb la tasseta.
1: I això amb l'edat, calculo que jo ja tinc 40 anys, encara estic millorant amb la llarga distància, però calculo, intueixo que depèn del que em cuidi també. L'alimentació, el combustible és clave, si et cuides...
0: La genètica també, tu tens una genètica determinada, no? Vull dir que això ja...
1: Jo no hi confio gaire, no? En la genètica, jo confio més en l'entrenament i en el treball consistent. És que són esports en els quals has de ser molt consistent durant els anys.
0: Però hi ha un determinat prototipus genètic.
1: Jan Frodeno fa un 94.
0: I això, suposadament...
1: Jo crec que no és el millor prototipus.
0: Per fer una marató, no?
1: Que hi ha hagut en tota la història, juntament, crec que amb el Javi Gómez Noia, que és l'espanyol...
0: Hi ha alguna explicació perquè aquest físic, precisament, doncs, tingui uns
1: aquest
0: temps més...
1: Aquest noi té unes fibres super... elàstica, perquè aquest noi sembla un jugador de bàsquet, clarament. Yeah. Tant un profundit de jugador de bàsquet o d'handbol, no de triatleta, perquè et dic, però de petit ho ha treballat molt, té una tècnica de córrer increïble, una ment, perquè parla 5 idiomes, més amb això ja et dic que és un tio molt intel·ligent, i en curs també s'ha de ser intel·ligent, s'ha de tenir plan A, plan B, plan C...
0: O sigui, mentre vas corrent...
1: Falten lletres, perquè amb tanta estona...
0: Fas estratègies.
1: Diuen que l'Ironman perfecta és l'Ironman en el qual tu sorteixes tot el que et passa en la cursa de manera perfecta, perquè et passen coses...
0: Com ara què?
1: Com ara que has d'anar al servei. Com ara que punxes dos vegades de roda. Com ara que plou i tu estàs a Hawaii i està plovent i dius, va ploure la bici, de fet, una estona, primers quilòmetres, i puja molt la humitat. Com ara que portes un bidó amb la nutrició de 4 hores concentrada en un bidó i se't cau. I has de decidir què faig. Feia la volta, torno a agafar-lo o decideixo agafar avituallaments i calculo quants grams de carbohidrats tinc que prendre per hora perquè... després ha de córrer, no és a la bici. Has de prendre decisions constantment. Els pros, com van a guanyar, han de decidir les coses, perquè este,
0: hi ha una pressió,
1: un canvi de ritme, vull con ell o no vull con ell, però també han d'acabar la cursa. Els pros, és curiós perquè allà tot acaba en la cursa, perquè allà, per poder classificar-te com a professional, que són 50 o 60 professionals, tots han hagut d'haver guanyat un Ironman previ dels circuits, tots són guanyadors d'Ironman, o sigui, no és uns puntos, i... van a tot o nada. I veus a professionals que són increïblement bons caminant, perquè han reventado, perquè van a todo o nada, i normalment és nada. No solo todo es uno, o el segundo que diu,
0: no tothom pot guanyar.
1: No tothom pot guanyar, i quan... I de fet, me recordo a Alistair Brawley, que és medallista olímpic a les Olimpiades de Londres i de Rio, doble medallista, doble or olímpic, caminant. Ens vam creuar, com tu i jo ara mateix, més de prop, i dic, està caminant? Ha dit estar Brawley perquè anava a tercer a la bici, va voler intentar aguantar amb els de davant, debutava amb Ironman, va guanyar l'Ironman d'Irlanda, i era el segon que feia, i va rebentar, i bueno, veure'ls...
0: I tu quan veus...
1: I que siguin humans, són humanos.
0: I això tu què et fa pensar? Perquè penses, ostres, et fa sentir millor? O penses, hòstia, si aquest està així... et baixa la moral.
1: De dónde viene esto? Perquè no? Que venen de molt lluny, perquè la marató te'n vas molt lluny i tornes. Diu, què li ha passat a esto?
0: Clar,
1: què li ha
0: fet, no? No sé si baixa la moral o la puja, no?
1: No, així, al final, els que estem allà, tots tenim una experiència i sabem el nostre protocol i sabem escoltar-nos. De fet, tanco aquest gran KitKat que he fet i torno a la meva marató, que quan, sí, quan em trobo amb aquests nois, no feia molta calor, estava mig nuvolat, per ser Kona no era molt... I al final jo sé perfectament a quin ritme tinc que anar, perquè, entre comillas, de fet, crec que porto 14 Ironmans i només hi ha hagut un que m'he hagut de retirar perquè m'he passat de ritme. Al final, si tu t'escoltes, tornant també a la pregunta que feies de la genètica, és un tema d'autocontrol, ja que jo sóc una persona molt nerviosa i per això també aquest esport m'agrada molt, perquè m'obliga, en primer lloc, a entrenar amb feina de formiga, fent entrenaments petits. No, fas un entrenament i et trobes bé i vols dar-lo todo i... No, és que demà tinc un altre entrenament. Clar. I l'altre tinc un altre.
0: T'ha de dosificar, no?
1: El kit de la qüestió és muntar un puzzle o un castell de naipes. Pum, pum, pum. I si fas un naipe i el fiques malament, se't cau el castell. Potser tot no, però has de tornar a recomençar. O una lesió, perquè has volgut córrer molt i no té una bona base. I en cursa igual, si tu has entrenat molt bé en cursa, has de saber, quilòmetre 120, ostres, que em trobo molt bé, és que estoy en Hawaii, que és més objectiu. Ja, ja, però tranquil·lo, perquè queden 60, no tinguis por, ves fent, i en moments, en moments de subidón, no venir-te arriba, i en moments de bajón, que també n'hi ha, no venir-te a baix, bueno, pues menjo i mantinc el ritme. I, si, i aquesta autoconeixença i entrenament crec que és molt més important que la genètica. Molt. La genètica potser et pot donar un plus, o sigui, ser campió del món, però ser un grup amateur d'alt nivell, qualsevol persona que s'organitzi bé, que tingui pues, també la consistència d'estar molts anys, jo fa 20 anys que va entrenar un triatló, des que jugava bàsquet aquí a les Plugues, i conec molta gent amb molt de potència, amb molta genètica, sí, que els entreno jo, que fan un, dos, tres, i no arriben als nivells que volen arribar,
0: I s'enfonsen
1: i ho deixen. Clar. Si tenen un potencial...
0: No... Per què no veuen el resultat a curt termini?
1: És que avui en dia la vida que vivim...
0: És molt ràpida.
1: Un xaval de 18 anys, tu, quan tengas 38, entonces seràs de los buenos de tu grupo. O sea, d'aquí 20 anys, potser no és tan flagrant, però en el meu cas ha sigut així. Perquè jo en 20 anys vaig començar, bueno, normalet, i he començat a ser, entre comillas, a destacar, bueno, ara als 40. El meu primer pòdium internacional amb un Ironman, als 40 anys, després de 20 d'experiència. I amb dos crios, quan realment tinc menys temps i quan vaig...
0: Però potser però, per bueno, això que tens menys temps...
1: Aquesta evolució esportiva fa que al final, doncs, ha sigut també doncs, una fita puntual, a lo millor no es repeteix, però la maduresa aquesta que s'arriba és a fet d'entrenar. I també el disfrute, el gaudiment, perquè al final el més important és gaudir de cada entrenament del dia a dia. Això és un hobby. Jo és un hobby que també ho combino amb la feina, però la meva feina és ser entrenador, no anar a córrer. Jo també puc ser un bon entrenador i ara vivir de rentes.
0: Però la teva o sigui, gràcies també a que tu participes d'una manera tan intensa amb un Ironman i et prepares al llarg de tot l'any, també et dona referències, informació que després tu pots aplicar, entenc, sí, a la teva feina, no? Sí. Perquè, clar, tu experimentes amb el teu cos...
1: Clar, ho he pogut estudiar...
0: El que tu després pots transmetre als altres.
1: Totalment d'acord.
0: On, sí, fins, sí, on pots arribar, fins no, tot això que m'explicaves.
1: La fisiologia humana de quilòmetre 32, d'un Ironman, el que pots sentir, però quan parles amb un pupil o a un que tu entrenes, li pots transmetre des de les dos vessants, clar.
0: I tu creus que en els darrers anys hi ha hagut com un ressorgiment o hi ha una moda al tema de les maratons, els Ironman?
1: Sí, jo crec que
0: sí. Què creus que és degut?
1: I també curses de muntanya. Moltíssima gent que s'està animant. Bueno, perquè ens hem tornat molt sedentaris, perquè arribem a una edat que ens veiem la panxeta i diem això, ostres...
0: Bueno, tu no t'has vist la panxeta mai, em sembla,
1: no, eh? No, ara estic millor, però després de Hawaii ha sido muy duro, el post-Hawaii. Tinc un grup de fet, bueno, de fa dos anys organitzo un grup de WhatsApp d'espanyols que anem a córrer perquè ningú s'organitzava. De fet, hi ha un desfile de les nacions que desfilem tots, com unes, sí, mini-olimpiades. És, bueno, això és molt americà. I jo vaig començar a organitzar el tema dels espanyols que són uns 50 cada any. Pues, des del 2017 vaig fer un grup de WhatsApp amb tothom que classificava, pues, entre amiguis, este ya lo he conseguido, i ens hem organitzant. I ara avui parlava amb el grup de WhatsApp del 2019 i tothom deia els quilos que han guanyat des de l'Ironman i et diria baixanades, més 8, més 10, més 6, més... Jo he guanyat 4 quilos i crec que n'he perdut un parell. El post-Kona se junta con las navidades, saps? I ha sido...
0: Però per
1: un
0: què?
1: Poco...
0: Perquè un cop ja et relaxes... Hasta... Bé, en aquest cas, clar, d'octubre al desembre hi ha molt poc marge i clar, ja...
1: Encara no t'has recuperat d'un embiste que dius... No, ja t'enllaço dos temes que crec que són importants. Primer, que hi ha un... Està catalogat dintre de la psicologia com el síndrome depressivo post-Ironman. Tot repte
0: fort,
1: esportiu o personal important, quan s'assoleix sempre hi ha un post fins que torna a haver-hi un altre repte diferent o més gran o variat, i tu estàs entrenant 8 o 2 mesos amb molta il·lusió, cuidant-te, fas la cursa, la prova, l'examen, va com va, doncs a l'acabar, si ha anat bé, tens el bajón, si ha anat malament, pues bajón y medio, no? Pues imagina't el síndrome de post-cona, que no és post-airoma, que és post-cona, que és l'èxtasis màxim d'emocions. A més, vaig anar sol tota la setmana, hi ha 1000 eventos previs, que si el desfile de les nacions, que si la carrera en calzoncillos, hi ha una cursa amb calçotets que tothom va fent el friki, tothom va fent uns modelitos, bueno, et diria, mire...
0: Sí, van calentant l'ambient, no?
1: Perquè els hogarenyos d'allà s'enrien del que els triatletes sempre, doncs, anem marcant, perquè, bueno, els americans, tots, i van patentar o van fer una cursa en ropa interior, i és també veure una ONG, i van, bueno, un dia t'ensenyant fotos meves, però que al final, com vaig anar sol, vaig poder
0: desmadrar... Gaudir, sí.
1: Sí, una miqueta més que anant en família, que estava més limitat. Doncs, el síndrome post, i la gent s'encreixa molt, i el que et deia de pregunta, de que molta gent s'està animant a fer proves, jo crec que és per això, perquè et veus que de jove has fet esport, arribes a la vida laboral, et fiques molt de ple, i un cop tens aquesta vida laboral establerta i més o menys organitzada, jo crec que la gent que no té reptes està morta. O sigui, si no tens reptes a la vida, estàs, no ho saps, però estàs mort. I si són esportius, pues millor, sabent fins on pots arribar, perquè la meva feina és guiar reptes.
0: Aquí volia arribar jo, és a dir, des de la part com, ara anem a parlar com amb l'Ivan, entrenador, tot aquella gent que als 40 sobretot és com un impàs, no? I sobretot molts homes, a vegades decideixen, em vaig apuntar a la marató, de que sigui, de Barcelona, de la mitja, el que sigui, pautes o coses puntuals que els hi voldries dir, perquè no et pots agafar unes bambes i un xandall i tirar-te al carrer, sinó abans de fer tot això, què els hi diries?
1: Que l'objectiu i el gaudiment màxim és el camí, no és el dia de la cursa, perquè el dia de la cursa és 2, 3, 4, en el meu cas van ser 9 hores 50 amb l'Ironman, però és un dia i passa ràpid. En canvi, el dia a dia, l'entrenament, el procés d'entrenament pot durar 3, 4, 6, 8 mesos. Gaudeix l'entrenament, agafa't un entrenador qualificat que et guia en el camí i et faci millorar, perquè et col·locarà a la línia de sortida amb unes condicions de forma òptimes perquè no et facis mal. Evidentment, l'esport del rendiment i l'esport de llarga distància no és 100% saludable, perquè aquell dia doncs, fas un límit, fas un entrenament que supera els límits saludables, però si estàs entrenat, jo t'asseguro que els dies després de l'Ironman puc sortir a córrer, estic cansat, però no, si no fos per les plantilles, que m'han fet mal les plantilles, jo no tinc lesions mai, em trobo bé, i la gent que està entrenada i fa les curses segons les seves possibilitats no té problemes. La gent que surt com un loco, encara que hagi entrenat bé, si surts com un loco, pues explotes. Però el que vull dir és això, que tinguin paciència i que gaudeixin del camí, perquè al final lo bonic és el camí, després guanya un i el repte que es planteja que sigui assolible i ambiciós, però aquest repte que te plantegi també l'entrenador segons et vegi, perquè molta gent quiero hacer un maratón y quiero hacerlo menos de 3 horas y solo puedo entrenar 2 días por semana y hace que no hago deporte 2 años.
0: Claro.
1: Pues dentro, és el que anava a dir, és que ja... 4 anys haces este maratón.
0: Clar, és que hi ha molta gent, jo ho veig pel meu entorn, que agafen com aquesta... O sigui, de tot a res. O sigui,
1: han
0: passat un marge.
1: I paren una altra vegada.
0: Clar, i l'any demà és el que tu deies, l'any demà no es poden aixecar del llit. Estàs 4 hores... I has estat una marató, una mitja marató. Llavors, hi ha com un excés, potser, de voler arribar, però...
1: Cadascú porta com ho porta, però jo veig això, veig que... És una, jo parlo del triatló, però també es pot parlar de maratons. El triatló és tan complex, són 3 esports. Has d'entrenar... ens tornem molt bojos. Jo crec que també en la meva vida també he passat per fases de més obsessió,
0: de bogeria.
1: Jo crec que sí.
0: Intensitat, no?
1: Enrere, però sí, potser sí. Segurament quan no tenia nens, quan tens la vida, doncs tens més temps, doncs inverteixes més energia del teu dia a dia. Ara, com ho veus tot més en perspectiva, dius, val la pena invertir tanta energia en això? De fet, ja m'estic plantejant en un futur a curt mig plaç fer algun canvi i baixar el llistó. Mira que em trobo bé, no tinc problemes a nivell familiar, puc dir clarament, però crec que vull invertir més temps a estar a casa. O sigui, soc jo el que vull invertir més temps, tot i que em costarà perquè estic en el meu moment, però m'agradaria molt, i ja ho avanço, tornar a Kona aquest any una altra vegada, si puc aconseguir-ho, perquè faig l'Ironman de Lanzarote al mes de maig, que també t'haurà 5 o 6 places per tornar, i tancar com un cercle per no engorilar-me i no dir, perquè més, perquè hi conec gent d'aquests espanyols que van cada any i cada any i cada any, a part que és costós, tinguis o no tinguis patrocinadors, menjar de casa 15 dies a l'octubre.
0: Perquè és com addictiu, no?
1: Clar, bueno, clar, l'esport és addictiu de per si.
0: Sí.
1: Doncs imagina't si et fiquen una pastanaga boníssima, no? Un caramelet que dius, venga, va, cada any te puedes comer un poquito más. Doncs tu també has de saber. Saps que em ve molt de gust i crec que faré amb un futur a curt plaç és córrer per la muntanya. I mira que vivim en un entorn privilegiat. Sí. Ara aquest any, com et deia, com m'entreno jo, estic buscant eines per intentar menys temps doncs, rendir el mateix que abans. Abans sortia en carretera, entre setmana, feia 3-4 hores, ara no vull fer-ho ni puc fer-ho. En canvi, amb una mountain bike, m'he comprat una mountain bike i en 2 hores em pateixo considerant, estic descobrint camins, racons, riuets que jo tinc a 100 metres a casa o a un quilòmetre, que jo visc aquí a les Plugues a la part de dalt i és que estic a Collserola o a Sant Just o a les Plugues en un moment. I
0: fins ara no ho havies fet?
1: No, mai.
0: Com pot ser
1: com
0: això?
1: Pot ser això? Perquè m'anava a córrer a la carretera de les Aigües, com a màxim, o al riu Llobregat, o m'anava al Parc Cervantes, que està molt bé, però tot és urbà. I cada cop em ve més de gust una motxeleta i a córrer per la muntanya. I
0: a fer contacte.
1: No aquests trails de muntanya, que m'estic informant també jo, i també, bueno, el que dèiem, unes bajanades de 180 quilòmetres, de 150 quilòmetres corrent, i mira que jo humilment vinc d'un...
0: Tens un nivell.
1: Tinc un nivell.
0: Tens un nivell.
1: Et juro que ho veig a 180 quilòmetres. Si no, segur que el límit humà no existeix.
0: Jo et anava a fer la pregunta, és necessari?
1: Clar, bueno, no ho sé. O sigui, si hi ha gent que, porta fent curses de muntanya...
0: Clar, però no tothom és Kilian Jornet.
1: 15 anys, o el Kilian que ha nascut a la muntanya, ell és Salvo Feliç.
0: Clar, que era petit, amb 2 anys i ja pujava per muntanya.
1: I aquest noi és Salvo Feliç, si no té... Sí que sé que està operat del genoll, perquè segur que a la muntanya pots caure, no? Però no és una persona que doni una imatge de ser una persona que es trenqui per tot arreu i que tingui problemes i notícies esportives. S'ha caído, anem a buscar-lo en helicòptero. No, o sigui, si ell és feliç així, el problema és quan algú sense bagatge es fica en un berenjenal d'aquest tipus. Tu et fiques en un berenjenal d'una marató i et passa alguna cosa greu, ve
0: tens un equip
1: al rac i et treu. Et passa alguna cosa a la pica d'estats i potser no arriben.
0: Com surt d'allà?
1: I s'ha de saber on et fiques. I no són nens, gent gran. Però, bueno, fica't en mans d'un entrenador i sobretot gaudeix el camí. O sigui, que al final...
0: És viure, no? Gaudir el dia a dia.
1: Parlant rudament, el que mola és el camí, no? O sigui, al final, l'altre... A tothom, i ara parlo des de que sí, ara estic en un moment esportiu que estic aconseguint reptes, que això és la llet ja, però al final m'estic donant compte de que el gaudiment és el procés, i el viatge, i el anar a una cursa, i al final la cursa s'ha de menys, perquè pots gaudir més d'una cursa de barri, que no, l'altre dia vaig fer la cursa de Nassos, que és la amb un amic client que vaig acompanyar, que volia baixar de 40 minuts, jo i un altre noi, que els dos tenim un nivell de 35 minuts, i ell volia fer 40. Doncs el vam acompanyar a un nivell més suau el nostre. I vam anar tota l'estona acompanyant-lo. I el quilòmetre 9 va parar. Es va parar. No puedo más. Diu, bueno, hay que llegar al cotxe. I va acabar trotant, i tot així va fer 40 minuts i 30 segons. Està molt bé. Això és el millor temps. No era el que buscava, però està molt bé. I vam entrar junts, de la mà, i així. Ell li vaig fer una foto, i em deia, no esperava, mira que no he aconseguit l'objectiu, no esperava disfrutar tanto y tener un recuerdo tan bonito de esta carrera. Igual es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año. Ya ha hecho un Ironman aquest any, ha hecho mitjas maratons, ha hecho reptas que es puedan considerar. Y digo, es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año, ir contigo y con Cristian y llegar a la meta. Pues no cal anar-nos tan lluny. No. Però bueno, això també cadascú...
0: Bé, nosaltres podem fer una crida als nostres oients perquè contactin amb tu.
1: Ah, vale.
0: Si volen tenir un entrenador com l'Ivan, que els posarà una mica al cap fred i els dirà recomanacions, com ara ens explicava, de si volem posar-nos ja no només en forma, si volem entrar en el món de l'esport i viure-lo, gaudir-lo, en comptes de posar-nos un objectiu potser massa alt d'entrada, no? Que està bé tenir objectius...
1: No viure en l'objectiu, sinó que l'objectiu faci que el teu dia a dia sigui millor, que t'aporti felicitat al teu dia a dia.
0: Coneixer gent, entrenar amb gent que et suma...
1: I cuidar-te el teu cos, alimentació, i gaudir del procés i de trobar-te bé, que no por hacer eso ese día, has d'arribar a aquell objectiu amb molta salut i content i feliç, que si no arribes content i feliç el dia de la cursa...
0: No serveix.
1: Un cop a la cursa, els fantasmes et venen... En 10 hores et venen fantasmites per tots lados.
0: Se't mengen.
1: I tu estàs en pau i tranquil. Això és... Es nota, eh?
0: Tu medites, Ivan? O medites mentre entrenes?
1: Hauria. Medito mentre entreno. Hauria. De fet,
0: és una altra manera de meditar.
1: De fet, jo he agafat meditació, però no aguanto quiet més de...
0: No, dic perquè hi ha gent que abans, no? Molts esportistes d'èlit, abans d'enfrontar-se amb un repte, s'hi posen,
1: però... Jo corro, i ara que corro per la muntanya, torno dient, no sé si això és meditació, però torno...
0: És semblant.
1: Sí, molt clar, quan corres sol, que també agrada entrenar amb gent, però també crec que jo que s'ha d'entrenar sol, perquè al final a la cursa estàs sol, clar. I al final has d'entrenar el teu ritme. Entrenar amb gent està guai, però a vegades no és el teu ritme. Bueno, es pot compartir, un s'adapta, però entrenar sol, i perquè tu t'agrada, no perquè has quedat. El component social de l'entrenament també és important, i ho compro. I fer sempre l'entrenament sol, és, al final dius, o sempre entrenar amb gent, dius, hòstia, déjame tranquilo un dia, cadascú té, també és com és la seva personalitat, no? Però és important, el meu pare és instructor de tai chi, de yoga i de qigong,
0: que a casa tens...
1: Però bueno, en casa de l'herrero ell es tanca a la seva habitació i fa les seves, i és professor,
0: sí?
1: Ara que està jubilat, s'ha format i és... Però bueno, jo, l'esport per mi sí que és meditació. O nedar amb entorns naturals.
0: També.
1: Algú d'aquest esport és que es fa amb entorns naturals.
0: Clar.
1: I poder nedar a l'estany de Banyoles, que hi ha gent que diu, jo, no, nedar i anar veient muntanyes, o anar amb bici per indrets que dius, a Frankfurt mateix, la cursa no va ser molt bonica, i hi ha molta gent. I dic, pues, estàs a Frankfurt, estàs aquí en un entorn preciós, empàpate de l'entorn i viu. I bueno, va anar bé.
0: Ivan, que xerrant, passa el temps volant, a veure, objectius o reptes que tens per aquest 2020? Has dit Lanzarote?
1: Sí,
0: vull tornar... I Kona també.
1: Bueno, Lanzarote, el 23 de maig és l'Ivan de Lanzarote, que es fa una illa també bastant semblant a Kona.
0: Sí, la conec.
1: Volcànica.
0: La conec, molt maca.
1: Sí, Lanzarote o lo amas o lo odias.
0: Sí.
1: A mi m'encanta, jo vaig cada any. De fet,
0: fa mare, no?
1: Fa mare, és allà super... fa una miqueta de vent,
0: Conegudíssima pel surf, no?
1: De fet, vaig cada any a fer un campus que em vaig amb uns 20 pupilos.
0: El conec, sí. Està a prop de Famara, no?
1: Sí. I vaig a la fàbrica cap allà i al maig serà l'Iron Man. I si tot va bé, doncs m'agradaria, si trobo també alguna ajuda, algun patrocini.
0: Fem la crida.
1: Per exemple, doncs mira, Policlínica Guadalupe,
0: sí?
1: Aquest any col·laborem. Arrel de Kona, vaig enviar algun correu a entitats que jo creia que podíem col·laborar, i si m'han respost i col·labora, em donen fisioteràpia dos cops al mes perquè pugui jo... Pues fem massatges, que això ho he d'abonar tot això jo,
0: sí.
1: I també un import econòmic perquè col·laborem, i bueno, si tenen dos o tres cosites més que tinc al tintero i em classifico, perquè això tampoc és, venga va, voy,
0: yeah.
1: M'he de classificar, m'agradaria molt tornar una vegada i dir, senyores, ja hasta aquí.
0: Muchas gracias. Doncs quan vulguis, tornes per explicar-nos, ja sigui doncs, de la teva feina com a entrenador, dels teus reptes i de tot el que tu vulguis explicar. Ja saps, Esplugues FM està a la teva disposició.
1: Moltes gràcies, per un plaer.

0: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies per convidar.
0: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, uh-huh. I ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
1: Correcte.
0: Què és Encadenats?
1: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior, i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
0: Això dels encadenats és molt tradicional, també? Mm-hmm.
1: Sí, però no, o sigui, no és molt suavet, l'última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
0: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
1: No, cada no conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es poden trobar el primer conte de tots, es diu Bateria baixa, que és un conte de terror, molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama escrit per, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència ficció, hi ha un conte que es diu Terra fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i perquè ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
0: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
1: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan els escrivia els posava allà i allà es quedaven. Clar, després, el difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
0: Clar, perquè... Els idees d'una manera, uh-huh. I després has de buscar aquest fil conductor.
1: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús... les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades... la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixa una mica de feina al lector. Que...
0: Quants contes hi han?
1: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
0: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
1: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moca en el sector que has dit, el món de l'economia, de l'empresa, també veig moltes, moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
0: Entre números i pel·lícules...
1: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, en la portada, diguéssim, del llibre, la saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
0: És cert.
1: I a mi em passa molt, jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, o el que siguis, se m'acut una idea.
0: No pares.
1: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
0: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
1: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
0: Per exemple.
1: El primer de tots es diu bateria baixa.
0: Sí.
1: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta comença el primer conte, encadena amb l'última frase del darrer conte, no? La frase és: els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu: això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona, eh? Hi ha en tercera persona, bueno, en fi. Una mica de tot.
0: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento. Estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio.
1: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
0: sí,
1: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat, cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar: ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? Doncs un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història, que la gallina parlava, en fi, després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
0: I tota la nostra, en la nostra vida, sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu, o que te'ls tornes a llegir, o quan els estaves escrivint?
1: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim, clar, buscava jo, no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz, i la veritat que sóc un fan de Miles Davis, i si tingués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
0: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
1: Sí.
0: Totes elles?
1: Sí, totes elles. Menys un que li podríem ficar alguna cosa, no sé si us agrada Jenny Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i s'ha agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
0: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis: no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake, que se li diu, d'alguna pel·lícula?

0: diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
0: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas per que t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
0: A veure, el seu llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-lo d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, doncs es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dones un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
1: Els, no és... els negres dels editors.
0: Ah, exacte.
1: Eh?
0: No se'ls llegeixen de la primera a l'última
1: paraula. Bueno, els negres no, els negres són els explotadors.
0: Això són, els negres són, són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
0: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls miren sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? Va dir, m'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
0: Llavors vaig dir, llavors què?
1: Els cercadors...
0: No, diu, te'l publiquem. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, uf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
0: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem? Per
0: això a internet, tenen una pàgina web que es diu terrainota.com. Està a la venda de Bacus i tal.
1: Sí, a Bacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
0: Ah, exacte. Exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat és que ara m'ho he passat molt bé. Això també
1: ho he nota, dit. Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep quan parla d'aquest llibre fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
0: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, és m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
0: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
0: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies, t'esperarem per la propera vegada.
0: Quan vulgueu.
1: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
0: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
1: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà, aixalà, sigui així, però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: L'artista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 3909 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos. Soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
1: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

estalons són campanetes i espardenyes de ballar. Els secrets de els seus ulls negres